0: el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.
1: At least it is true that man has no control, even over his own will.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de...
3: Tan fatal, i fas pràcticament el mateix, i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
2: Si hagués guanyat 1.000 euros, no l'haurien enxampat, però un milió i mig.
3: Canta home, una miqueta. Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de 6 del matí, i avui també volem saber per què el lloc serà... perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
3: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó 14 ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs, amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes
3: quan,
5: nous.
3: Quan vas a buscar el cotxe.
5: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
3: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora,
5: no,
3: home,
5: no, si ha
3: assegut, t'imagines?
5: Si ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
3: El Ferrari per Roma a 300 km.
5: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Papa mòbil.
3: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 km per hora amb un Ferrari. També volem saber una bona notícia, Lara.
5: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
3: Va.
5: Va. Atenció.
3: Va, molt bé, acaba la cançó.
5: Molt bé, molt bé.
3: És que m'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels
5: préssecs?
3: Clar, home, ella que es combrant cap a casa,
5: tan
3: indiscutible. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
5: Nois. Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
6: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, perquè aquest any doncs, fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
3: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
3: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh?
5: Sí. Però

0: està bé, perquè sí. Donem veu aquí a vegades.
1: Molt ben tirat, Marta.
0: No, no en donem.
1: Molt ben tirat.
0: Ha quedat.
1: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
0: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
1: Ui, alerta.
0: El programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
2: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. Y la gente, no, no, no. ¿Por qué no?
3: Pero es que, a ver, es que la gente
2: te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
1: No, porque yo no la Ramos. Però que estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
0: Sí, sí, és molt important.
1: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
0: Però després ja ho han deixat, no?
1: Bueno, no, és que allò ha durat dues setmanes.
0: Clar,
1: amb algunes frases.
0: Encara, no. Encara el trobo molt.
1: Perquè el sexe era bo.
0: Ah, ja passa això.
1: Però també passa el sexe bo.
0: Sí, sí, sí.
1: I el cor també batega amb Lolita.
0: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
1: Home, clar, és que
0: nostre.
1: A veure...
0: El vostre.
1: El meu.
0: El seu, el seu teu marit.
1: El meu futur marit.
0: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
4: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
5: Ah, me encanta.
4: ¿Ves?
5: Ahí va. Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
4: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
5: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
4: Pero si te
5: hola,
4: dice...
5: Jacob, que no. Con el ajo menos.
4: No, no.
5: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
4: Bueno, pero...
5: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí de al lado.
4: No, pero no sabes nunca.
1: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo, si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones...
0: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
1: Agafant número. Guapíssim, aquest home, per favor. Si no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo, si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
0: Doncs pues va, preguntar-li a la Lara, ja està.
1: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram
0: no,
1: del Jacob
0: sí.
1: Elordi.
0: No, sí, que la següent molt pregunteta.
1: Bon. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirem. Permís? Doncs vinga, seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quins
0: no,
1: són? Deixa'm
0: era,
1: ah,
0: era,
1: sí.
0: Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
1: Què passa?
0: Què passa? No, no, no. Esteu tensos.
1: Nosaltres? Però si
0: esteu
1: no estem
0: tensos,
1: fent res.
0: No, el Jacob
6: bueno,
0: és guapo.
6: Tireu la pregunta o no?
1: Quin so ens deixa la ràdio?
0: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Vam trucar a l'Eire Díez. L'Eire Díez.
1: Va.
6: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
7: La veritat és que nada.
1: Nada.
7: Nada, es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por causa de CEPI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
1: Venga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: Que és tan bona. És
1: boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe, anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimem en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard, i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes, i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè...

0: Emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après, i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
2: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
2: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: possible acord entre el govern i els sindicats educatius i de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Gorina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
1: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
0: Això tombaria la versió de Leire Díez.
1: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
0: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
1: Però el president espanyol s'hi nega.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
4: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
0: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
1: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials.
0: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
1: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
1: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augment salarial i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
5: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
1: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
7: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
8: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial

0: El Partit Socialista, La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico, i llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
1: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo, que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a l'Ara i El País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
0: Altres temes de portada. El Periódico, al Port de Barcelona, licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
1: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de l'UCO a Ferraz.
1: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
0: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
1: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
0: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
1: El Periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
0: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
1: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
0: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs, i patiran les institucions i la democràcia.
1: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pérez, és una gravetat penal i política extrema.
0: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president, i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
1: L'ABC obre la portada amb l'editorial, titulada "Tota la corrupció és de Sánchez", assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
0: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts, a 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
0: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector, Josep Calbó, ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
1: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
1: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
0: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
0: I és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
1: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que, quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros. Bueno, atenció, bueno,
2: programa, 7 euros per una ampolla d'aigua. Escolta, a discoteques, la... Vés-te'n a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
1: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
0: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fem canvi cap a 5:45 del matí. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions d'Amaia Montero.
3: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
4: Por ser rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té Amaia Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
3: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari. Sí. I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
5: Hola, sóc el Pau Roca, director de La promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
5: Potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
3: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això és pues, part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Hogwart. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu a 9:45 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pichi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers amb 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
6: Carrasco intenta un tercer dribbling. N'hi ha sortit, centra, la jugada arriba Pichi. Pichi la mata amb el cap. Gol de Pichi! Ha marcat Pichi! El Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie! En Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie! Minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio, el so que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
7: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
8: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
7: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Indonèsia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
10: A Indonèsia avui ha anat, eh? El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Tota la cara, pobre Guillem.
10: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quina hora és.
2: Ell és jet lag.
10: Exacte.
2: Tot ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé. Encara no hi ha acord, però va anar bastant bé. I en parlarem amb dos dels principals afectats, o dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'Eustec, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
10: i com
2: això.
10: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé, com costa, a partir de tres síl·labes a aquesta hora costa. Bueno, i depèn de com va a les 11, també. Assessor del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya.
2: Sí.
10: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-3606-09. El torno a dir, 636-3606-09. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i a aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu,
2: clar,
10: et respondré.
2: Reserva, reserva.
10: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada, Maiol.
10: Doncs
2: Maiol, últimament les dades són molt difícils.
10: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: És perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
10: No, m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent... I que deixa,
2: doncs ple, quants, aquí.
10: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà Ricard Ostrell, per cert.
2: Però, escolta'm, si aquí ens ho anem passant, eh?
10: No, això
3: sí,
10: que...
3: sí, sí. Ara, mireu l'escometa.
2: Aquí la màgia de la ràdio. Aquí,
10: la
2: romagosa en deixa els seus. Vull dir, això.
10: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
3: Ni idea. Tots junts?
10: Tots junts.
2: 10 milions.
10: 10 milions?
2: Va.
3: Més.
2: Sí.
3: 50. M'he passat. No ho sé.
2: Va, 50 milions.
3: 35. Potser
2: no,
3: sí,
2: no,
3: eh?
2: No, has dit 50,
3: no,
2: eh?
3: No, exacte, 35. 40.
10: Ah! Doncs... és que eren 58 milions. No, però aquesta rectificació...
3: Ja està, no, me la menjo. No,
10: la
3: no.
10: Part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
10: Mira, fitxa a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
10: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre, sempre, sempre s'hi han negat.
2: Està bé, eh? Que també, de veritat.
3: Carai. Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
10: Fins ara.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
11: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
12: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
13: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
12: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
14: És que fos cada pregunta, tio, de veritat.
10: És dels entrevistes lleges que t'he vist. Avui soc...
13: Perdona, tinc un camí, això, però... És que no tinc una resposta.
14: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
13: No.
11: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
16: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
17: Bon dia, matiners.
18: Ara arrencarem el camió.
19: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
17: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
20: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
20: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
3: Molt bé.
2: A què et dedica, Josep Maria?
20: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
20: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
20: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
11: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer l'Olita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem. Però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
21: La IA mata la creativitat i el pensament complex. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança tant per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts mal de caps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives. I crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els profes ja s'hi estan trobant. Ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
3: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar l'Olita, que, com sempre, ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
22: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... No me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre. Y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
3: claro,
22: que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
2: Ai, Lolita...
3: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
2: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 9-3-2-0-7-4-7-4. Glòria, bon dia.
23: Hola, bon dia.
2: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
23: Gràcies.
2: Com estàs?
23: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
2: I de què treballes, Glòria, tu?
23: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callo, capipota, galtes, tot això tan bo.
2: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
23: Va comprar... Només no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
23: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè a mi algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
23: Sí, molt bo, molt bo. Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
2: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixa'm una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
23: Sí.
2: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
23: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
3: Ara!
2: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
23: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
2: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
23: Ui, mira, vaig començar amb la fam, perquè tota la família som del mateix ram, o ho érem, perquè ara ja quedem pocs, amb 14 anys i en tinc 64.
2: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
23: D'aquí un anyet.
2: Un anyet?
23: D'aquí un anyet.
2: Segur?
23: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
2: És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
23: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers, i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
3: Sempre n'hi ha.
2: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria,
23: però,
2: que
23: bueno, passa tot arreu.
2: T'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
23: Aviam. Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan. Es menut, Glòria. Si més no, ens saludarem.
2: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell...
23: Una abraçada molt forta a vosaltres.
2: Et vindré a saludar.
23: D'acord.
2: Que vagi
23: gràcies.
2: Molt bé, Glòria. Una abraçada.
23: Adéu, bon dia.
2: Moltes
23: bon
2: gràcies, adéu. A veure, un moment, noies. Vinga, avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
2: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
0: Ai.
2: I aquesta cosa...
0: Com ho sou?
2: Ha arribat.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Això ho has estat fent tu, o què?
2: Ah, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
0: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
2: No.
0: Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
3: Cada cosa que deies, però bé, ens posem més nerviosos, Eloi.
2: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
0: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en tant vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt.
2: Ah!
0: Doncs, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
2: Es diu Rosita, la cabra!
0: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades
2: als seus genitals.
0: Als seus genitals, sí. I llavors, clar, amb molt de compte, li vaig treure i sí, no es va queixar, va anar tot bé... I la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
2: Però, escolta, veus com funciona aquesta secció? Això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
0: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
3: Qui tingui paparres.
2: Qui tingui paparres que compri la pinça.
0: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
3: I al metro, també.
2: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades.
3: Estem en xoc, Eloi.
2: Fins demà.
3: Adéu.
2: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
0: I avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època. Segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
2: Escolta'm, acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles, que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
0: A veure què passarà demà.
2: Que vagi bé. Adéu. Ostrell, bon dia.
4: Bon dia.
2: Tinc un missatge per tu, després te'l deixaré escoltar.
4: Ah, vale.
2: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
4: Has sentit alguna que deia? Ara després m'ho poses.
2: Fins demà, matiners, que vagi bé.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: oients, segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegat a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, scroll, scroll, segurament a Twitter, a Facebook, també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, sí, sí, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés? O
1: de tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però, Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi van addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte, el doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: A Twitter,
1: clar,
2: perquè...
1: clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, allò, conversa, no?
0: I total, per mirar notícies falses racistes que t'argumenten dient ho diu aquí, ho diu aquí, et
2: però
0: posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si tu els preguntes et diuen, com allò que quan les trucades antigament podria ser important.
1: Clar, és que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara
2: una
1: no,
2: notificació
1: ara si et truquen,
2: Facebook...
1: evidentment no l'has d'agafar perquè no. Segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més, i de fet l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina, imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li, doncs moltes més. A més, això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys, el doble.
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys. Per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen més quartos, evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar,
2: més temps
1: lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que, a més, es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora. Sí,
2: sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja, a la seva vida professional, molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Els que es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir de tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment, doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts i cal.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteopirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí?
1: Tu. Ah, podria ser perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i, de fet, col·labora amb diverses administracions perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i, a més, molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no passa la
1: Exacte.
2: Resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar doncs, amb aquestes previsions, també és molt amant de la fotografia, i també m'agrada, el que a mi m'agrada més són els posts divulgatius, és a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia, és a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de ben dinat en aquest país
2: Totalment,
1: nostre.
2: Totalment, i tant.
1: I per tant és un tema que desperta interès, i alhora en el fons és un tema que barreja doncs, medi ambient, geografia, doncs, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa doncs, posts més atemporals parlant, doncs, per exemple, en aquest cas explicava els llamps, si voleu els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi. Un llamp és una descàrrega elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals
1: metàl·lics... Clar, com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? És bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, haig d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Sí, jo també he de dir que sóc em vens la por. En el moment de llamps i trons em convindria doncs, posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes doncs, com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i del, no cal dir tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, doncs, posar-nos
2: doncs,
1: a cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explica l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, molt interessant, eh? Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Però està malament.
0: Pots dir més de 100K?
1: Més de 100K.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus. O sigui
1: ah, no, que... no, és que hi ha molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Guasa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos, que a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, va. Per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat en una situació semblant a aquesta. A mi això molesta moltíssim.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Moltíssim. Sí. Només al matí sentir aquest soroll...
0: I si crema? Si crema l'altre...
1: Ostres, esperes!
0: Que estigui més tevi.
3: O sigui, que deia la meva àvia, des que es va inventar la moda de bufar, el que es crema és un tonto. És a dir...
1: Veus? Doncs mira.
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar, això, imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, i vinga, hi ha el típic familiar que...
0: I si crema? I m'agrada molt calenta.
3: T'has d'esperar.
0: Què és més vell, l'anar a peu o el bufar?
3: Al bufar.
1: Però escolta, m'has de pensar una mica amb els altres. Vale, tenir una mica de respecte, una mica d'educació i dir, doncs mira, l'altre li pot molestar, saps? Més al matí. O sigui, o per exemple, a mi també molesta molt quan algú mastega, doncs amb la boca oberta.
3: Ai, sí.
0: Ensenyant el que menja, no? A més a més.
1: També, a més això. O sigui, banda del soroll, a més, tens allí tota la pel·lícula
2: que
1: està menjant.
2: Bueno, avui ens està concentrant les orelles, no la vista.
0: Sí.
2: No,
0: si faig una fusió entre els dos anteriors, podem dir la gent que mossega la cullera, que sou...
2: Tampoc.
1: Això potser et farà mal.
2: Mira, estic pell de gallina. Aquell moment en què el ferro toca amb les dents.
3: No, prou.
1: És que a mi va passar... L'altre dia, per exemple, estava sopant i, clar, si tens la mala sort que et posen al costat amb alguna parella, doncs que, a més, no parla entre elles, però mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, saps? Però...
3: I els senties des de la taula del costat,
1: clar,
3: els
1: estàs sentint, és fatal. O, per exemple, aquest que sentirem, que per mi també està en el, potser, top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
0: Això és una investigació científica, és un tema teu personal que volies compartir?
2: Jo el comparteixo tots.
1: Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt, treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada. Però a banda
2: del xerruc... A més, que s'estrapa tant els dits d'aquesta manera, que no té articulació.
3: Això t'ha passat tindre artrosi de mà.
1: Això és dolent, no ho feu.
0: No s'ha dit mai.
2: Hosti, noi.
1: Doncs a banda del xerruc, mastegar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, segurament teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
0: Clar.
1: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer és respirar fons.
3: Sí, una mica també parlar,
2: respirar fons, no?
0: Fluix.
2: Perquè respirar fons és fluix. Perquè t'has dit que respirar fons hi ha gent que no li agrada.
3: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què em penses, Anna, però que potser parlar, és a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si tu tens aquell familiar que fa això, ai, perdona, és que m'ho fent molt això, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho, sisplau, i ja està.
0: Però ell li ofendrà el que tu ho
3: diguis. No, perquè
1: és veritat, sí.
3: Però és una cosa que allò de la llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
2: Jo vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
3: Ho fa involuntàriament. Per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa de fer.
2: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, jo feia això.
1: Clar, em dirà allò, que tiquis-miquis, noia.
3: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
0: Tant de bo. La gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir aquest adverbi molt, no? I, ostres, dic indefectiblement cada frase.
3: Doncs mira, també pot ser si tu et molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara, oients, queixeu-vos del que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
3: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
5: Sempre està bé, l'autocrítica.
3: Molta polseguera, aquest petit espai del Tot es mou.
6: Jo no entenc res.
7: Tu no entens res.
6: No,
7: jo ara ja començo a entendre, perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
6: No entenc res.
8: Però això deu fer molt mal, clar.
6: Jo, perquè ja ho he acceptat. Però realment porto mig any com el cul.
7: Patint, patint.
8: Sí, estaves molt enamorat d'ella?
6: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
7: Sí.
6: Però...
7: Tu sí.
6: Però és que no entenc, o sigui, no entenc res.
2: Qui és aquest?
3: Això és... És que, clar, el quadre a mi em posa la pell de gallina. És... Recordeu que la setmana passada us vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
2: sí,
3: havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex?
5: Sí, vaig sentir que el que no surti també parlava amb força.
3: Doncs es va decidir...
0: Qui és l'ex?
3: La Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho fan en castellà, vull dir, que és que a més no sé per què se li està donant tanta atenció. A mi, que el que no surti faci un especial d'això, em sembla perfecte, per això estan... Que l'Helena García Melero, que és una senyora que jo pensava que era una periodista seriosa, el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat i jo hi estic totalment d'acord.
0: L'entrevista era sobre això o era altres qüestions?
3: No, però què vols que t'expliqui, l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu no el veu entrevistar pas quan va anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
2: És veritat.
3: En canvi...
2: És que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous, o mediàtic.
3: A la vostra generació, sí.
2: Sí. Jo a nosaltres crec. Ens va arribar per aquí.
3: Exacte. Llavors, en aquell moment tan polèmic, no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir el plató del Tot es mou explicant això?
2: Potser
3: bueno,
2: no.
3: Jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
0: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta, i m'imagino que estic mirant aquí un...
3: Sí, és el que va de blau, per si...
5: Però que fort, no? Tio, només per parlar de la seva vida sentimental. Em
2: molt estrany.
5: Heavy.
3: Bueno, pues ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: Perdoneu, sobreentenc que l'ex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon, eh?
2: Però ell també...
3: Bàsicament ha fet un Shakira, un Rosalía a la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell també estava a punt de treure una cançó, es veu.
2: És una noia catalana d'un barri d'aquí, de deu ser de Barcelona, i es decideix... No sé,
1: no sé d'on és, però és catalana.
2: I decideix fer aquesta cançó, en aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella també.
1: És Bad Gyal del Mercadona, totalment. Però, vaja, que és indiferent, això. Per mi, cada gent fa el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un metge públic.
0: Però bueno. Va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som, entrem-hi.
1: Ui, també mira els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, si vols te'ls puc explicar en català molt ràpidament, que és que ella el va enganyar amb una història de que el seu primer nòvio havia estat com un raper famós i es veu que era mentida i que s'havia creat uns comptes d'Instagram falsos per comentar-se les seves pròpies fotos. Bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes

0: veure, parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de tots nosaltres.
1: La Quica.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega, Dana de Parra? O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putellas.
2: Ai, sí, quina tristó.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que es prenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influencers que es diu Olga. I en aquest sentit també referent homosexual dins de la plantilla del Barça i com a capitana, no? Tenim després l'Aitana, que és una tia de poble, super de Sant Pere de Ribes, reivindicativa del català, reivindicativa de totes les causes que tenen a veure amb el país. Bueno, una tia
2: amb una família també vinculada històricament a l'independentisme i a les causes de la llibertat de Catalunya.
1: I al feminisme també.
0: Els cognoms girats, exacte, bueno, és que en aquest sentit també aportant moltes altres coses. I ara de cop tenim Quica Nazaret, que és una tia que ha après el català només perquè juga al Barça, cosa que ja és un referent de per si.
2: Clar,
0: però és
2: portuguesa.
0: Que a sobre es fot unes farres que baixen molt a la realitat el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinhos i altres referents així una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, a més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, aquesta és la que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
1: Aquesta és la que cantava a la Rosalia, va fer una interpretació de la Perla Brutal, va ser la que va fer una xalestelada.
0: Es va inventar la versió de Café con Ron per la Patrick Jarro. Hi ha d'haver algú en els vestidors que faci aquesta funció i crec que ens faltaven el vestidor femení, un referent així, i jo molt fan de la Quica.
3: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de, és que no, hauria de ser normal, però no ho és.
0: No, per mi és fins i tot secundari, eh? Vull dir, m'encanta que la Quica parli català, només faltaria, però és que per mi l'important és que tinguem
1: la farra.
0: Imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. És que no em pot fer més gràcia, de veritat.
3: Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens? Sí, bueno, és que és una tia increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Quica, però també perquè aquest cap de setmana l'hem tingut a l'Estadi Olímpic. Jo t'hi puc.

0: Clara, jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny. Però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent, perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: i
0: doncs...
2: I és molt possible que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
1: Exacte, és bastant...
0: Bueno, algú li devia dir.
1: Sí, però...
2: President, president, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: Bueno, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no? Però
1: sí,
0: clar,
1: molta.
0: Jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així, tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny, pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
3: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement. Veus?
0: És que a sobre, dins la Sagrada Família, ja et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, de com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a penjar aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, tio, que ja et coneixem, que ja t'hem vist el plomero, a veure si ara, perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny, t'haurà de votar més jovent. Va, espavila, que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. L'última cosa que volia comentar...
3: I de bibliotecàries, també, no? Si no m'equivoco.
2: Sí, sí, sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot extendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit pel discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern dels Estats Units, que tan mal està fent, no? Però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i, per tant, també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà.

0: al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que, d'una banda, els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se, de que no podien ni moure's i tal, i que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida sí,
1: hi ha classes, i que si pagues ho aconsegueixes beneficis.
0: Si ets ric i famós, a sobre pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que hi aviam.
2: Prou de fan
0: rous. Si voleu convidar-los, convideu-los a canviar publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no es poguessin tocar. Que estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està. I això ha sigut una mica els temes de la setmana.

0: fa.
1: La peli a la carta.
2: Bon night.
3: Oients, us ha passat mai, també, Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sol, sola, per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
4: I és un passadís etern.
2: No,
3: sí,
2: no ha passat
3: bueno, no etern, és com... jo sempre. Dic, i si em tira enrere, tampoc, no torno a l'andana? Ja,
4: clar, això ningú... et passa com a somni recurrent?
3: No, quan estic al lloc no hi ha ningú, perquè penso, primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
4: Jo, més que hi hagi un altre passeig etern, el que m'imagino és, a veure si algú esperant-me aquí per robar-me la cartera.
3: No, pitjor, perquè això encara... acabaries arribant a casa o posant una denúncia... No, jo em refereixo a no es pot sortir
4: del metro. No poder-ne sortir.
3: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això, no pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions. El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere. Uf. Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a zero. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere? Clar. Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de si, de per si, en el seu bucle,
4: camisa blanca,
3: en el bucle diari.
4: No?
3: Sí, camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que està atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi, perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no?, anant a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro, no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota, que li ha de donar una notícia,
4: collons,
3: esperem que bona. Però, clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no fas l'oficinista una mica creepy. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
5: Bona nit. So,
6: considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc, com el passadís del metro de Tòquio, diu és com un espai nou, que és una art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant o tirem enrere. Això aconsegueix doncs, un storytelling una mica diferent.
5: Storytelling になる
6: avui en dia la gent vivim en un món individualitzat. Tothom no pot sortir del smartphone i què és una família, no? O sigui, com a individu, com pot crear una família? I les dificultats que ens trobem avui en dia en la societat dels països avançats. En les pel·lícules de terror ha rebut influència, és el Shining de Stanley Kubrick, el protagonista no pot arribar a ser pare. O una altra obra que es diu Mizoguchi, del Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat, no? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de
5: terror.
4: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
3: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest migmetratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la tenim a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
2: Clar.
3: Un
2: videojoc, té sentit.
3: Un videojoc indie-japonès que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, a totes les consoles i també per ordinador.
4: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros, que si tu no feies el recorregut tal com ell marcava, havies de tornar a començar.
3: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies d'escollir i ho havies de fer perfecte si no reculaves. Doncs mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, vull dir, l'oficinista fa por. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
2: No.
3: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, sempre hi ha com una mena de bambalina cantina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada, on pots arribar-hi i perdre-t'hi, i la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, aquests segons llocs liminals.
4: Hi ha gent per tot, eh?
3: Doncs sí. La setmana que ve, o no, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reins, bé, doncs amb aquesta nova pel·li de terror.
1: Els experts i CAT.
0: M'han transportat les paraules.

0: A veure, Laura, que m'has relacionat aquí el fet de llegir amb només un 25% de l'any, m'ha semblat.
1: Aviam, no dic que només es llegeixi un 25% de l'any, només faltaria, tant de bo poder llegir tot l'any, però és veritat que, almenys en el meu cas i en el del meu entorn, perquè ho hem comentat moltes vegades, el moment en què més s'intensifica la lectura és a l'estiu, per simple fet de que tu tens més temps lliure, de que s'està molt bé a l'exterior, de que s'està molt bé llegint a la platja, al camp, a la muntanya, en un banc, a on sigui, i hi ha vacances. Vull dir, només amb aquests dos factors doncs ja es fa que s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust, eh?
2: Sí, però s'ha de dir que, a més a més, és un gran aliat de la lectura, la llum, tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de terrassa a aquesta època és un drama. Vull dir, no
1: totalment.
2: Res. En canvi, ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
1: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegint, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no pas estar fent scroll infinit, mirant reels
0: mil
1: i tal.
0: Mil vegades i tant.
1: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir. Haig de tornar enrere. Bueno, clar, perquè ja les llegeixes com mig convalescent, o sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint.
0: Clar.
1: O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint, i llavors jo ja quan hi torno a reprendre la lectura m'he de llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo
0: però
1: res del que havia llegit.
0: No saps l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, un moment, tiro mitja pàgina enrere. No, ui, això tampoc ho recordo.
2: Això més em passa quan fa molts dies que no llegi sí. aquell mateix llibre, no?
3: Jo és que sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols,
0: sí.
3: m'obligo a acabar sempre a baix a la dreta.
0: Sí,
1: però que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
2: Clar,
1: llavors, la lectura d'abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors, jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no...
2: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora, i et deixes, o sigui, acabes anant dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no ho vull deixar...
1: Clar, no et pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona, llegint.
0: El títol de la cançó que no vas pel cantant, suposo.
1: Jo sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal, que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
0: Endavant.
1: Ho faig per tu, Sergio Vives.
0: Gràcies, jo t'ho agraeixo.
1: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit, perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa, però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura, ara callarem tots.
0: O gent que va al parc i fa... Veu per molestar, si us plau.
1: Tio, vés-te'n a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren, al metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa. Escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai amb molt de soroll, al tren, a la platja...
2: Depèn de com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo de la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa del tot davant.
1: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, gent xerrant i tal...
2: Era com un contingut interessant, saps?
1: Sí, però clar, si tens algú directament parlant-te, això sí que em molesta moltíssim.
2: Ah, sí?
1: Anar tu amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, al tren, i que igualment et vagin dient... Ai, te'n recordes l'altre dia? Que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm estar.
2: Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant i estava allà concentradíssima, que no t'interessava zero, i llavors et començava a dir... Avui a la plaça m'he trobat. I vaig dir, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant i m'està constant molt com perquè m'interrompi cada 10 minuts.
0: Pobre,
1: sí,
0: iaia.
1: La gent té molt poca sensibilitat.
0: Iaia,
1: la
0: lectura.
2: Pobre, és que no estava acostumada.
1: I després ja ens anem a l'altra banda, que és la gent snob.
0: Que són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir.
1: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
0: Això.
1: No és tant perquè...
0: Ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen que no pas per ell mateix.
1: Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo... Poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo, de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix, perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de què va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte a tota la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
2: Ah, quina ràbia!
1: I llavors tens tothom els missatges dient-te, vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
0: Doncs això és una mica el mateix de la moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
1: Però no molesto ningú.
0: Ja, això és veritat. Això és veritat.
1: Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
2: Sí.
1: Totes les lectures de l'any per l'estiu.
0: S'obren paraules, però falta temps.
1: Falta temps.
2: A més, cada estiu arriba el setembre i dius he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
1: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment, per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues. Llavors, clar, posar-te al dia de tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors,
2: totalment.
1: S'ha de tornar a treure el tema. I no passa res, Vull dir, a mi no, em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir al gener a l'agost. Escolta'm, noi, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-m'ho amb calma i entendre-ho, no?
3: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
1: Veus, és que en Roger està en equip clàssics, té de tirar-se el rotllo.
3: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per...
1: Per llegir-me l'Odissea, sí. Per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, quina feinada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Un chote. Gent que no em vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens fa l'ograma pla, estar a la platja, estar tombat a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu, també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant o mirant a l'horitzó o fent res.
0: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
1: Exacte. O sigui, vull sentir els moixons, exacte. Com a eina nostra oient.
2: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara, quan acabem la temporada. Necessita una setmana d'estar-se tot en posició horitzontal.
0: Avui hi ha gent d'ara que han marxat les nenes ara fa 20 minuts a Colònia.
2: Molt bé, que... Sergi.
1: Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca, així facilet, o romàntica, en plan que també entri fàcil, allò com una horxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'esfrir gaire el cervell.
0: Perfecte.
1: Molt bé, nois, és igual el que sigueu mentre llegeix.

0: recordarem a la Rita Oller. Bon dia.
1: Bon dia.
0: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera, que jo no he llegit bastantes bones coses, així que, Rita, i em diràs què tal l'autora.
2: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
0: I veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
1: És molt interessant, perquè per fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar, va només sobre això, i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol, gens. Per mi obre portes molt interessants, de, des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: Em va encantar. De quina obra estem parlant, que no sé si n'heu dit el títol.
1: L'autora.
4: Ah, es diu així, l'autora, molt bé.
1: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no, de l'autoria, i és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir i debatre. Ni me'n vaig anar a casa allò xocada, de dir, ostres, m'ha impactat, perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera, i veiem com ella va transitant al llarg de tot això, però el muntatge és molt especial, o sigui, amb aquesta frase que us he fet, no és una manera, jo crec, de transmetre l'obra en si, perquè hi ha molts llenguatges escènics, passen moltes coses diferents, es fan molts jocs teatrals, que l'argument és com una peça més, no? Ja tot juga, l'escenografia té un discurs molt propi, els intèrprets també...
4: Hi ha molts intèrprets?
1: Són quatre intèrprets i dues col·laboracions, que de fet són en Javier Beltrán, la Nausica Bonin, la Rabina Reventós, en David Selves, i després hi ha l'Agnès i la Mada, que fan una participació, i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant, perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir... escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes a escriure i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes, i jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle, o sigui que és
4: que
1: molt xulo.
4: Porta a llocs molt diferents, no? Sí. Sempre et fa anar cap a camins, anar a reflexionar...
1: Sí, i et posa molt bé el lloc de l'altre. No, jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques, de pensar, ostres, realment això que penso, per què ho penso, i era una cosa molt bonica, no?, d'entendre una altra mirada, que a la vegada t'amplia com la perspectiva del món. A mi em va sorprendre molt, molt gratament, l'autora, que la dirigeix l'Anna Serrano, la traducció és de la Carlota Subirós, l'escenografia de la Judit Colomer, la il·luminació d'en Marceli Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. El següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
1: Sí, és una adaptació del Sebastià Portell. Sí.
0: Un llibre que té ja més d'una dècada.
1: Sí.
0: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra.
1: Endavant,
0: és la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenint i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
1: Sí.
0: És el que recordo de la trama. I, sí. I la sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
1: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual. Perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
0: sí.
1: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
0: Bueno, de les més xungues, eh? De les malalties que et poden encomanar sexualment.
1: Sí, que a mi em va passar el mateix, que jo també em vaig llegir el llibre, fa això 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mà al text, han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat i ara vinc a una ciutat com Barcelona que m'ofereix un munt de possibilitats, no? I va tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues... Llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, i llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors, són tres actors, dos que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi són fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramaturgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
0: Tinc el record del llibre, que me'l vaig llegir, perquè és curt, però com amb dues sentades o amb dos dies me'n van passar més de 48 hores i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me les truc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. I ara, sopa de crab apples.
1: Exactament, perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya, Sabadell, aquest divendres 29 a 11:45 de la nit, a 22:30, pels digitals.
4: Molt
1: i
4: bé.
1: Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros i per Cultura Jove surten per 15 euros.
4: Home, hi ha diferència.
1: O sigui que hi ha una diferència i si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït.
0: I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara, per què?
1: Doncs a mi Reinaldo i Clara m'encanten.
0: Has sentit el disc nou que té res? Fa sí. Un parell de setmanes, oi, va sortir?
1: Sí, sí, sí. I de fet aquesta és una de les cançons que es diu Amb tu podria estar, que va sortir una mica abans, jo em vaig viciar molt i ara us l'he posat també perquè us vicieu vosaltres. Compositora, guitarra i veu, o sigui que... I doncs el podreu veure aquest dissabte també a la plaça del Castell de Palau de Revardit divendres 29 a les 9 de la nit. I així que, com ens proposa sempre el Festival Recòndit amb aquesta idea de centralitzar la cultura i d'anar a espais rurals, us proposo que feu una escapadeta i us hi acosteu. I com sempre, teniu entrades per Cultura Jove.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Ció Matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols, una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o el Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
2: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entrega d'afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7:04, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2,5 km de retencions. Per altra banda, parlem també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas del Pom de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
5: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
6: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
5: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
6: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
7: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
8: Dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
2: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
9: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
10: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
11: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
12: Com a mínim s'han assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
2: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
13: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
14: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
15: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
14: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
13: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
2: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
16: I jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CL. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
13: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
17: Ajudar en aquesta part logística, què han de fer el dia que venen, és a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
18: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
19: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
13: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Manresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
2: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel Sindicat de Treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
20: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
2: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
21: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
22: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns neguin vacances.
23: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir uns dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família, és gairebé impossible.
21: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
22: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
21: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
22: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
21: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
2: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
0: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
1: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: Llum verda al projecte Roca City, promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
3: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
2: Minuts per arribar a 8:15. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
4: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
2: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alèxia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanquiblau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei.

0: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
1: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Tots els marroquís roben.
5: Ens treuen treball.
6: Com a trans et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest amb un trastorn mental és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràsit, marimatxo.
12: Estic solo.
13: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
14: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
15: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
16: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
17: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
3: La xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès.

0: Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i, sobretot, als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació, com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa de Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
3: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
4: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
0: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès, després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven el 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Ester Minguell.
5: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, a pujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El Sindicat d'Estudiants i també la Plataforma de Famílies en Suport a les Vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
6: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
7: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast, és que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
3: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
5: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
8: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
9: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
8: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
0: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellvé.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya d'avals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les jornades Barcelona Impulsa. I ens ho explica la Judit Bernal.
12: Els nous bonus consum es desplegaran en 2 fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
13: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè, a més, fent 2 campanyes. I el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
12: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la quarta edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell es reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
14: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campolier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
15: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre's. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
14: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi Chaos in the Sun.
0: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
16: Bon dia, Helena. Ja sabeu, a disposar.
0: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
16: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, No podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat. No hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquest llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
0: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que s'anirà repetint més sovint del que ens pensem?
16: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si, perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Els estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que, de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
0: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
16: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada. Per exemple, a hores d'ara, són les 7 i 52 minuts al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
0: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
16: I tant, i d'aquí una estona parlem.
0: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, l'Ax en Busto, els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
7: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
8: Salut activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
10: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
11: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
12: Edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
13: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, piconadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció, cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent, arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
0: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho, parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, toca aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
14: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. L'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. La B23 i a Cua del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona. A la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral. A la C31 i a l'antitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la P7 hi ha retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C-17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers. A la C-58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33, cua de Montcada a Barcelona. A la C-59, retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
12: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcó que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Terdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu, Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
15: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: 8 i 9, nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
16: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
17: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
0: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Beti Doñate i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants o ja estan a punt de tallar els manifestants?
18: Molt bon dia. Doncs, com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I, com veieu, doncs, ja estan a punt per iniciar aquesta marxa. I no és la primera que fan avui perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia. Heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions. I com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
19: Nosaltres seguim convençuts. Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS. És important també que això, no, que mostrem unitat perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
18: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Doncs com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental amb seu aquí a Mataró.
0: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes. Que vagi bé.
20: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps, s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia. Encantada de fer difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
0: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
1: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou d'evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malalties diferents biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima amb la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
0: Això és el que li volia preguntar. Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
1: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava al segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes, però no per dones. De manera que insistir en què la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, i és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que és majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes, i així tota la investigació clínica. I estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
0: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè, com ho diria jo, aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de, això de reconèixer?
1: És efectivament que pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys en diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
0: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. I ens ho explica la Carina Bellbé.
3: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
21: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
3: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
22: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
23: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
24: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú ho volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
23: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
25: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
23: Ara que el resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
0: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
2: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
5: Sabíem que tenía un avi que había muerto a la presó de Oruña, pero de alguna manera pues se va a olvidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Va estar a última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
0: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
6: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà

0: El Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
1: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
0: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Tots els marroquins roben.
4: Ens treuen treball.
5: Com a trans et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest amb un trastorn mental és violent.
8: Una soledat, la gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Paràsit. Marimacho.
11: Existir solo.
12: Puto mono. Ve a menjar plates.
13: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Sabies que...
16: Per què menjar sobres d'arròs pot ser perillós? Tot està en la conservació del propi arròs, és a dir, en el temps transcorregut entre la primera cocció i el moment en el que el consumim. En particular, has de parar atenció a aquest aliment perquè si no s'emmagatzema correctament pot tenir efectes molt desagradables en el cos. De fet, fins i tot es pot córrer el risc de patir una intoxicació si menges aquest cereal quan ja fa hores o dies que l'has bullit i no l'has guardat de manera adequada. Per això, per poder estar segur de menjar una recepta sana fins i tot calenta, cal posar en pràctica algunes precaucions. Per exemple, una vegada encuinat l'arròs, no s'ha de deixar a l'aire lliure més d'una hora. Si, per tant, ens adonem que ens hem excedit de les quantitats o que no som capaços d'acabar totes les racions, el millor de tot serà ficar l'excedent a la nevera com a més aviat millor. De fet, després de deixar refredar la nostra preparació, caldrà guardar l'arròs sobrant en fred sense que hagin passat més de 60 minuts. L'arròs, per tant, s'emmagatzemarà a temperatures baixes fins que decidim consumir-lo, cosa que s'ha de fer dins l'endemà de la primera cocció. El culpable de tot això es diu Bacillus cereus, un bacteri que pot provocar intoxicacions alimentàries. Les seves espores sobreviuen fins i tot després de la cocció, i si el cereal es deixa a una temperatura ambient, els bacteris proliferen en molt poc temps alliberant toxines que poden provocar vòmits i diarrees que poden durar fins a 24 hores.
17: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
18: Bon dia, són 9:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
19: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura
4: que el que mal comença...

0: comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: És efectivament que pel que hem dit com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades.
1: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats, amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. Al Notícies en Xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita, aleshores, a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports, destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el Papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al vell mig de l'autopista C32 en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació. Una protesta just davant dels serveis territorials d'educació al Maresme i al Vallès Oriental que tenen seu a Mataró a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs, se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
1: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho, hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
8: Bon
1: Ell
8: dia.
1: És comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
8: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país. No? Per tant, va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en què es troben.
1: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
8: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat. És una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'evolució que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments, és condició necessària, però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis, de portes endintre dels habitatges, i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
1: Una de les característiques del pla i que de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i, per tant, és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans.
8: Sí. Aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments, no? Tampoc el Pla de Barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
1: No, però que hi hagi equitat territorial...
8: Em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres coses.
1: No, esclar que no. Això és una altra cosa.
8: El Pla de Barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris, no? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, accedeixen d'entrada a 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits, no? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu, a qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció, jo crec que raonable, van accedir als fons i, de fet, estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe, no? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barris i Viles, que està escrit al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
1: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
8: Hi ha un criteri bàsic, que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda d'aquesta població ha d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria. D'acord amb els criteris, hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerar vulnerabilitat urbana, els hem transformat en 26 indicadors, i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple, l'índex socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
1: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox, fins i tot, em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
8: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda, no sé a què es refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tot i a través i que, en fi, no mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
1: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé amb armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
8: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
1: Doncs va, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
8: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Notícies en xarxa, tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
2: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
1: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
9: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins aquest capítol de memòria destaca el Papamòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa Boidila a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
10: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la Comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca. No? Llavors, a les mides ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Panda, i per això vam fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
9: Isidre, alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
10: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè, clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que és que ve del Seat Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
9: Un altre element, sí. Isidre?
10: El parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el totus tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè la santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle. No?
9: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el papa en aquest vehicle.
10: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi. No?
9: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el papa Wojtyla, poder pujar aquest papa mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de Seat, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena, així va poder viatjar el papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també i, bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa Seat.
1: Doncs temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, al Johan Cruyff.
11: Sí, exacte. La victòria sobre la Reial Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge el que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
12: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
11: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions, amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura. Tot plegat es podria produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana. Avui a 11:45 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la divisió d'honor agafen avantatge.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
11: Fins demà.
1: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

pregunta a Barcelona quan el sol es pon. Dic que dic molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, he marxat qui sap on, he marxat qui sap on, però ara vull tornar a l'últim cop.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons. Les farem retornar com si fossin canons.

blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

Avui dinem, noi, Gerardo i Maria, veure el sac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color. Ei, agafem...

0: El conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats docents continua obert després d'una nova proposta salarial que els representants dels professors consideren insuficient. La conselleria, encapçalada per Esther Niubó, ha ofert avançar 3 anys l'augment salarial previst inicialment en 4 i incrementar diversos complements, com els de la tutoria, cotutoria i direcció de centres. També planteja incorporar 2.405 nous professionals, més de 1.000 destinats a reforçar l'escola inclusiva. Malgrat això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària mantenen les vagues i les mobilitzacions. Reclamen un increment molt més ambiciós. Fins a 500 euros mensuals addicionals en el complement autonòmic i més recursos estructurals per reduir ràtios i càrrega burocràtica. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha qualificat la proposta de no acceptable, mentre que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha fet una oferta equilibrada i ajustada al context pressupostari. Les protestes han tingut impacte arreu de Catalunya, amb manifestacions, talls de carreteres i seguiments de vaga que, segons dades oficials, han superat el 8% en algunes jornades. A Barcelona, milers de docents han sortit al carrer per pressionar el govern en unes negociacions que continuen obertes, però sabem que encara sense cap acord. El desacord arriba en un moment especialment sensible per al sistema educatiu català, marcat per els mals resultats de l'informe PISA i per les dificultats creixents per cobrir substitucions i retenir professionals. Els sindicats alerten que la pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els últims anys supera el 20%, mentre que Educació insisteix que qualsevol millora salarial hauria d'encaixar dins el límit pressupostari fixat per la Generalitat. És dijous 28 de maig del 2026. Us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, sí que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, sobre la nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer. I a continuació, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà sobre la petició de reobertura de la fossa, on hi ha 24 ripollesos amb Joaquim Roquer, impulsor aquí al Ripollès. A les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui la Foc Lent, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre Cala Rosa del poble del Montseny. A 10:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els dos nous regidors del PSC Ripoll s'estrenen amb un discurs en castellà i amb Oriols convidant Iglesias a fer un curs de català. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se al pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
3: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurement d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
2: Així li va contestar Jorge Iglesias.
1: Y con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediré a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
2: Abans d'això, Borriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
3: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, esquirols.
2: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
0: I els dos nous regidors socialistes s'estrenen presentant al·legacions al pressupost, Isaac Muntadas.
2: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriol deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
3: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, la equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
2: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
1: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
3: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
2: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar al ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el seguiment que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiço.
2: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
2: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
2: Per això va reiterar el suport als comptes.
0: I qui també va aprovar els pressupostos va ser Centelles, que els va aprovar per aquest 2026 de 9,2 milions d'euros, uns comptes que, segons l'equip de govern, reflecteixen amb una exactitud encara a la realitat i a les necessitats del municipi. Una opinió que dista de l'oposició, que va aprofitar per criticar durant el ple d'aquest dilluns la tardança en l'aprovació. Andreu Jiménez.
7: 9,2 milions d'euros. Aquest és l'import del pressupost que Centelles va aprovar dilluns per aquest 2026 en una sessió plenària que no va estar exempta de crítiques i retrets per part de l'oposició. La modificació de crèdit de prop de 2 milions d'euros per incorporar romanament i inversions va ser el motiu de debat. Des de l'equip de govern, però, aleguen que Centelles sempre ha tingut un pressupost, en aquest cas prorrogat de l'any anterior. En parla l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
8: Era molt necessari poder fer un bon tancament de l'any 25, poder identificar bé totes aquelles subvencions tant pels recursos ordinaris com per les inversions, i per tant doncs vam fer un plantejament que és comencem l'any amb el pressupost prorrogat, i després sí que és veritat que fruit d'aquest treball que s'ha fet des de cada regidoria i des de cada àrea, doncs s'ha buscat doncs dotar-nos d'un pressupost inicial amb molta més musculatura.
7: Pel que fa a inversions, en destaquen la millora d'espais verds o el desenvolupament de l'illa cultural que ha de connectar el Palau dels Comtes amb la Casa Pujol i el carrer Francesc, el casal Francesc Macià. Una altra de les partides més importants és l'adequació de la zona esportiva a la transició energètica, amb el canvi de l'enllumenat, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i millores estructurals dels equipaments.
8: Tenim dos equipaments que tenen grans il·luminacions exteriors, com és el tennis i el camp de futbol, per tant aquests es renoven. Després tenim, evidentment, el pavelló i el camp de futbol que tenen potencial i necessitat de millorar elements d'eficiència energètica, introduir generació d'energia i, per tant, doncs, la introducció de plaques doncs, va en aquesta línia.
7: Amb l'aprovació del pressupost també tira endavant un altre dels projectes de gran envergadura pel municipi, que és el vapor. S'inclou una partida per l'enderroc de les tres cases que hi ha al mateix carrer, actualment tapiades, una actuació que permetrà crear un pas més ampli, millorant així l'accés. Paral·lelament, s'està estudiant a través d'un projecte europeu la viabilitat de la nau del vapor, que no s'enderrocarà, però sí que s'adequarà en un futur de la mateixa manera que es farà amb l'entorn.
8: Al final sempre hem dit que ha de ser una zona d'aparcaments, una zona d'equipaments i amb espais verds, i per tant amb això és amb el que estem treballant. Estem ja fent iniciatives de viabilitat d'habitatge per gent gran, habitatge cooperatiu, estem treballant amb salut perquè puguem preveure una zona d'equipaments per quan s'hagi d'ampliar el CAP actual que es pugui ubicar en aquest entorn.
7: La principal despesa municipal de Centelles recau a l'educació i, en segon lloc, la recollida de residus, la neteja i el manteniment. En termes generals, el pressupost d'aquest 2026, segons l'equip de govern, s'ajusta més encara a la realitat de la que necessita el poble.
0: Unes 200 persones es reuneixen a la plaça del Cap de Mollà per mostrar el seu descontentament per la decisió del Departament d'Educació de voler treure dues línies de tercer de primària i primer d'ESO, l'Aia de Déu, Ona Codinenca.
9: Professorat, famílies de Mollà i la comarca s'han organitzat per defensar l'educació pública. Tot i que admeten que el departament no està fent res il·legal, alerten que en cas de perdre aquestes línies, les ràtios màximes sí que es poden veure afectades a mig curs a causa de la matrícula viva. També els sorprèn que des del departament mantinguin discursos de reducció de ràtios a les aules quan a la pràctica tanquen aules. Maria Valls és membre de l'AFA de l'Escola Josep Oriols i professora de l'Institut Moianès.
10: I sobretot aquest any que portem tot l'any sentint el departament fer publicitat i esbombant el gran pacte d'estat per la qualitat de l'educació, dient que de cara al 27-28 les ràtios baixaran a primària fins a 20 i a secundària fins a 25, no entenem i trobem que no té cap sentit que aquest curs treguin línies que ja existeixen fent que l'escola perdi recursos docents, quan en teoria, segons el pacte aquest que han signat, el 2027-28 haurien d'haver-hi ràtios de 20 alumnes a primària i 25 alumnes a secundària.
9: Els concentrats van fer un taller de pancartes i reclamaven que es mantinguin dues línies que el Departament d'Educació té intenció de treure de cara al curs que ve. Es tracta d'una línia de tercer de primària a l'Escola Josep Oriols i una altra de primer d'ESO, aquesta a l'Institut Moianès. En el cas de primària, les famílies lamenten que si es tanca una línia de la pública, algunes famílies es veuran forçades a portar el fill a l'escola concertada.
10: És que de seguida que et vinguin dos alumnes nouvinguts ja estaràs superant la ràtio de les aules. En el cas de primària et podran dir, bueno, hi ha una altra escola on te poden anar, no? Però entrem en el mateix debat que l'any passat, no? L'oferta en aquest poble és d'una escola pública i una concertada. Llavors, si la pública està plena, estàs obligant a la gent que arriba a anar a la concertada i potser no és del seu agrat.
9: En el cas de l'escola primària, de moment ja hi ha 27 infants preinscrits al curs que ve que haurien d'anar en una sola classe. I en el cas de secundària, 59 alumnes s'haurien de repartir en dues aules.
10: És la ràtio tope que no permetria que hi hagués cap tipus de matrícula viva. I en aquest cas no entenem, no s'entén de quina manera s'ha pres la decisió de passar de dues línies a una línia amb el mateix context que hi havia l'any passat, no? Vull dir, tenim els mateixos alumnes, el mateix alumnat NESE, les mateixes necessitats, i de cop passaran de ser dues classes a ser una, no? Vull dir, aquesta part no s'entén a banda de la màxima ràtio, no?, que generarà una aula molt massificada, no?, i amb necessitats de suport.
9: No és la primera vegada que Mollà es troba en una situació similar. Sense anar més lluny, a finals del curs passat, el departament ja va voler treure dues línies d'infantil al poble. Aleshores, la mobilització ciutadana ho va frenar.
0: I després d'anunciar-ho al ple del mes passat, finalment Manlleu ha cedit a Salut el solar del Torrent Magí per construir-hi el nou centre d'atenció primària, on també quedarà integrada la base del SEM, actualment a la gasolinera. Andreu Jiménez.
7: Després d'anunciar-ho al ple del mes passat, Manlleu ha cedit aquest maig a la Generalitat el solar del Torrent Magí, on estava prevista la construcció del nou centre d'atenció primària. Unes obres reclamades des de fa anys a causa del creixement de la ciutat, que havia comportat a una ampliació provisional de l'edifici amb uns mòduls prefabricats a l'abril de l'any passat. La cessió del terreny va tirar endavant per unanimitat, per part del consistori destacant la necessitat del nou equipament. Sentim a Ferran Hortal, d'Aragent, Montse Rabionet, de la CUP, i Aida Montoya, dels socialistes.
11: El nou CAP és una infraestructura absolutament necessària i urgent per Manlleu. Aquest és un pas important per avançar definitivament en la construcció i desencallar un projecte molt esperat pels veïns i veïnes de Manlleu. El nostre municipi necessita un CAP amb més espai, millor atenció sanitària, modern, i unes instal·lacions adaptades per donar resposta al creixement del municipi i a les necessitats sanitàries actuals. Els veïns de Manlleu ja fa temps que ens comenten que esperen aquest nou CAP. Ara toca les administracions que compleixin i que el projecte avanci sense més excuses ni retards.
12: És una necessitat vital per Manlleu i ens sorprèn, de fet, que s'hagi esperat fins al maig del 2026 per fer aquesta sessió, per fer aquests passos. Esperem que ara no s'encalli el Parlament i s'agilitzi el procés de manera que el CAP de Manlleu esdevingui una realitat el més aviat possible.
13: Estem una mica més a prop per tenir un nou CAP, un equipament que, com dèiem, doncs és molt reclamat al municipi, doncs tant pel personal que hi treballa com per la ciutadania que ens hi anem a visitar. I, bueno, val més tard que mai, així que celebrem que s'hagi pogut desencallar aquest tràmit d'una vegada per totes.
7: Segons la directora del sector sanitari d'Osona i el Lluçanès, Rosa Planeses, el nou CAP serà de planta baixa més un primer pis. El projecte també s'ha concebut tenint en compte els nous rols professionals que ha incorporat l'atenció primària, com nutricionistes, fisioterapeutes i psicòlegs. Un cop formalitzada la sessió, la Generalitat n'haurà de fer la recepció i s'engegarà tot el projecte.
0: L'Ajuntament de Torelló tornarà a posar en marxa després de més d'una dècada els quatre semàfors que hi ha a la cruïlla entre l'avinguda Pompeu Fàbrega i el carrer Camprodon, al pont de la Malianta. Ho fan després que s'hagin generat diversos incidents els darrers mesos, Andreu.
7: Els de la cruïlla entre l'avinguda Pompeu Fabra de Torelló i el carrer Camprodon, al pont de Malianta, tornaran a funcionar després de més d'una dècada. És la solució que proposen davant l'augment d'incidents i topades en aquest punt. El darrer cap de setmana, de fet, per la velocitat en què circulen els vehicles també. Ho van posar sobre la taula al ple d'aquest dilluns des del PSC i la CUP. També van parlar la regidora de Seguretat i Mobilitat, Elisabet Vinyes.
14: Aquests passats mesos hi ha hagut diversos incidents de trànsit greus a la cruïlla de Pompeu Fabra, en Pont de Malianta i al carrer Camprodon. Quan està previst que funcionin els semàfors per evitar aquests fets i que no passi cap desgràcia?
15: També volíem saber lo dels semàfors al costat del CAP, la cruïlla amb el carrer Camprodon, si se'n pensen ficar o no per evitar més accidents.
16: Sabeu que vaig ser jo la que vaig dir, doncs hem registrat diversos incidents, cap de molt greu vull dir, doncs molt greu, però sí que hi ha topades amb cotxes, que, doncs, que algú ha sortit amb alguna lesió, no important, però igualment són lesions.
7: Vinyes explicava que en el seu moment es van parar perquè generava cues perquè es troben en una zona molt transitada, sobretot en hores punta, ja que és a prop d'una escola i d'un CAP.
16: Tot i que després ens sentirem a dir doncs, que hi haurà cues, hi haurà retencions en aquella zona, no? Quan surten dels col·legis o quan són hores puntes, doncs és possible que una cosa porti lligada una altra, però en tot cas el compromís segueix en peu.
7: El consistori preveu posar-los en marxa aviat un cop s'hagin reparat.
0: I cada vegada és més freqüent que s'utilitzin helicòpters per serveis mèdics i serveis d'emergència. Només l'any 2025 a Sant Feliu de Codines es van registrar 24 aterratges. En el que portem d'any s'han enregistrat 5 aterratges entre SEM i bombers, Laia de Déu.
9: A Sant Feliu els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, el camp de futbol o a l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. El primer cas, el de prioritat 0, són aquells que requereixen una emergència vital extrema, és a dir, aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10-15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però sí que requereixen requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància.
0: Al mercat, un espai ple de vida i Can Bordó i més que una granja són els dos documentals que els alumnes de 6è de primària de l'escola Can Manet de Cardedeu presentaven davant d'un cinema esbarjo ple. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
17: Així és, Ona, i és que els documentals són fruit de la participació en el projecte Cinema en Curs, un programa de pedagogia del cinema iniciat el 2005 a Catalunya, que actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. Escoltem a Laia Colell, organitzadora del Cinema en Curs.
18: És com potenciar, no, tots aquells valors pedagògics que pot tenir la creació cinematogràfica a les escoles i instituts, no? Des d'aprendre a fer atenció al nostre entorn, escoltar-nos entre nosaltres, prendre decisions col·lectivament, tenir paciència, esperar, crear vincles amb les persones amb les que vivim o amb les que compartim el poble, no? Doncs són una sèrie de descobertes i d'aprenentatges que el cinema pot articular.
17: En tallers al llarg del curs, des de setembre fins al maig, i la col·laboració de cineastes, els alumnes han desenvolupat un documental per cada grup classe. Escoltem alguns d'ells.
19: També m'ha agradat molt aquest projecte de cinema en curs perquè, no sé, descobrim com es grava, totes les parts d'una càmera i moltes coses del cinema. També hem fet moltes excursions i tot això, i per mi ha sigut molt xula l'experiència.
20: Crec que ha estat una experiència molt guai, perquè a mi des de sempre m'ha agradat molt mirar pel·lícules i he descobert com que altre tipus de com pel·lícules, que és el documental, i m'ha semblat com molt interessant perquè hem pogut com aprendre d'una cosa que tots moltes sovint mirem a la tele o al cinema, i crec que ha estat un tema molt interessant per estudiar.
17: Després d'una pluja d'idees i de molt debat, Can Bordó i el Mercat Municipal de Cardedeu han estat els dos espais protagonistes als documentals dels alumnes de 6è de l'escola Can Manent en aquesta edició de Cinema en Curs.
0: I finalment van ser forces les obres que van participar i estar presents a Desenfaina Teatral, el resultat final del taller de teatre per adults impulsat per Artesana Social de Cardedeu, Enric Rubio.
17: Així és, Ona. Disculpa que t'ho poso sempre difícil. A través de grups reduïts i amb participants de totes les edats s'ha fet un treball intens d'interpretació amb personatges i escenes molt diverses. Escoltem a Olga Vinyals, directora artística de Desenfaina Teatral.
21: Doncs l'objectiu del projecte principalment és que les persones que estiguin en el taller de teatre puguin fer veure, doncs, tot el que anava, bueno, l'aprenentatge. Però sobretot el més important és conèixer tot el que és el fet teatral i sobretot passar-s'ho bé i divertir-se i aprendre, doncs, coses que viatjar entre emocions, personatges, i que tot això jo crec que ens enriqueix a tots per igual.
17: El projecte ha inclòs 6 peces teatrals que exploren les relacions humanes des de l'humor, la tendresa, la vulnerabilitat, la intensitat o fins i tot la crueltat. 6 tastets de microteatre representats en diferents espais i amb escenografies pròpies que han convertit l'experiència en un recorregut íntim i proper tant per als participants com per al públic. Una iniciativa que, més enllà de l'escenari, també ha servit per fomentar la convivència, l'expressió emocional i la creativitat. Escoltem a Jesús Bonjoc, mestre jubilat i participant de Tot plegat.
22: El microteatre ens ha donat una experiència de poder integrar en mitja hora tot un àmbit artístic i d'expressivitat important, que a vegades en una obra on actua més públic no es pot donar. Llavors és una cosa més intensiva, de 20 minuts, on amb 2-3 personatges aquests papers s'intercalen molt ràpid. Per tant, et dona a nivell d'experiència teatral un bagatge important, no? Una experiència important.
17: El projecte ha permès als participants descobrir noves idees d'expressió i compartir experiències a través del teatre, tot apropant el microteatre al públic d'una manera íntima i propera. Una proposta, en definitiva, cultural i social, que reafirma el valor de les arts escèniques com a espai de trobada, aprenentatge i cohesió entre diverses generacions.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
23: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
24: Molt bon dia. Molt de sol aquest matí, gairebé cap núvol,
1: I l'única novetat és que a la tarda, fruit de la mateixa calor i d'una lleugeríssima entrada de vent de nord, les tempestes creixeran amb més força. Ahir ja vam tenir uns quants núvols a la tarda, però avui tenim bastants més. Poden haver-hi algunes tempestes, sobretot al cap Osona i cap al Ripollès. Algunes tempestes poden ser moderades. No són fortes ni abundants, però sí que moderades, fruit d'això, d'aquesta mateixa calor, que serà molt intensa avui, per sobre dels 35 graus, jo crec, en moltes zones d'Osona, el Moianès també gairebé 35 graus, i el Vallès el superarem tranquil·lament aquests 35 graus. Per tant, dia escàndol, podia titular situació molt greu i situació del tot preocupant la que tindrem avui. Espero que a partir de demà les temperatures ja puguin baixar una mica, ja ho anirem concretant, però jo crec que a partir de demà baixaran ja una mica, i el cap de setmana serà una mica més normal de finals de maig. Moltes gràcies, bon dijous, adeu.
23: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, ja sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, l'Elisenda Corrius, on parlarem amb ella sobre la nova edició del Festus, el Festival d'Arts del Carrer de Torelló, que se celebra aquest cap de setmana, on s'hi podrem veure diversos espectacles, arts escèniques, teatre, dansa i música. Després, a continuació, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà sobre la petició de reobertura de la fossa, on s'hi troben 24 ripollesos. Ho farà amb en Joaquim Roquer, un dels impulsors al Ripollès. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, on l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió Cardedeu a la Foc Lent, parlarà sobre Cala Rosa, del poble del Montseny. Després de que en Guillem Sánchez ens porti les piulades més destacades del dia, parlarem i acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Però sabeu que tot això ho fem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
23: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Avui, un cotxe per mou.

0: Ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
1: El 9FM, 92.8.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
3: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
4: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
6: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Giménez, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou, bona.
6: Va, començarem a repassar les portades per la de La Vanguardia.
7: Que mira, avui el titular de la portada de La Vanguardia és Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. Luco busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. El jutge indaga sobre agents que van passar, suposadament, dades a la lampista Leire Díaz. És a dir, aquest cas del PSOE no és el de Zapatero, és un dels altres que hi havia, que està relacionat amb l'exsecretari general del partit, a Santos Cerdán, i també a la lampista Leire Díaz. A la imatge destacada, doncs, també Pedro Sánchez, que ahir se'n va al Vaticà, on es va trobar amb el papa Lleó XIV, i bé, en aquesta trobada, doncs, que va haver-hi bona sintonia entre el pontífex i el president espanyol, i també va servir com una mica de preparatori per aquesta, per aquesta gira, podríem dir, que farà a Lleó XIV d'aquí unes setmanes per aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol.
6: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
7: Que continua parlant de corrupció, es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Els socis de govern comencen a marcar-hi distàncies. I la imatge, doncs, es veu ahir agents de la policia just a l'entrada del PSOE a Ferraz, després d'aquest escorcoll que s'ha dut a terme dins de la seu del Partit Socialista a Madrid.
6: Seguim ara per la portada del periòdico.
7: El periòdico, que avui titula Pedraz busca a les entranyes del PSOE i pagaments més per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de correus al registre d'entrada i la informació de pagaments i viatges. Imputa la gerent del partit Cerdán i l'exvicepresident andalús Gaspar Zàrrias. I a la imatge es veu les eleccions farien entrar al país en una paràlisi. Unes declaracions de Pedro Sánchez. I la imatge així més gran és de la seu del PSOE, on ahir estava a rebussar de mitjans de comunicació i també de la policia a causa d'aquest escorcoll. I el periòdico també el que ens porta són declaracions que van compartir ahir a diferents... diferents membres dels partits polítics, que alguns que donen suport i alguns que formen part de l'oposició. Núñez Feijóo, la pregunta és quantes batudes més, quants subons més. La situació és agònica. Míriam Nogueres, de Junts, la moció de censura no està sobre la taula. Rufián, no se sap què és cert. Si es demostra alguna cosa il·legal,

0: que la gent decideixi. I Òscar Matute, de Bildu, veurem què troben al registre de la seu del PSOE, que investiguin.
1: Doncs estarem al cas de com avança aquesta trama, amb Andreu, amb tot el cas del PSOE, i seguirem i acabarem a repassar portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
0: Que ens anem cap al litoral, una mica més amunt de Barcelona, a la comarca del Maresme. I el titular és el Maresme, una economia diversificada i una bona qualitat de vida cohesionades a tocar del mar i de la capital. I la imatge, doncs, una imatge típica del Maresme, que tu, si penses en aquesta comarca, doncs, platja, a primera línia, la via de tren i a sobre la carretera, que és la imatge típica d'aquesta comarca.
1: Doncs, Andreu, obrim la mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat, començarem per la portada del País.
0: Noves revelacions del cas Leire. El jutge sosté que el PSOE va pagar per torpejar les investigacions. Pedraz imputa a Santos Cerdán i a la gerent per una trama contra els jutges i els fiscals. L'audiència sosté que Leire Díez va cobrar 4.000 euros mensuals del partit i la Guàrdia Civil entra a Ferraz per buscar documentació sobre la xarxa. I a la imatge, doncs, és que és impacte. Vull dir, es veuen a dos policies nacionals i de fons es veu Ferraz, on es llegeix també el PSOE, ja que ara mateix la seu del PSOE està en obres. Hi ha l'endami que no es pot veure bé l'edifici, però hi ha un cartell on posa PSOE i es veu una persona bé. O sigui, una imatge molt, que dona molt a reflexionar i que si l'has de mirar per entendre-la.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada de El Mundo.
0: El PSOE va perseguir a Luco jutges i fiscals per ordre del guany. La Guàrdia Civil i Rob a Ferraz per finançar la trama que va voler obstaculitzar els escàndols de corrupció. Els investigats intenten subornar a varis implicats, desqualifiquen investigadors i acallen a testimonis incòmodes. El jutge situa l'origen en els 5 dies de Sánchez després de la imputació de la seva dona i senyala a l'actual gerent. I a la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez durant ahir en aquesta visita que va fer al Vaticà i agafa unes declaracions també de Pedro Sánchez. A Sánchez s'atrinxera, la investigació no impugna el govern.
1: Seguim per La Razón.
0: La caixa del PSOE va financiar l'ofensiva contra jutges incòmodes. Pedraz atribueix a Cerdán el lideratge en una trama per desestabilitzar investigacions molestes per al govern. L'exsecretari d'organització hauria pagat 4.000 euros al mes a la fontanera, és a dir, a Leire Díez, i s'activen després de la imputació, que es van activar després de la imputació de Begoña Gómez, la dona del president. El jutge envia a Ferra de Luco, que va rastrejar durant més de 12 hores la seu socialista en busca de documentació. I la imatge, doncs, la cara de Pedro Sánchez d'ahir a Roma i l'altra, els mitjans de comunicació, que acorralaven pràcticament Ferraz per saber què va passar ahir amb aquest escorcoll per part de Guàrdia Civil i Policia Nacional.
1: I acabarem el repàs de portades per l'ABC.
0: Bé, el titular és de l'editorial d'avui de l'ABC. Tota la corrupció és de Sánchez. Per tant, ja veiem la línia que segueix aquest mitjà. El que també llegim és el PSOE va pagar una trama contra jutges i policies per protegir el president. L'entrada de Luco a Ferraz durant 10 hores acaba amb la imputació de la gerent Cerdán i Zarrias. Santos Cerdán controlava la CEPI que va per orientar els expedients per rebre beneficis.
1: Bé. Unes portades crítiques avui.
0: Està en el punt de mira.
1: Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15.

0: Doncs, com sabem, el Festus arriba aquest 2026 a la seva 29a edició, convertint un any més els carrers de Torelló en un gran escenari de dansa, música, circ, teatre, performance i arts visuals. El festival, que se celebrarà els dies 29 i 30 de maig, posa enguany el focus en el concepte de comunitat, reivindicant la cultura com un espai compartit i de trobada. I avui al Territori 17 tenim per nosaltres, per via telefònica, a la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, a l'Hisenda Corrí, perquè ens expliqui totes les novetats i tota la programació d'aquest any. Bon dia, Elisenda, què tal?
1: Hola, bon dia, molt bé, a punt de festos.
0: Suposo que esteu ara aquests dies a tope acabant de tenir-ho tot a punt, eh?
1: Sí, ultimant els detalls.
0: Doncs, Elisenda, explica'ns, perquè el festos arriba a aquesta 29a edició, com ha evolucionat aquest festival des dels seus inicis fins a dia d'avui?
1: Doncs ha evolucionat de diferents maneres. Vull dir, l'essència del festival continua sent la mateixa. El festival va néixer amb l'objectiu de posar al carrer propostes d'arts escèniques, música i arts visuals amb llenguatges més arriscats per acostar a la ciutadania aquest tipus de propostes i per fer la cultura accessible per a totes les persones. L'objectiu pel qual es va crear el Festus continua sent aquest, el mateix, però el que ha evolucionat és amb les propostes que es porten, amb la durada, més amb el format que no pas amb el festival en si. Quan es va començar el Festus, doncs durava 3 dies, ara dura 2, les propostes eren d'una tipologia, ara en són d'una altra, però se segueix mantenint l'essència del festival.
0: Elisenda, el lema i el discurs d'aquest any giren entorn al voltant del tema de comunitat. Per què heu volgut posar el focus precisament en aquest concepte i també parla'ns una mica del cartell, que també és molt significatiu i també suposo que deu anar relacionat amb aquest concepte.
1: Exacte, va ben bé així. Per nosaltres, sempre la imatge gràfica del festival és una proposta més del festival. Com deien, el festival hi ha arts plàstiques i arts visuals, i per tant el cartell és una proposta més del festival. Dit això, nosaltres cada any sempre seleccionem un concepte sobre el que treballar. No vol dir que totes les propostes que portem al festival tinguin a veure amb aquest concepte, però sí que algunes parlen explícitament en aquest cas de comunitat, però sí que és el que utilitzem nosaltres per inspirar-nos i construir tant la comunicació com tot el programa que es posa als carrers i a les places. Vam escollir comunitat una mica perquè estem en un moment on sembla que tot tendeix a individualitzar-se i a mediatitzar-se molt, i oblidem una mica que som humans, que vivim en comunitat, que es construeixen, les coses passen, no?, pels vincles que establim amb els nostres veïns, i de fet, tal com construïm el festival, ja és molt comunitari, perquè un ajuntament com Torelló no podríem tenir el festival que tenim sense la participació voluntària de moltes persones vinculades a les arts, i per tant ja es construeix de manera comunitària. D'altra banda, quan nosaltres posem la cultura al carrer, ja transformem aquests espais que el dia a dia són de pas per escenaris. Per tant, ja posem a l'abast de la ciutadania aquest punt de trobada que pensem que és imprescindible per construir comunitat i, per tant, per construir poble. Per tant, en aquest cas, no, amb el Festus el que volíem contribuir és a posar a l'abast, no, a facilitar aquest punt de trobada entre la gent de Torelló i entorn. I a partir d'aquest punt de trobada, que passi el que passi, que sigui el que sigui, però que la gent es relacioni, es conegui, perquè és a partir, no, d'aquest contacte i les idees que sorgeixen que fa que en els pobles passin coses i hi hagi vida.
0: I el cartell aquest que comentaves és una proposta més, en aquest cas un art visual, per la gent que no ens pugui veure o no el pugui buscar ara mateix, és una cadira feta de barres de pa.
1: Exacte. Aquest projecte el vam encarregar a l'Ari Miró i a la Cèlia Pla de Vall, que són dues directores creatives d'aquí Torelló, i nosaltres sempre el que fem amb els artistes, i en aquest cas en elles, els hi vam dir: volem parlar de comunitat. Llavors, elles a partir d'aquí, no només es tracta de fer un cartell bonic, que també l'han fet molt bonic, sinó és de com conceptualitzen tota aquesta idea i com expliquem el festival. I van anar a l'essència, no? Van dir que és el més essencial d'una comunitat, és el menjar, i en aquest cas, què té en comú totes les comunitats, és el pa, no? D'una manera o altra, totes les cultures i totes les comunitats tenim el pa com l'element més bàsic de la nostra alimentació, i a més, sempre hi ha que la cultura és tan necessària com el pa, no? Vull dir, és aquest element tan bàsic. Per altra banda, també hi ha tot el concepte de que el pa artesanal, el pa ben fet, té aquest procés de maduració, de treball, de fermentat, de fer-ho a poc, de posar-hi amor i de coure'l, no? Perquè surti una bona barra de pa. I en aquest cas, la cultura és el mateix, no? Per això diem que la cultura es cou al carrer, perquè al final perquè puguem tenir aquestes propostes més arriscades o més transgressores és perquè hi ha una cultura de base que s'ha trebat al carrer, no? I per nosaltres era molt important el que passa al carrer, el que passa de manera amateur, del que passa, no?, de les idees que sorgeixen als bars, i per nosaltres és la base de tot el que llavors es pot construir.
0: Per aquesta edició el programa inclou fins a una trentena d'espectacles de disciplines molt diverses. Sí. Quins criteris seguiu a l'hora d'escollir i de configurar aquesta programació?
1: D'entrada, que es puguin fer al carrer, que sembla que és fàcil però és difícil. No, hi ha moltes propostes de carrer, però sí que és una particularitat que es puguin fer al carrer. Llavors que hi hagi aquesta multidisciplinarietat, o sigui, que hi puguem trobar circ, que hi puguem trobar dansa, que hi puguem trobar teatre, que hi puguem trobar propostes híbrides, no?, que barregen totes les disciplines, i després tenir com una mirada àmplia també del que és la cultura. No? En aquest cas, per exemple, dissabte al matí hi ha una caminada etnobotànica per descobrir plantes oblidades del nostre entorn, i després es farà un taller de pa i es farà humus amb aquestes plantes oblidades. Vull dir, és com aquesta mirada àmplia. I llavors també, per exemple, hi ha un partit de futbol antifeixista, no?, que és una proposta de l'Eugenio Merino, que són més performance, o aquests nous llenguatges que normalment en el cas de Torellons és difícil programar-los, no?, la programació està per del Teatre Sirvianum, doncs en el Festus hi posem aquest marc i aquest espai perquè puguin ser programables.
0: El Festus manté aquesta clara voluntat d'arribar a nous públics i també de fer accessible la cultura a tothom, per tant també entenc que les propostes són gratuïtes, algunes de pagament?
1: En aquest cas, aquest any són totes gratuïtes. Algun any hi ha hagut alguna entrada preu simbòlic d'un, dos euros. Aquest any ho hem fet tot gratuït. Sí que hi ha alguns espectacles que cal reservar entrada prèvia, però sempre de manera gratuïta. Aquestes entrades es poden reservar des de la web del Festus Festival, que et redirigeix directament al sistema de venda d'entrades del Teatre Sirvianum. N'hi ha algun espectacle com el de la companyia Pagans, que és Paraules que trenquen ossos, que fem dues sessions, que en una ja estan exaurides i l'altra crec que aquest dematí quedaven tres entrades, perquè són propostes d'aforaments molt reduïts i per això precisament hem fet la reserva d'entrades.
0: I Elisenda, per tant, aquest festival, el Festus, és un festival accessible per a tothom i també per a tots els públics, amb propostes per als més petits, per als més grans, també per propostes per a gent jove, no?, que potser no s'acaba d'acostar a la cultura, no?
1: Sí, sí, sí. La nostra idea és aquesta. Al final, totes les propostes es poden ser vistes per tothom, diguéssim, però sí que, per exemple, el dissabte a la tarda tenim un Toti Turonell amb un espectacle que es diu Micro Shakespeare, que és una instal·lació on et pots explicar històries de Shakespeare. És una instal·lació molt bonica i, per tant, aquí potser les persones, no?, tant és per persones adultes, però per les persones petites també els hi farà, no?, també hi trobaran el seu espai, no?, perquè això d'explicar històries i contes és algo que, no?, que portem tots els que som mares, en aquest cas, o pares, no?, hem explicat contes o expliquem contes a la nostra canalla, per tant, és això portat en el llenguatge Festus. També hi ha espectacles de circ i de dansa molt vistosos, molt visuals, que també és per tots públics. Ja et dic, o sigui, tot el festus està pensat perquè tothom el pugui veure, però sí que és veritat que potser hi ha propostes que al final per la canalla els hi són més fàcils de gaudir.
0: Mm-hmm. I Elisenda, ja per anar acabant, a quins espais podrem trobar aquestes diverses propostes per Torelló? És a dir, places, carrers, a quins llocs?
1: Sí. Normalment són els espais habituals, hi haurà propostes a la plaça Vella, hi haurà propostes als jardins, hi haurà propostes a la plaça de la Vila. Aquest any, com us he dit, que hi ha un partit de futbol antifeixista, és en el camp de futbol 7 de la zona esportiva. També hi haurà un off-carrera, que per nosaltres és molt important, aquests espais off, perquè al final són espais autogestionats i ara, aquest any, més que mai, no, donen sentit al festival d'això de la cultura que es cou al carrer, perquè són persones, no, que voluntàriament autogestionen un espai. Hi ha dues propostes que es fan a l'escenari del Teatre Sirvianum. Un és el divendres al vespre, a la tarda, a les 7 de la tarda, que de fet és la primera, que fan els alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Sirvianum. I l'altre és el dissabte al matí, que és una jam session, que es diu Aplec de la Mare de Déu del Soroll, i és oberta perquè tothom pugui anar amb instruments, artilugis musicals o altres disciplines a fer una creació col·lectiva. Uh-huh. Vull dir que una mica és en els espais habituals, més aquestes dues propostes que es fan dintre del teatre, però a portes obertes, que tothom hi pugui entrar i sortir.
0: Uh-huh. Doncs, Elisenda Corrius, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, moltes gràcies per explicar-nos i tot el que representa el Festus per al municipi, també per la cultura, al final per accedir, que tothom pugui accedir a aquesta cultura. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta 29a edició.
1: Moltes gràcies i us esperem als carrers de Torelló.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I canviem de tema perquè el Consell Comarcal del Ripollès s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera al Gironès per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, avui a l'estudi de la veu de Sant Joan ens acompanya en Joaquim Roquer, de Ribes de Freser, que és una de les persones implicades en el projecte aquí a la comarca, perquè hem de recordar que hi ha diversos ripollesos afectats per aquest tema. Bon dia, Joaquim, i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
3: Moltes gràcies, Isaac.
2: En aquella fossa comuna hi hem calculat que hi ha un total de 510 persones. Explica'ns on es troba i quantes són del Ripollès.
3: Doncs la fossa comuna està situada dintre del cementiri de Girona. Val? I d'aquestes 510 persones, que la gran part de persones són, bueno, són represaliades pel franquisme, o sigui que van ser executades i enterrades indignament, 25 d'aquestes persones són del Ripollès. Uh-huh. La majoria són persones humils, d'origen humil, pagesos, o, bueno, persones que se'ls va fer un judici injust i els van executar i els van enterrar en aquesta fossa.
2: Ara ens deies, l'origen d'aquestes persones, no? Un origen humil, pagesos, quines feines tenien? Què hi havia? Quins perfils teníem?
3: Bueno, hi ha, dedic que la majoria, però bueno, uh-huh, molts són carrabiners. Carrabiners vol dir que eren persones que bueno, potser eren pageses, però que estaven a l'exèrcit republicà o havien passat a... els orígens es pot saber molt breument a partir d'una nota que hi ha en el llistat, no? Uh-huh. Però, clar, el tema és que les persones, la campanya que estem fent és per saber qui eren i quines són les seves famílies, perquè potser elles sabran més coses d'ells.
2: Uh-huh. Per tant, entenc que hi ha gent que sí que està identificada amb noms i cognoms i hi ha gent que no?
3: No, tots.
2: Tots estan identificats?
3: Tots tenen noms i cognoms, sí.
2: Uh-huh. Explica'm una mica, com es va poder localitzar aquesta fossa? Entenc que si estava al cementiri era fàcil de localitzar o va costar una mica més?
3: Diguem-ne, la fossa és una fossa que ja està una mica dignificada per la política de fosses comunes que té la Direcció General de Memòria Democràtica. O sigui, vol dir que en aquesta fossa hi ha una placa amb els noms de les persones enterrades. Val? Uh-huh. Llavors, què passa? La Generalitat té una, diguem, una manera de... Clar, és una, diguem, dintre d'Espanya, no? Està clar que la Generalitat és l'entitat amb més sensibilitat cap a la memòria històrica, segurament de l'Estat, una de les de més. No? Llavors, el que fan és anar buscant les fosses que hi ha arreu del país i, diguem, intentar dignificar-les. Les fosses de dintre del cementiri són fosses que, en principi, no tenen risc de ser desaparegudes, perquè en un cementiri no s'hi fan obres, no s'hi fan carreteres, uh-huh. no s'hi fa... Simplement, si hi ha algun dia diners per exhumar-les, doncs es podrà... I van actuar doncs, en fosses que poden perdre la integritat, al costat de carreteres, en llocs que podrien desaparèixer. Què és el que ha passat amb la fossa comuna de Girona? Segurament, la dels cementiris, segurament, no sé si és la més gran, però de les més grans de, uh-huh. del país, no? Del país ja no només de Girona, sinó de... del país. Doncs que, clar, un cop pues ja se sap castellà, pues, bueno, ja hi ha un petit consol per als familiars, però potser en aquesta fossa ningú hi actuarà mai més, no? I aniran uh-huh. a per altres, no? Diguem, aquest és el tema. Què ha passat? Doncs que hi ha una associació de familiars de Llagostera que van dir, bueno, es van adonar compte que ja hi ha la llei de memòria històrica, que si no uh-huh. m'equivoco és la del 2017 de l'Estat, hi ha un punt, bueno, hi ha moltes coses d'aquesta llei que no s'han complert, però hi ha un punt que obre una via legal als familiars de fosses, de víctimes que estan uh-huh. en fosses, de que puguin instar en un jutjat, doncs, fer com una demanda, però no és una demanda contra ningú, simplement és un escrit que es presenta a un jutjat i es diu, mira, nosaltres som parents d'aquesta persona, aquesta persona va patir tot aquest judici injust i demanem que s'exhumi la fossa per recuperar el nostre avantpassat. I això, el jutjat té uh-huh. l'obligació de resoldre i instar l'administració competent en fer-ho. Clar, quin és el tema? Que quantes més famílies facin això...
2: Més fàcil és que es pugui, doncs,
3: exhumar.
2: Clar,
3: perquè si és una, entre 500 i 10, no. Però si són més, sí. Doncs, bueno, la feina que hem fet, i vull agrair moltíssim, moltíssim, perquè no tinc paraules d'agraïment, perquè jo, a part de ser regidor de l'Ajuntament, també sóc implicat, perquè tinc un familiar en aquesta fossa. Uh-huh. Vull agrair molt al Sergi Albric, regidor Sant Joan i vicepresident del Consell, i també doncs, a l'Amadeu Rossell, president del Consell, i la Judit Cornellà, que són les persones del Consell que han cregut en aquest tema, la implicació que tindrà el Consell amb això. Perquè, clar, què passa? Que per trobar aquests familiars, què s'ha de fer? Pues s'han de consultar els registres civils, no? Uh-huh. Aquí la idea és que a través també de l'arxiu comarcal doncs es pugui donar un cop de mà a la recerca d'aquestes persones. D'aquestes 25 famílies, d'aquests 25 d'allò, ja tenim 5 famílies localitzades que sembla que, com a mínim, estan informades del tema. No sabem si faran el pas o no, perquè ara la idea és reunir aquestes famílies i explicar-los bé tot el procediment uh-huh. del que s'ha de fer, no? Però, com a mínim, d'aquests 25 ja en tenim 5.
2: Que la feina feixuga, Joaquim, doncs és això, no? Clar. Acabar de trobar aquestes 20 altres famílies per poder fer,
3: i llavors,
2: i fer més pressió.
3: I llavors fer tot aquest procediment. Jo, en el meu cas, tenim un tietavi que es diu Pere Rocacoll, que uh-huh. va ser un dels dos sumaríssims de Ribes, i el van executar. La raó, doncs, bueno, perquè el meu besavi era el president de la cooperativa dels treballadors, no? En el nostre cas sabem molt bé la història perquè és la casa, no? Però, bueno, doncs va arribar al juny de... Bueno, quan va acabar la guerra, i al cap d'un mes el van acusar, no?, d'una cosa que no havia comès, i això va ser el juliol, i el mes de gener, del 27 de gener de 1940, el van executar. Mm-hmm. I nosaltres, en aquest cas, sabem coses d'ell, perquè sabem que pues, la família pues, li va, imagina't, no?, preparar com un traje, no?, digne perquè quan l'executessin... ho fes amb la major dignitat possible després d'aquest judici. I sabem que el van fer simulacres d'execució diverses vegades i que aquest vestit se'l va haver de posar diverses vegades fins que el van matar definitivament, no? O sigui que, a part, hi havia una tortura dintre de la...
2: En el vostre cas,
3: en el nostre cas era,
2: ho coneixeu bé?
3: Era així, no? Llavors, clar, jo en el meu cas, què passa? La meva mare i la meva àvia han mort. Clar, aquí som ara responsables de si volem reclamar-ho, som els nets. En el meu cas, la meva mare pues, va deixar mostres d'ADN abans de morir, perquè va morir del Covid l'any 2020, un parell d'anys o tres abans va deixar mostres en el banc d'ADN per recuperació dels familiars de fosses comunes. Uh-huh. Clar, en el nostre cas és un deure moral fer-ho, perquè elles ho haguessin fet. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, en el meu cas és fàcil, però bueno, jo això ens hi hem trobat una mica... M'hi he trobat una mica de rasquillada, perquè, diguem, jo vam descobrir que el Peret estava en aquesta fossa quan vam iniciar tots els processos de memòria històrica a Ribes, que en tenim diversos, no? Que es va, hi ha una fossa comuna a Ribes. Una de les coses que vam fer en aquella moció, com a, diguem, a regidors de l'Ajuntament, és que l'Ajuntament de Ribes es comuniqués amb tots els ajuntaments on hi havia, constaven morts perquè trobessin familiars d'aquests ajuntaments de tota Espanya. Van respondre segons, sembla, un 30% d'ajuntaments. Va ser molt, no? Llavors el que vam fer, se'ns va ocórrer dir, bueno, on està el Peret? Perquè nosaltres no sabíem on era. Doncs jo vaig fer això com a particular en els ajuntaments on jo creia que podia ser per les coses que havia dit la família. Ens va contestar l'Ajuntament de Salt i ens va dir que no estava enterrat a Salt, sinó que estava a la fossa comuna de Girona. I així vam saber que ella estava allà. Llavors, clar, pensem, en el nostre cas, què passa? Doncs tenim prova d'ADN que va deixar la meva mare, i que és millor que d'un tercer descendent, o sigui, d'un segon descendent, i sabem que està en aquesta fossa. En aquest cas, hi ha d'altra gent que li passa, els de Llagostera, doncs, són 10-15 famílies, no? I llavors, amb això, què ha passat? Doncs que comença a haver-hi, hi ha moltes famílies que estan iniciant aquest procés, i podria ser que arran d'això, dintre d'un futur, doncs, es pogués dir que, bueno, com que l'administració tindrà la pressió de diferents familiars i potser institucions públiques, doncs podria ser que aquesta fossa es reobrís.
2: D'altra gent del Ripollès, Joaquim, no sé si també estan amb aquests tràmits tan avançats com vosaltres, que té fins i tot ADN en el banc d'ADN, no sé si heu parlat amb alguna d'aquestes famílies, aquestes cinc famílies, com està el cas?
3: Que nosaltres, que jo sàpiga, no, però això no és un problema, en el sentit que si la família llavors vol fer-ho, llavors, perquè això jo no ho he viscut, però el protocol marca que llavors se'ls agafaria mostres en els descendents que vulguin fer això, per si s'ha de fer. El que passa que l'obertura d'una fossa és una cosa molt complicada, perquè és molt interdisciplinar, val? I és car de fer. Per què? Perquè hi ha els que els enterren, els arqueòlegs, hi ha els que han de fer la investigació forense de com van morir i llavors la coteig d'ADN. Vull dir, és una cosa sèria. Vull dir que
2: no es fa en un dia. Sí,
3: no es fa en un dia. I després les fosses comunes també, en el cas de Girona, pel que sabem, creiem que està bastant sectoralitzada i que és d'aquesta font dels morts que van morir executats, però en molts ajuntaments, en molts llocs el que passa és que en la fossa comuna hi posen a tothom, no només els que van...
2: Perquè de quins anys, Joaquim, estem parlant? Perquè la gent ho té dit, després de la Guerra Civil...
3: Estem parlant del 39-40.
2: Del 39-40.
3: O sigui, són més o menys, bueno, més o menys del, bueno, 38 dels executats en aquella època, del 37, 38, 39, 40. Més o menys és aquella època en què tota aquesta gent va ser executada o va morir. També s'ha de veure quines, que això sí que jo no ho sé, vull dir, de quines morts van morir, val? De si van ser executats o no, o van morir per altres causes de la guerra. Però podrien estar, segons com estigui la fossa, pot ser que hi hagi altres tipus de difunts. No? Pel que creiem, pel que ens han dit les persones que coneixen el tema, doncs està molt sectoritzat i sí que es podria fer una actuació, val? Per saber exactament qui eren, perquè, diguem, hi ha persones que han investigat també això.
2: Per acabar, Joaquim, aquest procés, quant de temps es pot arribar a allargar? Què creieu que es podria allargar? Anys, segurament?
3: Jo crec que encara queda molt temps, però sí que està clar que si això s'inicien, l'administració ha de resoldre, val? I llavors... Jo crec que la Generalitat no obre més fosses perquè no té diners, no sé com explicar-ho.
2: Sí, sí, sí.
3: També és una qüestió política a nivell de pressupostos de la Generalitat. No? Si volen dedicar més temps, més diners a això, doncs es podria fer, perquè Catalunya ho podria fer. Val? Una altra cosa és que políticament es doni prioritat o no. Jo he de dir que, a veure, que sí que hi ha diferències entre diferents governs de la Generalitat que han dedicat més o menys a memòria històrica. No? Tots donen un mínim, però el mínim no és prou per fer tot això.
2: Perfecte, doncs, Joaquim Roquer, precisament persona implicada doncs, en aquest projecte perquè doncs, es pugui exhumar aquesta fossa comuna del cementiri de Girona, on hem comentat que hi ha unes 25 persones del Ripollès, entre ells doncs, un familiar teu, Joaquim. Doncs esperem que això es pugui resoldre, tardi més o tardi menys, però que tard o d'hora doncs, s'hi posin els diners i es pugui exhumar aquesta fossa. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres aquest matí.
3: De res, moltes gràcies.

És Elefants d'Oques Grasses perquè el grup osonenc el 28 de maig del 2021 va publicar el seu cinquè disc d'estudi A tope amb la vida. Després de l'èxit de Fans del Sol, aquest treball inclou les col·laboracions amb Rita Payé, Santa Salut, Stay Homes i Doble, amb cançons com Gent que estimo, The Bonos, Wake Up o Petaro. El Festival dels 150 anys d'Estrella d'Am va començar la seva fira de comiat, que acabarà amb quatre concerts a l'Estadi Lluís Companys a l'octubre.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Van fer un recorregut de 17 quilòmetres i us el vaig començar a desglossar. Continuaré parlant avui sobre el carrer de Sant Isidre de Corró de Vall, al nord de l'estació de les Franqueses i de l'antic pas a nivell en què s'estan construint murs de contenció per a l'ampliació de la plataforma de la línia. I al pont de la cooperativa agrària, al costat de la C40 a les Franqueses, hi ha una base d'emmagatzematge de travesses, balast i altres materials. La plataforma s'ha eixamplat i s'han tret les vies i la catenària. A l'antic baixador de Llerona, els moviments de terra són evidents a l'entorn de l'antic baixador que la línia de Vic tenia a Llerona i que ja ha estat enderrocat per eixamplar la plataforma de les vies, mentre que a la carretera de l'Ametlla a Llerona s'ha retirat l'antic pont del tren i s'està pendent de construir els estreps i nou viaducte que permetrà l'R3 travessar per damunt de la BB1433. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem sobre Cala Rosa del poble del Montseny. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El mercat, un espai ple de vida i Can Bordó i més que una granja són els dos documentals que els alumnes de 6è de primària de l'escola Can Manet de Cardedeu presentaven davant d'un cinema esbarjo ple. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Ona, i és que els documentals són fruit de la participació en el projecte Cinema en Curs, un programa de pedagogia del cinema iniciat el 2005 a Catalunya, que actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. Escoltem a Laia Colell, organitzadora del Cinema en Curs.
4: És com potenciar, no, tots aquells valors pedagògics que pot tenir la creació cinematogràfica a les escoles i instituts, no? Des d'aprendre a fer atenció al nostre entorn, escoltar-nos entre nosaltres, prendre decisions col·lectivament, tenir paciència, esperar, crear vincles amb les persones amb les que vivim o amb les que compartim el poble, no? Doncs són una sèrie de descobertes i d'aprenentatges que el cinema pot articular.
3: En tallers al llarg del curs des de setembre fins al maig i la col·laboració de cineastes, els alumnes han desenvolupat un documental per cada grup classe. Escoltem alguns d'aquests alumnes.
5: També m'ha agradat molt aquest projecte de cinema en curs perquè, no sé, descobrim com es grava totes les parts d'una càmera i moltes coses del cinema. També hem fet moltes excursions i tot això, i per mi ha sigut molt xula l'experiència.
6: Crec que ha estat una experiència molt guai perquè a mi des de sempre m'ha agradat molt mirar pel·lícules i he descobert com que altre tipus de com pel·lícules, que és el documental, i m'ha semblat com molt interessant perquè hem pogut com aprendre d'una cosa que tots moltes sovint mirem a la tele o al cinema, i crec que ha estat un tema molt interessant per estudiar.
3: Després d'una pluja d'idees i de molt de debat, Can Bordó i el Mercat Municipal de Cardedeu han estat els dos espais protagonistes dels documentals dels alumnes de 6è de l'escola Can Manent en aquesta edició de Cinema en Curs.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, els dos nous regidors del PSC a Ripoll s'estrenen amb un discurs en castellà i amb Oriol convidant a Iglesias a fer un curs de català. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se del pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
7: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
8: Y con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Oriol va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
7: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
2: I els dos nous regidors socialistes s'estrenen presentant al·legacions al pressupost, Isaac.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
7: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
8: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblement, ja veurem.
7: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
9: Perquè ja es va votar al ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, ruminso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hosteng de l'Alternativa per Ripoll CUP.
10: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
11: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, cada vegada és més freqüent que s'utilitzi l'helicòpter per serveis mèdics i serveis d'emergència a l'Aia de Déu.
12: A Sant Feliu, els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, al camp de futbol o a l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. El primer cas, el de prioritat 0, són aquells que requereixen una emergència vital extrema, és a dir, aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10-15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però sí que requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància.
2: I ara sí, és el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubio.
3: Ens trobem avui al cor del Montseny. De fet, no només al vell mig del Parc Natural, sinó que a més estem al terme municipal que porta el mateix nom. Ens trobem al poble del Montseny. I si bé és ben segur que aquest parc és apreciat per la gran quantitat de productes de primeríssima qualitat que ens aporta, com bolets, carn i tot tipus de plantes silvestres, també ho és que la restauració que ens ho fa arribar a taula és extensa i d'una gran qualitat. I per això avui hem volgut estar a casa de la Raquel, al restaurant Maria Rosa, un lloc on tota la gent dels voltants hi ha vingut. I que tant pots gaudir del seu interior a ple hivern com de la fantàstica terrassa amb elements decoratius de forja que s'han fet ells mateixos. Sí, ara ens ho explicaran. Els dies que acompanya per gaudir un bon temps, això és clar. Així que res, festes les presentacions, anem al tema. Molt bon dia, Raquel. Moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva a vostra. I encara amb més raó en aquesta ocasió, ja que, si no tinc malentès, esteu de vacances, no és així?
13: Sí, hola, bon dia, sí. Ens queden pocs dies per acabar les vacances, però sí, 3 dies ens queden.
3: S'hauran d'aprofitar. En primer lloc, qui sou els que lidereu aquest projecte?
13: Ara, en aquest moment, doncs, soc jo, la Raquel, que soc la cuinera, i en Xavi, que és el, diguéssim, el cambrer, les relacions públiques, el que porta una mica més el cotorro que ara la gent.
3: Donem fe que és un relacions públiques i un bon relacions públiques, pels que hem vingut. Sé que la pregunta que faig ara costa molt de resumir, però amb una pinzellada, quan fa que existeix el restaurant Maria Rosa i com va començar aquesta gran aventura o com arribar fins avui dia?
13: Bueno, va començar amb un projecte dels meus pares i, bueno, hi he anat seguint. Temes de la vida, una gent es mor i, bueno, va seguint. I jo vaig ser una de les filles que m'hi vaig quedar i segueixo.
3: Ara mateix, quants anys aproximadament deu fer que esteu aquí al peu del canó?
13: Jo, 23 anys.
3: Home, són uns quants 23 anys, en el món de la restauració.
13: Uns quants.
3: A veure, el territori 7, com saben les nostres oients, tenim precisament oients que tant del Ripollès, Osona, el Moianès, el Lluçanès i el Vallès Oriental. Així que hi ha gent que ara mateix ens està escoltant que segurament no us coneix. Com els hi podem fer una idea del que feu? Quin tipus de cuina dueu a terme aquí?
13: A veure, duem cuina tradicional, però a la vegada que avui en dia hi ha tants vegetarians, tant vegans, intentem sempre que en el menú, tant de primer com de segon, hi hagi alguna cosa de verdures per la gent aquesta que no menja. Són 5 plats i normalment, per exemple, aquest cap de setmana farem uns espàrrecs saltejats amb rossinyols i soja texturitzada. De segon hi ha canelons per triar, hi ha graillada feta amb llenya d'alzina, que bueno...
3: Productes de la terra, del territori, bolets, llenya d'alzina...
13: El que hi hagi de temporada és el que es fa servir.
3: Això anava a comentar, som molt privilegiats, no?, en aquest espai, a nivell del que comentàvem, carns, plantes, bolets...
13: No, tot el que jo pugui anar a buscar i puguis fer, i les herbes aromàtiques i tot això, ho aprofitem al màxim.
3: I tant que sí, és que estem, de fet, per la gent que no ho conegui, pujant la carretera, deixant a mà dreta el trencall del poble, el mateix poble, el Montseny, 100 metres, si arriba a 150 metres, i trobareu a mà dreta el restaurant Maria Rosa. Anem a veure, el fet d'estar en un parc natural com el Montseny, que ara dèiem, es nota molt a nivell del perfil de la clientela? És a dir, teniu molta gent dels voltants o venen majoritàriament de Barcelona?
13: Vivim des de fora, dels de Barcelona. Vivim dels de Barcelona. Del voltant també, però el 90% són gent de Barcelona.
3: Perquè acabeu obrint només els caps de setmana?
13: Caps de setmana i festius.
3: Llavors és evident que entenc que el Montseny...
13: Això cap de setmana és quan puja la gent, va a buscar castanyes, els bolets... I bueno...
3: És possible que ara mateix ens estiguem aproximant d'aquí una setmana i escatja a l'època punta més forta del parc natural?
13: Sí, sí que es nota.
3: I ara deixa'm preguntar, que això no tenia previst preguntar-t'ho, però és important. Obrir només migdies, es pot fer esmorzar...
13: Esmorzar no. Dinars i sopars.
3: Dinars i sopars, important, sí. Això. En aquesta secció sempre us preguntem sobre algun plat en concret. Si n'haguessis de triar un, sabem que és complicat, un plat de temporada, per exemple.
13: Jo el que és el civet, tot el que són aquests guisats que són més d'abans i no són carns fortes, que si estan ben cuinades són molt bones, que sembla que t'estiguis menjant vedella. Jo això passa bé.
3: I explica'ns una miqueta, com l'elabores tu particularment? Porta molta feina, moltes hores a cuina, o com el fas, aquest civet?
13: Moltes hores de cuina. De fet, jo rento bé el que és el senglar, que ja l'agafem amb una empresa de Girona, i el rento bé amb aigua, que no hi hagi cap pastella ni res, ho poso en una cassola, ceba, pastanaga, algun all... i poso caldo de vedell, de pollastre, i que vagi fent xup-xup-xup-xup-xup-xup. I això, 4 hores. Que vagi fent, i li has d'anar afegint caldo, fins que quedi desfet. Aquesta és la meva manera.
3: És que al cap i a la fi, els que ens agrada menjar i cuinar, jo crec que cada vegada tenim tots més clar que menys és més i que l'estona és el més important, oi?
13: A veure, per cuinar i cuinar bé necessites... molta estona. Per fer un sofregit de ceba necessites 3-4 hores, si el vols fer bé. Si no, t'ha de quedar la ceba torrada, que no estigui cremada, remenant... Tot porta molta feina.
3: Ara, amb aquest plat que m'has comentat, sí que vull obrir un meló, perquè hi ha molta gent que a vegades o no s'atreveix o no es planteja agafar senglar. I a mi particularment m'encanta. És una carn que, de fet, hi ha aquesta problemàtica de massificació, sí. I és una carn espectacular.
13: Nosaltres moltes vegades aquesta gent que està indecisa els hi deixem provar. Prova-ho, i si no t'agrada no ho demanis, però per almenys ja ho hauràs provat. Ja està. I normalment n'agafen.
3: I no és pas una carn molt tampoc exagerada de gust ni res. De fet, hi ha molta gent que potser inclús el poltre a vegades pot tenir un gust més prominent i se'n menja molt, no? I és possible, no sé, que aquí al Parc Natural del Montseny, la restauració que aglutina sobretot pel poble del Montseny així, és potser un dels productes estrella, no?
13: Home, sí, quan és l'època, i a més hi ha molta gent que és caçadora, que té restaurants, i clar, això és un producte que tira. Sí, sí.
3: Això és solució i problema alhora, eh? Estem aquí obrint i tancant mal alhora. Una cosa que també volia comentar, jo sóc golós de mena, adoro salat, però sense un dolç de postre no sóc persona. I aquí ho heu fet clar, senzill i coherent. Teniu un postre que és un tastet de tots els postres de la casa.
13: Bueno, sí. Arribava un moment que sempre sobrava d'una cosa. Quan una persona demana una cosa és que sembla que tothom demani el mateix. Doncs vàrem provar això, de provar una mica de tot, tu ja saps el que t'agrada i el pròxim dia agafes el que hi ha. Doncs si t'ha agradat el tocinet, doncs el tocinet, el pastís de formatge, el que sigui. El que sí que tot ho fem nosaltres, tot.
3: Tot artesà, casolà. Dono fe, perquè jo aquí avui he vingut a entrevistar la Raquel, però he vingut forces vegades també a menjar. Tema amb aquest postre, la gent us demana algun postre sol? O hi ha gairebé una gran part de la gent opta per aquest plat així comú?
13: Opta, sí. Un 80% ja és un tastet.
3: I ara posa'ns algun exemple de... Ara mateix esteu en vacances, però potser més o menys quan veu tancar. Quins tastets podien conformar aquest plat de postres, per exemple, a final de temporada passada?
13: Tocinet, tiramisú, braç de gitano de crema, crema i sorbet de llimona. Són 5... Bueno, una mica més de 5 cullerades, però que, bueno, que quedes bé i ho proves tot.
3: Tuixer, amb això ja no cal dir res més. Llàstima que estiguin tancats per vacances, si no, ja t'avanço que avui tornava amb la panxa ben plena. I ara, ja per anar acabant, última pregunta. Hi ha algun plat que tingueu que hagis previst fer aquesta temporada que no tinguis en el passat, o alguna cosa que vulguis explicar de la nova temporada, com l'encareu? O...
13: Volem començar a fer unes botifarres amb trompetes... A veure si té tirada. Bueno, és anar provant i a veure la gent, aviam si té tirada. I si té tirada, anar fent. Sí que havíem fet un altre sortit que eren de botifarres, d'escalivada, de rossinyols, de formatge, i de castanyes. I això havia tingut molta tirada. Són 4 sets de botifarres, però les proves totes. Això a la gent li agrada molt provar. Que no només sigui una cosa, són diverses.
14: Que sí, unes quantes, eh? Aquí en saben, eh? En saben, i gent com jo en quedo content. Ah, i ara, sí que amb això que m'has dit em pica la curiositat, la castanya, com l'apliqueu als plats? Perquè també és un altre producte que a vegades la gent no sap com aplicar més que amb paperina, no? A casa, eh? Sí. A part de botifarra, com la pots aplicar en plats aquí a la cuina?
13: Com a guisat, com a farina, com... És que hi ha tantes coses per fer, hi ha molts postres que les pots fer més amb farina normal, que de fet nosaltres no utilitzem farina blanques. Utilitzem farina de cigrons, d'arròs, menys blanca, de tot. Pues una farina de castanyes per fer un brownie, la mar de bo.
14: Doncs això, amb això ens quedem, en castanyes, bolets i molt bona restauració aquí al restaurant Maria Rosa amb la Raquel. Raquel, moltes gràcies per haver estat aquí avui.
13: Amb vosaltres.
14: Ja ho veus, panxa no plena, però sí que va bajant. A veure si quan acaba temporada us puc fer la síntesi de com ha anat la propera visita.
15: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Moltes gràcies, Enric, per portar-nos avui a aquest restaurant, que la veritat és que tots hem salivat bastant amb aquesta carta. Però bé, després d'explicar-nos això, anem a publicitat. Després tindrem en Guillem Sánchez aquí a l'estudi, com sempre.
15: El 9FM, el nou so d'Osona. 24/7.
16: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
17: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
18: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre.

0: Elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
1: A ALR tenim el vehicle que busques.
2: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
1: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
3: Aquest diumenge 31 de maig passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Mollà. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/moianès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
5: Anuncia't al 9FM.
6: La ràdio de casa. 93-889-4949.
5: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
6: La publicitat més eficaç.
7: El 9FM. El nou so d'Osona.
8: Territori 17.
9: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. I moment per saludar un cop més i l'últim per aquesta setmana.
10: Oh, quina pena.
9: En Guillem Sánchez. Oh, bon dia, Guillem.
10: Sisplau, deixeu-me venir demà, també.
11: I l'últim del mes de maig.
10: I l'últim del mes de maig, també. És veritat, comença ja el mes de juny, la setmana que ve.
9: Cor ràpid passen els dies.
10: No en som conscients.
9: Què et diuen avui els teus amics de Twitter?
10: Mira, no perdem el temps, com va fer en Clàudia ahir a la nit, que ens diu: he hagut d'anar a fer un tom aquesta nit després de sopar perquè no havia fet totes les passes que el rellotge em diu que he de fer per fer salut.
11: Les 10.000 passes, no?
10: Mira, jo crec que és una bona rutina, perquè sempre diuen que després dels àpats, per poder digerir-los millor,
9: s'ha d'anar a caminar una mica. I a més, ara que pots sopar d'hora i tot i així surts i encara hi ha una miqueta de claror, és que és perfecte per sortir a caminar a la nit.
10: A quarts de 10 de la nit encara t'hi pots veure.
9: Exacte.
10: No val de frontal. Va, aquest usuari té una fixació amb això. Ens diu: no confio en la gent que li tira sucre al cafè. Ostres, doncs... hi ha molta gent, eh?
9: Anava a dir... Tens
11: I una servidora aquí, no?
10: Ja? Te'n queda poc, eh?
9: Una servidora i un servidor.
10: Qualsevol persona normal, una mica de sucre sempre...
9: Vull dir, jo conec a bastantes poques persones que no s'hi tirin sucre.
11: Jo
9: la
11: conec,
9: veritat.
11: Eh?
9: Sí?
11: Sí.
10: Jo he de dir que l'estic deixant una miqueta el sucre, però...
9: jo també.
10: Si tinc l'oportunitat de tirar-me una cullereta petita...
9: per donar-li una mica de gust,
10: correcte,
9: sempre va bé.
10: Va, Antoni, ens pregunta avui, algú té idea per què els joves repeteixen sense parar la paraula literalment? Alguna teoria? No?
11: No estem inspirats.
10: Audiència, sisplau, 9-3...
9: Que ens escriguin.
10: Sí, 9-3-889-4949 i demaneu per l'Andreu, d'acord? Va, i feu cas, sisplau, aquesta recomanació que ens diuen avui. Un consellet, ara que ve la calor. Encara que el desodorant posi 48 hores, no és necessari anar tant al límit.
9: És fals. És fals, o sigui, és la publicitat més enganyosa. Un desodorant no dura 48 hores.
11: I a vegades ni 24.
9: Ni dos a vegades.
10: Jo us recomano que no perdeu l'hàbit de dutxar-vos, primera cosa, i que, com que fa més calor i sues més, si ha de ser més freqüent de l'habitual, no passa res en aquestes èpoques de l'any, tampoc.
9: I si cal portar-ne un... a la butxaca, al bolso, a la maleta, feu-ho.
10: Correcte.
9: De veritat, no passa res.
10: Va, i aquesta seria una bona vara de medir, no? La que ens diu l'Aran, ens diu: la meva germana ha dit: quan es van pantalons curts, ja no s'hauria de poder estudiar. És un contrasentit. I crec que mai l'havia sentit a dir res amb tanta raó.
9: Té raó. O sigui, de veritat.
11: I treballar.
10: Jo crec que la pròxima llei d'educació de Catalunya hauria de...
11: Ara que estan demanant...
9: que
10: ho demanin, també. Va, la filla d'en Bernat li ha sortit espavilada. Ens diu: ahir la tutora de la meva filla, diu, 2 anys, em va dir que se la van trobar cantant el Virolai al pati. Orgull de pare. Orgull de pare.
9: Pell de gallina, eh?
10: Pell de gallina amb
9: pell
10: el Virolai.
9: Gallina
11: de pell.
10: De fet, li respon la Teresa i li diu: objectius a la meva vida. Ja ho tens tot fet. Segur que encara queda una...
9: quina
10: cosa
9: bona
10: més.
9: Educació d'aquesta nena.
11: Només tant de la senyera li faltava.
9: Exacte.
10: Va, més històries amb infants. En Jordi, que ens escriu: avui al parc, li dic al meu fill: som-hi, cap a casa. I un argentí em pregunta: en què idioma hables? En català. Ah, pensé que era finlandès. El procés d'integració del català a Barcelona va tan bé que ja el confonen amb una llengua oficial a Europa.

0: Va, seguim.
1: Bé.
2: Jo he de dir una cosa que vaig viure l'altre dia a Barcelona.
0: Va.
2: Que va relacionat amb això, que encara ho recordo i, bueno...
1: Ho tens present, eh?
2: Tinc la mà una miqueta sueltecilla, diguéssim.
0: Va.
2: Estava caminant per Barcelona i li vaig dir a la meva amiga, escolta, tens aigua? I un noi per darrere em diu, aigua és agua en català? I jo, contenta, li vaig respondre, sí. Vull dir, vaig dir, com molt bé, i em diu, con ese idioma queda asco, no? Llavors vaig deixar anar un petit insult i llavors aquell noi es va girar i em va fer una ganyota. I...
0: Ben fet.
1: Fomentant, jo l'hagués insultat en català.
2: El vaig insultar en català.
1: Un gamarús, galifardeu.
0: Un capsigrany.
2: No, va ser una miqueta més fort, però en català.
0: Va, i això, els que ho hem experimentat en persona podem confirmar que et pot tornar boig, Jona i Andreu, no sé si ho heu viscut mai. La pitjor sensació de rentar un tàper mil vegades i sentir que encara estigui greixós. Que no acaba de marxar aquella
2: però
0: capa...
2: Però sabeu per què passa, no? Perquè utilitzeu tàpers de plàstic. Si utilitzeu tàpers de vidre, no passa mai això.
0: Doncs mira, brico consejo de la
2: senyora... Tàpers de vidre més ja es conserva està. Millor i té més bon gust al menjar.
0: Va, i que el nom de les últimes hores... El nom de les últimes hores, Andreu, per això, a X és un altre.
1: Alexia?
0: No.
1: José?
0: No.
1: Florentino?
0: No.
1: Ostres, ara mateix m'acabes de...
0: Anthony Gordon, molt bé, Anthony Gordon, molt bé, Andreu. Doncs va, quatre piulades seves, ens diuen Anthony Gordon, tercer millor jugador del món després de Pedri i Lamine, fa tota la pinta que en algun moment de la seva vida ha mirat cara a cara la mort des d'un balcó de Mallorca.
1: Sí, perdona, és que és...
2: Una mica de balcòning, no?
1: La definició de persona d'Anglaterra, o sigui, d'esmorzar scramble eggs.
0: Li respon en Josep i li diu, amb el nom de Ginebra que té, no en tinc cap dubte. I en Marc ens proposa el següent, atenció aquesta, eh? Diu, jo només espero que a l'Anthony Gordon el presentin al municipi de Cantónicos. Mira, estaria bé, eh?
2: M'encanta.
0: Estaria bé.
1: Corre molt, eh?
0: De fet, des del 9FM podríem anar-ho a cobrir, llavors.
2: Home, sí. Home, i tant. Seria un plaer.
0: Va, i per xarxa, s'ha estès molt el següent missatge. Ens diuen, el moviment de mercat d'avui abans del Mundial també dona la raó al fet de celebrar les eleccions el mes de març. Un altre encert i ja he perdut el compte. Molta gent del Barça que està contenta. Està contenta per això.
1: Sí.
0: Va, i acabem amb la d'en Pol, que està d'enhorabona.
2: Val.
0: Atenció, eh? Diu, 15 dies per acabar la CL, 15 dies per fer 18 anys, no queda res. Ah! 3 As, eh?
2: No, sí, 3 As, grans, però amb majúscules.
1: Quan acabi la CL i faci 18 anys...
2: Però aquesta sensació que deu tenir ell, l'envejo, o sigui, de veritat, quina...
0: S'està a punt d'acabar tot i tindré un dels millors estius de la meva vida, perquè sí. L'únic que hauré de fer és...
1: Això hauríem d'obrir un dia amb el meló aquest.
0: Sí?
1: El que et diuen, és l'estiu de les teves vides, el de després de la selectivitat. No estic d'acord.
2: Jo vaig viure el Covid, llavors no puc dir el mateix.
1: Jo també, però no, perquè hi ha gent que ha de treballar amb l'edat que tens, vull dir, no és l'estiu de les teves
0: vides. Ja, però ja no tens cap obligació d'un curs acadèmic cap a un altre.
1: Però la universitat tampoc.
0: No, i... Però saps que estàs al mig d'una carrera.
2: És un limbo, estat perfecte.
0: Quan ho has de començar, jo crec que tens una mica més de papallones a l'estómac i la sensació és molt diferent.
2: Doncs enhorabona. Com es diu aquest noi?
0: En Pol.
2: Enhorabona, Pol. Enhorabona, Pol. Guillem, bon cap de setmana.
0: Que vagi molt bé.
2: Crema solar, protecció.
0: Intentaré fer una mica de platja, però no ho asseguro.
1: Crema solar, Marcos Llorente.
0: No ho asseguro.
2: S'ha de posar crema solar. Gent, no li feu cas a aquell noi.
0: Lleres de sol. Normals.
2: Exacte.
0: Normals i graduades.
2: Va, que vagi molt bé.
0: Vinga, adéu-siau.
2: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossos i en Joan García.

0: I una setmana més, moment d'anar al cinema i de fer-ho, com sempre, acompanyats d'en Gerard Fosses, que ja el tenim amb nosaltres. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i vostè?
1: Doncs molt bé.
0: Ara...
1: Patiu la calor, ja, per això.
0: T'anava a dir que quan les últimes seccions de la temporada, abans de les vacances d'estiu, sempre diem, aneu al cinema, que allà s'està fresquet. Potser aquest any ho direm molt, molt d'hora, això.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, l'any passat crec que ja ens va passar. Però vaja, sí que és veritat que és una bona recomanació, és un refugi climàtic de pagament, això sí. Mm-hmm. Però és un bon lloc per anar. El que passa que estem una mica en aquelles setmanes de transició. També t'he de dir que a l'estiu ve bastant carregat d'estrenes, sobretot pels fans del cine de terror, que no sé, l'estiu és el nou Halloween ara. Mm-hmm. Però bé, aquesta setmana justament és una setmana així com més d'impàs. Mm-hmm. Suposo encara als cinemes visquem del Mandalorian i Grogu, que es va estrenar la setmana passada. Però bueno, tot i així s'estrenen cosetes interessants.
0: Molt bé. Anem per la primera, que, si t'he de dir la veritat, jo pensava que ja l'havien estrenada, perquè és que n'he sentit a parlar tant i n'he vist tantes entrevistes i tantes coses que pensava que d'aquí dos dies ja estava a la plataforma, a les plataformes.
1: Bueno, no ho sé, es va estrenar als Estats Units a l'abril, vull dir que pot ser que t'arribi a una plataforma d'aquí poc, com a mínim a nivell internacional, però aquí ja arriba a finals de maig, i és aquest film protagonitzat per Zendaya i Robert Pattinson, que es titula El drama.
2: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
3: ¿En el discurso?
2: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
3: Sí.
2: ¿Vale, y de la primera cita?
3: Sí, claro.
2: ¡Mierda!
3: No es obligatorio hablar.
4: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
2: ¿Amor?
4: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
2: Las dos, creo. Es muy raro.
4: ¿A los 30?
3: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco... Desagradable, tío.
4: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos...
0: I al principi tot és molt únic, però la boda s'acosta i em sembla que la cosa canvia, eh? Un
1: perro. Sí, la cosa es va enfosquint. De fet, tu has seguit una mica el tema d'entrevistes. Jo sé que quan es va estrenar el trailer es va fer com molt, molt viral i va despertar com molta expectativa, suposo que per la presència de la gent, sobretot de protagonista. Però no sabia que s'havia fet molt rebombori al voltant d'aquesta pel·lícula. Tu que ho has sentit més, no sé si pots aportar-hi més llum.
0: No sé. Sé que ha set com estrany, però no sé dir el per què. És a dir, va d'una parella i a fora s'han fet comentaris, però no sé exactament per on van els trets.
1: Vale, d'acord, però és que no sabia que hi havia hagut aquesta realitat més enllà del trailer. Mm. Però vaja, això, una pel·lícula d'una parella jove que va, bueno, que va per casar-se, i quan s'acosta el dia del casament, doncs es descobreixen coses de l'un de l'altre que fa tontollar, doncs, aquest matrimoni, no? Mm. Aquí, realment, estem davant d'una comèdia així d'aquestes com sobrecarregades, amb un univers molt propi. No l'ha fet el director, però de Christopher Burley, que és d'americà, però d'origen noruec. Ell va parlar, bueno, va dirigir una pel·lícula que vam parlar fa un temps, que era Dream Scenario. Va clausurar Sitges el 2024. És aquesta pel·lícula on tothom somia amb Nicolas Cage. Mm. I es converteix en una mena de celebritat.
0: Sí.
1: Per llavors aquesta, diguem, aparició recurrent als somnis, doncs es va transformant i es transforma en una mena de pari o de monstre, no? Sí. Sense que ell no faci res. També és director de Sick of Myself, una comèdia molt, molt recomanable. La tenim a film, i em sembla. Però vaja, que és un director d'aquests que crea un univers propi i a través d'una situació aparentment absurda, doncs comença, doncs, a abordar-ho des del punt més psicològic i això, des de la comèdia negra, amb un sentit de l'humor molt peculiar. I és exactament el que fa amb El drama, que és una pel·lícula amb aquestes aparences de pel·lícula romàntica, on el romanticisme és molt potent, que no és que ho sigui tant, tot i que la vol vendre així. I comença a entrar molt amb les ombres, no? D'hipocresies morals, del poder de les relacions, I té a veure també els temes racials. Vull dir que és una pel·lícula d'aquestes que té moltes capes i que pot agafar una mica contrapeu, perquè no és una comèdia habitual, no és una comèdia romàntica, com l'entendrem habitualment, però diguem que agafa una mica els ingredients d'aquest tipus de cinema i se'l porta al seu terreny, i sempre aquesta autoria sempre és de celebrar.
0: Molt bé, per la gent que ho vulgui dir bé, no és Zendaya, és Zendaya.
1: Ah, és que Zendaya.
0: Vaig veure un vídeo un dia que ella ho explicava, perquè es veu que la resta del món li diuen Zendai, però Dai és com morir, no? Dai. I s'escriu Day com dia, i és Zendaya.
1: Ah, vale, s'ha de pronunciar així. Val, sí. Doncs ja ho sabrem.
0: Sí, sí. Si us trobeu pel carrer... Sí, no ho sé, no ho sé.
1: Exacte.
0: És com Spider-Man i Spider-Man, no? Però clar, en aquest cas és un nom correcte. Propi. Molt bé, doncs sí, sí. El drama, com les altres dues que comentarem ara, es poden veure tant al Sucre com al Socine de Granollers.
1: Sí, la segona és una òpera prima d'una pel·lícula catalana que es va presentar a Màlaga, la secció oficial. Es titula Corredora.
5: Guanyaré. Faré història.
6: Sí, sí.
7: Ona.
8: I el Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
9: Muy bien.
5: Normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
6: Quins? El company?
5: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. Què m'estàs parlant?
9: Ona.
5: Guanyaré.
8: Que sempre guanyes.
5: I tornaré a guanyar. Per història. Es parla tant d'ells?
6: Amb qui?
5: No ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal. Guanyaré.
9: Cris!
10: Cristina, t'estàs prenent la medicació.
0: Hi ha una mica d'obsessió, no?
5: Guanyaré.
0: El trastorn.
1: Sí, és una pel·lícula que aborda la salut mental, justament.
11: Està bé que facis
1: esport. A dintre del món aquest de l'èpica esportiva, no? I del concepte general del triomf o de la victòria. Doncs, en el cas del món de l'esport, que és el més evident i més tangible. Però vaja, la protagonista és una noia que és una corredora d'elit
12: i puc estar tranquil·la.
1: I que en un moment donat doncs, pateix un brot psicòtic i això l'obliga a apartar-se de la competició.
12: Necessito saber que puc controlar.
1: Ara bé, la història se centra al voltant de com el seu entorn intenta ajudar-la. És una pel·lícula que al final el seu tractament és sobre la comprensió i sobre els ritmes vitals, també la pressió que ens posem nosaltres mateixos i que ens posen els altres. I com l'empatia a vegades falla, no? Que és sempre des de la bona voluntat, hi ha tota gent que et vol ajudar-te, però potser ningú sap com fer-ho. Uh-huh. I dintre d'aquests matisos i aquestes àrees grises, doncs és on es mou aquesta pel·lícula que ha escrit i dirigit la Laura García Alonso, que és, com deia, una primera pel·lícula, i està fet amb un bon disseny de producció i està narrada amb tota la sensibilitat del món, que és interessant per veure totes aquestes capes. Al final, aquest tipus de cinema a vegades cansa una mica quan hi ha tot de versions i perspectives i te les van enumerant, però aquí realment entra de manera bastant orgànica. I és una pel·lícula molt satisfactòria que parla d'això, d'un tema molt actual, que fa no gaire va sortir una enquesta d'adolescents que també parlaven molt de l'educació en temes de salut mental i aquest tractament. I que és una cosa molt posada en valor i que és una pel·lícula que et permet doncs, obrir molt i empatitzar molt.
0: Mm-hmm. Crec que l'actiu tampoc no ha fet gaire cosa, no? També deu ser de les primeres.
1: La protagonista, l'Alba Saez, és debutant, segurament té algun curtmetratge o ha aparegut de secundària en algun lloc, però debuta com a protagonista. El que sí que té, per exemple, hi ha Marina Sales, que ja és una actriu molt jove, però encara ja és més experta, Àlex Brendemull, Marta Besa, que ja, això, és un repartiment, diguem, més sòlid, però això, la protagonista també és debutant.
0: Molt bé, doncs... Hem parlat del drama, de la corredora, i ara l'última que vols, de la que vols parlar, quina és?
1: Sí, l'última pel·lícula, que també de producció espanyola, en aquest cas, un thriller, anant apuntant a una cosa com ja més trepidant, més entretinguda, molt curta, a més, 1 hora i quart, i es titula La Silla.
7: Un temblor que no era miedo todavía, sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
11: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
7: Por supuesto. Fue...
13: Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
14: ¿Cómo va nuestra novela? Estoy deseando leerla.
15: Yo también estoy deseando leerla.
16: ¿Te acuerdas de lo que te pedí el otro día?
17: ¿Qué quieres que te hace?
16: Como a la protagonista de mi novela.
17: He casado con un friki.
16: Ah.
17: Un recuerdo. Pues nada, chiquitín, vamos a dejar aquí a papi.
0: Bueno, quan diu que el vamos a dejar aquí, el deixen de veritat, eh?
1: Sí, sí, sí, allà el deixen. És un thriller d'aquests, o sigui, si és tan important també és per un motiu, que és d'aquests que passen en pràcticament en un espai únic. I la situació és un escriptor d'èxit de novel·les de misteri que després d'una presentació, lectura de les seves novel·les, doncs acaba lligat a una cadira i el deixen allà, no? Doncs pues allà al voltant hi ha tota una mena de conspiració, història vària, que també poden parlar la seva família, etc. És a dir, que és una pel·lícula molt estàndard, d'aquestes que busquen més l'adrenalina del moment, i protagonitzada per aquest actor, per Jaime Lorente, que coneixeu les sèries com Élite o La Casa de Papel, que és un d'aquests actors que, a mi personalment, si no és per fer papers de machirulo, no m'encaixen res. Aquí fent d'escriptor dic, hosti, dic, ja no m'encaixa per la cara, per la manera de parlar. És d'aquests actors que no se l'entén gens, però bueno.
0: Ja ens agrades com a machirulo, no? Com a pasca, no?
1: Sí, exacte. Però vaja, al final és un actor que és com cara reconeguda, que també això ajuda a aixecar una pel·lícula tan petita com aquesta. Però vaja, aquí més enfocada a l'entreteniment, però bueno, una pel·lícula, això, per passar la tarda, bàsicament.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs ja tenim les tres propostes de la setmana. Si vols, anem a fer un repàs de la resta de cinemes. Per cert, que aviat tindrem, suposo, Nits Orientals o alguna altra informació addicional a part de les cartelleres, no?
1: Sí, de fet, el Nits Orientals, crec que la setmana que ve o aquesta setmana ja fan la roda de premsa de presentació del festival i podrem ja parlar més en detall de la programació, que ja tenim de carregada.
0: Molt bé.
1: Però bé, de moment això no tenim més informació al respecte.
0: Vale, va, doncs fem el repàs. El Cinema Comtal de Ripoll s'hi podrà veure No te queda otra, Asesinato en la tercera planta i Michael.
1: Sí, bueno, Michael ja no cal parlar-ne més. Asesinato en la tercera planta, la vam comentar la setmana passada. És aquesta parella d'aficionats al misteri que sospiten que el seu veí doncs, ha assassinat a la seva esposa. I dintre del marc del cineclopàric, aquesta comèdia que es diu No te queda otra, que és una comèdia francesa, una història romàntica a la tercera edat.
0: El Cinema Comtal de Ripoll... Ai, perdó, això ja l'hem fet. El Casal Camprodoní, No te olvidaré.
1: Exacte, no t'oblidaré també així aquesta història dramàtica també amb un punt de romanticisme, en aquest cas amb gent jove, amb la nom tercera.
0: El Cinema Alhambra de la Garriga, déu-n'hi-do l'oferta. Flick, Tres Mujeres, El Diablo Viste de Prada 2, Calle Màlaga, Michael, Incontrolable i Dies d'Estiu i de Pluja.
1: Sí, com és molt carregada, compensant amb el Cinema Catalunya Ribes, que aquesta setmana no hi ha cinema, desconec el motiu, però vaja, a la Garriga van carregats. Seguim destacant Calle Màlaga, que ja porta la tercera setmana allà en cartell, i l'estrena de Flick, que és una pel·lícula d'animació per la família, i llavors aquesta de Dies d'Estiu i de Pluja, que no conec la pel·lícula, però inclou la productora, que és la marca Net, que és de la Garriga mateix, i també amb la presència de part de l'equip, o sigui que, bueno, final, estena de prestigi.
0: Molt bé. A l'Alter de Torelló, La Estrella Azul.
1: Aquesta pel·lícula que, bueno, és una projecció que s'emmarca dintre del Festival Festus, aquest d'Arts al carrer de Torelló, i aquesta és una pel·lícula biòpic d'un músic espanyol que se'n va a Sud-amèrica, com que és creativa. És una pel·lícula preciosa, que de fa uns quants anys, Si no l'heu vista, doncs jo crec que us encantarà.
0: El Casal de Gràcia de Manlleu fa Encirat?
1: Sí, aquí no, crec que hi ha poc més a presentar, no? Crec que ja la coneix tothom.
0: A l'Esbarxiu de Cardedeu, Una hija en Tòquio?
1: Sí, aquesta pel·lícula és de producció francesa, malgrat el nom. I això, és la història d'un drama familiar protagonitzat per Romain Duris, que és un actor francès que últimament està per tot arreu. Vaja, una pel·lícula que jo no l'he vista, però té molt bones crítiques.
0: Molt bé, molt cinema francès perquè aquesta setmana, perquè al Cineclub de Vic hi podrem veure L'Étrangère.
1: Sí, exacte, aquesta amb un codi molt diferent, és una pel·lícula molt experimental i estranya del seu director, de François Ozon, que sí que té una llarga trajectòria. I és això, una adaptació d'una obra de Camus.
0: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Ens veiem la setmana vinent.
1: Molt bé, seguim amb la setmana que ve, aviam si hi ha amb més informació.
0: Vinga, adéu-siau.
18: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
19: Doncs sabeu que quan estem a punt d'acabar el programa parlem de les sèries que estem veient. Avui ho farem amb l'Andreu Jiménez. Andreu, què tal?
20: Hola, bona bé.
19: Abans estàvem comentant off the record, eh? Cap dels dos estem seguint sèries. Jo t'he de dir que algunes sí que estic seguint, però realment amb el poc temps que tinc les miro bastant saltejades.
20: Eh?
19: Exacte, com de gotes. Si vols, començo jo.
20: Va, comença.
19: Doncs mira, ara mateix, després d'acabar-me el programa de La Gran Cita, que ja fas aquesta cara...
20: D'igual, seguim.
19: Després d'acabar-me el programa de La Gran Cita, ara estic veient la sèrie de Berlín, que és l'spin-off de la sèrie de la Casa de Papel, perquè ara ha sortit la segona temporada d'aquest spin-off. Llavors no em vaig veure la primera, per tant estic veient la primera, que és que passa a París, i diria que la segona, que és La dama de l'Armiño, em sembla que és,
20: ha de passar a Berlín, no?
19: passa a Sevilla, em sembla.
20: Val. Però és similar a La Casa de Papel o
19: mira,
20: no?
19: Mira, porto tres capítols, em sembla, i és, diguéssim, parla sobretot sobre la figura del... Ara mateix no me'n recordo com es diu. No és el professor, sinó és el, diguéssim, l'artífex de tota la trama de La Casa de Papel. Parla una miqueta, doncs, sobre la seva història i amb allà es pot veure exactament per què és així a La Casa de Papel i per què actua així. Llavors, m'està agradant bastant. És una sèrie que me la va recomanar la meva parella, em va dir, no l'has vista? I li vaig dir, no. I em diu, potser al principi et costa, però t'hi has d'enganxar i llavors t'agradarà molt.
20: I t'has enganxat amb aquests tres capítols o no?
19: Sí, m'hi he enganxat bastant, la veritat. Sí,
20: jo
19: sí,
20: també
19: sí.
20: Vull veure un spin-off. Bueno, és que n'haig de veure moltes. Tu coneixes la sèrie Yellowstone?
19: Mm-mm.
20: És així com una família nord-americana que té el seu ranxo a Montana, i bé, i la sèrie, doncs, a partir d'aquí s'han anat creant molts spin-offs. I han tret un altre, que és un de la seva filla i la seva parella, i m'agradaria veure'l, però no tinc la plataforma per mirar-lo.
19: Què és, HBO?
20: No, Sky Time.
19: Uf, és que hi ha moltes plataformes, ha masses, realment.
20: Hi ha masses, ha de ser tot més senzill.
19: Sí, hauria d'estar tot acumulat a una plataforma.
20: Sí. Oh, això sí, ja seria ideal, eh?
19: Sí, exacte.
20: Però somies gratis, tu.
19: Exacte. També ho estàvem comentant abans amb l'Andreu, ara ha sortit una sèrie que és Pubertat, que abans, bueno, s'havia publicat abans a HBO i ara ja està disponible a les plataformes de 3CAT. És una sèrie que la meva mare i la mare de l'Andreu se l'estan veient i les dues ens l'han recomanat. Potser la setmana que ve, si l'hem començat, la podríem comentar. Però bé, és una sèrie...
20: Jo no crec que la miri, no. Ja t'anticipo.
19: No
20: em crida.
19: Doncs,
20: sí, bueno, que està bé, crec, pel que he vist els anuncis que han fet a la televisió i tot això, és una sèrie interessant, però ara mateix tinc altres prioritats pel que fa a sèries.
19: Aquesta sèrie, per la gent que no la conegui, és una sèrie que és bastant necessària. Parla bàsicament sobre una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials que passa a una comunitat castellera. I passa a tres adolescents que estan tots...
20: Però són adolescents, deuen tenir, què, 13 anys,
19: no? Són adolescents de 13 i 14 anys. Llavors, clar, allà es posa en context, no? El paper de la família, de la colla castellera, dels menors, no? Que estan com començant a experimentar amb la seva sexualitat i es denuncia aquesta agressió sexual que encara no se sap exactament què passa. No? Vull dir, qui té raó, qui no té raó, tot en context de menors, que aquest és un tema realment que no es toca... És molt més delicat, no? Llavors, realment tinc moltíssimes ganes de veure-la. Llavors suposo que la començaré. I diria que ara mateix no tinc cap sèrie més començada.
20: Jo tampoc. És que
19: Faré una ullada al Netflix.
20: Al Netflix, va, vinga. Una ullada ràpida i acabem una, va.
19: No la puc fer la ullada perquè s'està descarregant a Netflix, no tenia espai al mòbil. També anava a comentar una cosa superràpida. Comença l'estiu, per tant, comencen les sèries rotllo Plats Bruts, que sempre venen de gust. Doncs bé, aquestes sèries... Mr. Bean, exacte. Sèries mítiques que podrem veure cada dia doncs, a les plataformes. Andreu, que vagi molt bé. Acabem aquí al Territori 17. I sabeu que nosaltres hi serem demà puntuals, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu bon dia i també bon dijous.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Ja escoltem jazz. Aquesta nit us proposem un viatge cap al nord peninsular, allà on la mar Cantàbrica dibuixa paisatges intensos, verds profuns i horitzons oberts.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, dues comunitats autònomes, dues identitats culturals molt arrelades i una connexió sonora subtil però fascinant. Cantàbria i Astúries.
0: Les hem volgut agermanar perquè comparteixen molt més que geografia. Comparteixen una manera d'entendre la música des de la proximitat, la cura pel detall i una sensibilitat artística que sovint es construeix lluny del soroll mediàtic.
1: Cantàbria, amb espais emblemàtics com el Palacio de Festivales de Santander i el Festival Internacional de Santander.
0: I Astúries, amb places imprescindibles com el Teatro Campoamor de Oviedo, el Festival de Jazz de Gijón i el Centro Niemeyer de Vilés.
1: Les unim perquè totes dues comparteixen una mateixa elegància atlàntica. Música que respira, que no necessita excessos.
0: Durant la propera hora navegarem entre aquestes dues costes sonores amb propostes de jazz contemporani, smooth jazz i fusions delicades.
1: Així que acomodem-nos i obrim el nostre viatge per Cantàbria.
0: I obrim aquest primer bloc del programa començant des de Cantàbria, terra de boires, elegants i una escena musical discreta però de gran qualitat. Començarem escoltant una peça de l'any 2011, càlida i sofisticada, plena de matisos nocturns. Amb totes i tots vosaltres, The Ballad of Jimmy and Rose, de Jimmy Barnett and the Cocooners.

Seguim avançant en el programa amb una producció elegant que ens transporta a una carretera costanera banyada per la llum del vespre. Beatriz, de l'any 2014, produïda per Moisés P. Sánchez, és el tema que us proposem per aquest vespre. Amb tots vosaltres, Beatriz, de Moisés P. Sánchez.

Juan Carlos Calderón és probablement una de les figures musicals més importants sorgides de Cantàbria. I aquesta peça instrumental té una atmosfera molt més propera al smooth melòdic i cinematogràfic. Una peça de l'any 1974 i remasteritzada l'any 2021, plena de sensibilitat i sofisticació que ens embolcalla amb la serenor i l'elegància sonora del nord. Amb totes i tots vosaltres, Oh My Guitar, Juan Carlos Calderón.

0: La última noche del grup La Sonrisa de Laura, que és el tema que us proposem. Ens situa en aquell instant límit abans del comiat, on el temps sembla aturar-se i tot adquireix un significat especial. Una peça íntima i emotiva que converteix la nit en memòria i en emoció continguda. Amb tots vosaltres, La última noche del grup La Sonrisa de Laura.
1: Oi.

Seguim avançant en el programa i us proposem una cançó de l'any 2014 d'un grup que es diu Medusa Project i la cançó 158, que és una peça de jazz contemporani amb sensibilitat cinematogràfica. Amb totes i tots vosaltres, Medusa Project i el seu tema 158.

Ens endinsem ara en una proposta més intensa i autènticament jazzística, amb una energia moderna que manté viva l'essència improvisada del jazz contemporani del nord. Dahoud Salim lidera un projecte amb molt pes dins el jazz actual, amb connexions directes amb l'escena espanyola del jazz de creació i una sonoritat molt més sòlida i orgànica que el jazz genèric. Amb tots vosaltres, Canción de Ana, de Dahoud Salim Quintet.

0: Amics, hem tancat a Cantàbria amb una última mirada sonora sobre les aigües del nord.
1: I, per tant, deixem enrere Santander, però no abandonem el mar.
0: Només avancem uns quants quilòmetres cap a Ponent.
1: Perquè el mateix Cantàbric banya també Astúries. Vivim en una època que sovint associem el progrés amb grans centres, grans ciutats, capitals culturals, espai on aparentment passen coses. Però la història del jazz ens ensenya una paradoxa preciosa. Moltes de les experiències més autèntiques han nascut lluny del centre, en territoris perifèrics, en espai geogràficament més aïllats. Els territoris envoltats de mar, de pluja, de silenci i d'una forta identitat pròpia fan que tinguin un llenguatge musical propi, unes tradicions orals molt potents, relacions comunitàries més fortes, una sensibilitat molt vinculada a la natura, temps lents de creació. Avui volem parlar dels beneficis creatius de l'aïllament quan no és imposat. El primer és que disminueix el soroll extern, menys pressió per seguir modes o tendències. El segon, obtenim una major connexió a nosaltres mateixos i una trobada de la nostra essència. El tercer, una major profunditat emocional on ens permet sentir més i millor. El quart, no estem imitant a ningú.

o trobar parts de nosaltres mateixos que potser desconeixíem. A través d'aquests moments, podem acabar trobant una nova identitat o una nova manera de veure el món i la vida, o una major consciència de qui som, o una millor manera d'estar amb nosaltres mateixos. Qui sap, potser totes juntes. A vegades, quan l'home es percep lluny dels altres, retroba la seva millor versió i li permet poder reforçar capacitats humanes molt valuoses, com l'escolta, l'empatia i el tenir en compte els altres. Per acabar, volem compartir una reflexió. Potser no hem d'estar al lloc on tothom mira, però sí al lloc on cada un necessita.

Continuem avançant i ens endinsem en la comunitat d'Astúries, terra de profunditat musical, d'improvisació i creativitat viva. Una terra marcada pel caràcter atlàntic, pels paisatges verds i per una sensibilitat artística que sovint transforma la tradició en llenguatge contemporani. I és precisament des d'aquesta mirada moderna i elegant que arriba la veu de Mapi Quintana amb Danza Pimpin, una peça publicada l'any 2023 que combina subtilesa, ritme i una atmosfera delicadament evocadora. Obrim així, doncs, aquest bloc dedicat a Astúries amb una proposta plena de personalitat, refinament i també d'emoció. Amb totes i tots vosaltres, Danza Pimpin, de Mapi Quintana.

El grup Gieldu ens presenta l'Ariden, Eus Astúries, una peça de l'any 2025 que connecta tradició, identitat, paisatges del nord a través d'una sonoritat hipnòtica i evocadora.

A Astúries, el jazz sovint dialoga amb la música tradicional i les sonoritats folk del nord. I aquesta fusió d'arrel, creativitat i sensibilitat contemporània la trobem també amb Kikirikiki, una peça de l'any 2020 d'Alicia Álvarez plena de color, de ritme i d'identitat pròpia. Així doncs, us presentem la cançó Kikirikiki d'Alicia Álvarez.

I continuem amb aquest viatge per Astúries amb una proposta que mira cap a l'arrel sense renunciar a la modernitat. El grup LR ens porta Baseball Bear, una xata a Cangas, una peça de l'any 2021, on la tradició popular asturiana es transforma en un llenguatge sonor actual i profundament atlàntic. Amb tots vosaltres, Baseball Bear, del grup LR.

Ens anem acostant al final del programa d'aquest vespre i ho farem de la mà del David Varela, que ens convida ara a escoltar la musicalitat i la identitat de la llengua asturiana amb el tema Nasturiano Sumes, una peça delicada i evocadora de l'any 2017, on la tradició, també l'emoció i la sensibilitat contemporània ens donen la mà dins d'aquesta ànima atlàntica tan pròpia d'Astúries. Amb totes i tots vosaltres, Nasturiano Sumes, de David Varela.

Per anar tancant el programa, entrem ara en una atmosfera més íntima i contemplativa amb Interlude 2, una peça publicada de l'any 2021 pel músic Eladio Díaz. Un tema delicat que mostra una altra de les cares del jazz fet a Astúries, la sutilesa i l'emoció suggerida. Amb tots vosaltres, Interlude 2, Vender el viento, de Eladio Díaz.

0: I així arribem al final d'aquest viatge sonor entre Cantàbria i Astúries.
1: Dues comunitats germanes que comparteixen una mateixa manera d'entendre la música, amb profunditat i autenticitat.
0: Totes les cançons que heu escoltat expliquen aquesta bellesa discreta i elegant, i tots els artistes i grups que us hem presentat són propis de cada comunitat o bé tenen vinculació en elles.
1: Hem triat aquestes peces musicals perquè representen una mirada contemporània al jazz del nord.
0: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Ja Escoltem Jazz. Qui us parla, Jordi Brito
1: i Ricard Díaz,
0: amb el suport tècnic del Robert Garrigós. Us deixem amb aquesta cançó de l'any 2023 de l'Eric Truffaut, titulada L'Ossó.
1: Us esperem d'aquí a dues setmanes amb més jazz i molt més. I mentrestant,
0: Ja Escoltem Jazz. Bona nit.

0: des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients en acudinenca. Dimecres 27 de maig, i això ja s'està acabant el mes de maig, encara en el mes de juny, i despedirem la temporada. Així com aquell qui no vol, vuitena temporada al sac. Doncs això, dimecres a les 9:02 toca sardanes a les zones hercianes d'Ona Codinenca. I aquí no l'estudi 1, doncs l'equip titular, el complet. Toni, bon vespre.
1: Bona nit, què tal, com estem?
0: Doncs estupendos.
1: Millor, me n'alegro moltíssim que estiguem bé. I un dimecres més per escoltar sardanes, per tant, ja anem bé.
0: Sí, senyor.
1: Ja anem bé.
0: Ja ho anem tenint tot a punt. Jordi.
2: Molt bona nit.
0: Què hi ha de bo?
3: Pues bé, bé, eh? Podem estar aquí. Perfecte.
0: Molt bé. Ja tenim un parell de peces ben preparades, no?
3: Sí.
0: Sí, que sí. Es veu que tens calor i te'n vas cap a més amunt per no tenir tan fred, oi?
3: Sí.
0: Pujant a terres al Moianès a veure aquesta zona.
3: Últimament hi ha parat l'estany, que ja fa molt, està molt bé.
0: Doncs anem pujant. Molt bé. I Albert, el control tècnic.
4: Bon vespre. Aquí, tranquil.
0: Tot ja en dansa.
4: Tot en dansa, tot preparat. Una horeta de sardanes ben bona passada amb nosaltres, amb vosaltres i els oients.
0: Doncs va, doncs arrencarem amb Cobla Contemporània per girar el programa, que sempre acabem amb ella. Doncs avui començarem amb una sardana de la Contemporània que porta per títol Batman, quin temps fa? Amb interrogant, eh? Batman, quin temps fa? Doncs a veure com sona, el Toni ja riu. O perquè la coneix o perquè li fa gràcia el títol.
1: No. A menys el temps, tal com està, que està més boig que nosaltres.
0: Per això.
4: Batman, quin temps fa?
0: Comencem parlant del temps amb la Contemporània i a veure què ens diu el Batman. Som-hi.

0: El banc, men, voltant per aquí i volant per aquí l'estudi.
1: Sí, sí, han sonat una pila de sintonies de dibuixos animats.
0: Exactament.
1: Ja es veia venir això.
0: Sí, quan parlem de contemporani ja sabem que el seu... Bueno, el seu...
1: Un dels seus
0: hits. Diguem, exactament. És agafar diverses sintonies i convertir-ho en una sardana. En Gerard Pastor, un xicot que va néixer a Barcelona el 1984, és pianista i director d'orquestra i, a més a més, compositor, evidentment. Es va formar al Conservatori de Sabadell i a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Va ser el director musical de la banda de música de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès, del qual es va acomiadar el juny del 2016 amb un concert que es diu Un castell de conte. El 2015 dirigeix el Furious Music Orchestra, especialitzada en bandes sonores de pel·lícules, que seria més o menys el que acabem d'escoltar. I va fer la banda sonora de la pel·lícula Sonata per a violoncel d'Anna Bofarull. I també va ser guionista i compositor de la banda sonora de Barcelona 1714. Aquesta pel·lícula tan famosa que vam tenir, que es va fer a Barcelona, doncs ell va ser un dels compositors de la música. Bé, no surt gaire com a sardanista, segurament en té poques de sardanes, però aquesta l'han sopegada i l'han sopegada bé.
1: Picar l'ullet amb la contemporània.
0: Exactament.
1: No? Van anar a buscar un.
0: Clar, ja que sabien que això ja ho feia, ja ho tocava.
1: La tocava bé.
0: Va dir, doncs va, fes-en una sardana i va sortir aquesta sardana, que bueno, pels del Sard de Show, doncs ja els hi va bé.
1: Sí, sí.
0: Ja els hi va bé.
1: I amb el Sard de Show 8 va sonar.
0: Exacte.
1: Aquesta peça. Molt bé, doncs... Tenim sintonia de la sardana cantada? Sí? Doncs va, endavant.

Hola, bona nit. Avui hem proposat una sardana que el títol és Junts amb les Serres. El nom Serres, jo l'he buscat i sembla que és una red d'hotels de Pineda de Mar. Perquè a la cançó veureu que... A veure, la cantada es dedica molt a potenciar el seu territori, no? La música és d'en Joaquim Soms, de Pineda de Mar, que és un gran compositor també. D'algunes sardanes composades per ell, se n'ha fet una cantada. La lletra és de Narcís Remió. I el solista és el tenor Josep Cordón. Jo d'aquesta tampoc he trobat gaire biografia, perquè suposo que són espontanis, però m'ha semblat que era maca. I tot és per la... Bueno, acompanyada de la cobla, la principal de la Bisbal.

És la nostra terra catalana la que s'ofereix al viatger. Sol, blau mar, paisatge i esperit que agermana, tradició, cultura i cortesia al foraster.

0: És una crida al turisme,
1: Una
0: feta
1: curiosa.
0: Sí, curiosa, sí. Aquest home li va posar...
1: Hauria de tenir part amb aquesta empresa.
0: Amb aquesta empresa, sí. Sí, perquè està buscant bibliografia i aquest home era home de negocis. Que pas cantava, doncs bueno, pues, canti. Aquest és un CD dedicat a Joaquim Soms. Uh-huh. Hi ha sardanes d'ell i he trobat aquesta cantada. N'hi ha alguna altra.
2: El Joaquim Soms ens va fer una sardana per Sant Feliu, eh?
0: Sí?
2: Tenim una. Ja fa 10 o 12 anys. Igual que el Carles Rovira i tots
0: ells. Aquests, no?
2: Ens en va fer una.
0: Molt bé.
2: El Joaquim Soms va néixer a Pineda de Mar el 1914 i ens va deixar el 2012. A més de ser un compositor de sardanes, a més feia músiques també de sarsuela, música ballables, es dedicava una miqueta a tot perquè va enganxar la Guerra Civil, va acabar sent director de l'orquestra militar allà quan feia la guerra.
0: Ah, sí?
2: Hi havia la banda, diguem, la banda.
0: Que van desplaçar la guerra.
2: I el van acabar fent director, perquè ell era un gran músic, i el van acabar fent director. Fins al punt que quan es va acabar la guerra, va acabar tan fart de guerra i tant d'això, que va fer una sardana que se'n diu 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria.
0: Que és que vam posar una vegada, oi?
2: Sí, que sí, això el va portar... No, catalans a l'Alcàrria és un altre.
0: És un altre, 10.000 catalans és un altre.
2: 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria. Que aquesta sardana el va portar un any a la presó. I això que havia estat amb ells, era...
0: I no va restar punts.
2: No va restar punts, no. El Franco no tenia manies en aquest sentit.
0: Bé,
2: un dia en podem parlar d'ell, però...
0: Sí, vam fer un programa una vegada, també ho vaig dir.
2: Em sembla que en devíem parlar d'ell.
0: Un programa. Sí, molt bé. Sí. Va fer també Calella Sardanista, em sembla.
2: Sí.
0: Veu unes peces...
2: Té 300 sardanes, el Joaquim Soms. A part dels ballables i tot el que tu vulguis.
0: Molt bé. Les següents proposem una dansa del Moianès, bueno, de Castell de Sol. És la dansa de Castell de Sol. Aquesta dansa, que va cavall de Siri, es balla per la Festa Major. La farem cantada per la coral de Castell de Sol i primer... per la cobla de la Principal de la Bisbal, que té un CD de també recull de danses. Va fer un CD, van fer un recull de danses i de Castell, dedicades a Castell de Sol. I balls i danses, vull dir, jo tot un CD, vull dir, que a la Principal de la Bisbal, i va dir que primer la farem tocada i llavors la farem cantada. Neix aquesta lletra i tradició és del segle XIV, però no hi ha ni autor ni se sap qui la va fer, però són tradicions que encara estan vigents. Primer, per la cobla, la Principal de la Bisbal, la dansa de Castell de Sol.

0: Aquest és el ball del Ciri.
1: No, aquesta és la dansa.
0: Aquesta és la dansa?
1: Sí, el ball del Ciri és una altra. No? Aquesta, és, aquesta és la dansa... primer ballant el ball del Ciri i llavors ballant la dansa del Castell de Sol. L'any passat hi havia la juvenil de Sabadell, em sembla.
0: Sempre tenen la juvenívola.
1: La juvenívola també sí. Toquen, oi que sí?
0: Sí, sí.
1: Després la van enregistrar també a Coral de Castell de Sol. Sobre la direcció de Gabriel Miralles, no sé si d'abans, almenys el d'ara, i el piano Miguel Ferrer. Dansa que expressa el sentiment d'un poble, de l'entitat de la seva gent. La dansa de Castell de Sol està catalogada com una de les danses cerimonials més importants dins el folklore català, declarada d'interès nacional el 1985 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es balla al transcurs de la Festa Major, el quart cap de setmana del mes d'agost. El diumenge de Festa Major, un cop acabat l'ofici, a les 12 del migdia, les 6 parelles de balladors, precedides pels gegants, les autoritats i els músics de la cobla, baixen a l'església, a la plaça Vella, on té lloc el Ball del Ciri i posteriorment la dansa. Tant per la bellesa i originalitat de la seva música com per la seva coreografia solemne i genorial, la dansa de Castell de Sol va ser declarada de gran interès. La història de la Coral de Castell de Sol comença el 1957. Al principi va ser una entitat molt vinculada a la parròquia amb el nom de cor mixta parroquial, el que començarà amb la participació dels pastorets, les celebracions religioses, va anar ampliant-se amb cantades de caramelles. Es comencen així les corals. I els concerts diversos. Des del principi van treballar sempre el repertori molt variat. Sols i col·laborant amb altres entitats, participen en la vida cultural del poble i procuren ser bons portaveus de Castell de Sol, allà on anem. Estan vinculats a la Federació Catalana d'Entitats Corals i també han actuat a diferents pobles de Catalunya, Mallorca, País Basc, Alemanya, Itàlia, França, País Valencià, entre altres. Això ens ha permès conèixer els corals i costums d'altres diferents. Bé, per tots vosaltres la sentireu cantada, la dansa de Castell de Sol per la coral.

0: Bé.
1: Un gran coro, eh?
0: Sí, molt maco el coro aquest.
1: Una gran coral.
0: Són grans, i, bueno, hi ha bastanta gent i puta molt bé, fa molts anys.
1: Ho fan molt bé, ho fan molt bé.
0: Vaig estar a punt d'anar a cantar allà dalt, però voltava això ara.
2: No hi havia hores.
0: No, però, a veure, t'agraden els corals que veus que van bé, que funcionen, que, no sé, que hi ha direcció, funciona, i repertori...
2: Per poder disfrutar, oi?
0: Sí, perquè quan vas a cantar és per poder-ho fer passar bé.
2: Sí, sí, ah,
1: evidentment.
0: Ara, aquest any a Caldes fem l'any un concert dedicat a Pau Casals, que és l'any que posarem una peça aquí, no de la coral, perquè... I, bueno, farem això. Molt bé.
2: D'acord. Doncs seguim. I aquesta setmana tenim la gala final dels Premis Preludi. I just dilluns es feia la tercera gala del tema de la secció d'audiència.
1: Categoria audiència.
2: Categoria sí. Audiència. I, per tant, tenim tres finalistes que passen a la final de dissabte. I, si us sembla, escoltarem els talls de YouTube que... On fa la presentació de cada sardana que ha guanyat, on tenim la presentació del compositor i també escoltarem la sardana en qüestió. Per tant, comencem amb la del Jordi Molina. Doncs escoltem l'Arnau Tordera, a veure com va anar això de la gala, a la primera gala que van fer.

0: I l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria.
1: Fantàstic. Doncs moltes gràcies als mongrins per haver-se sumat a aquesta gala d'avui, justament per...
2: Doncs esmenem error que passem a la segona gala, que és l'Anna Abad, que va ser seleccionada. Per tant, escoltem aquest tall, que el primer hem tingut un petit error tècnic. Som-hi.
1: Interpretar-nos a dues coples aquesta obra de Martí Delgado, d'Avis Anetes. I nosaltres arribem a la darrera sardana de la nit, la darrera de les que participen, diguéssim, a la gala d'avui.

0: Demanem que ens acompanyi la compositora Anna Abad per presentar la seva sardana galanesa. Un fort aplaudiment per ella, si us plau. Hola, Anna, què tal?
1: Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Merci.
0: Què ens pots dir d'aquesta sardana de títol tan suggestiu, galanesa? D'on surt tot plegat?
1: Doncs bé, Galanesa és una sardana dedicada a la Dolors Tona. Va celebrar el seu 70è aniversari i tots els seus amics sardanistes i no sardanistes i familiars de l'agrupació Riallera Vic doncs li van voler fer aquest regal, van juntar forces. I l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria Font, que des d'aquí li envio una abraçada, i ell ja em va enfocar des del primer moment i em va dir, mira, vull que facis una sardana gairebé descriptiva. La Dolors és una persona encantadora, d'aquelles que vas pel carrer i dius, ostres, quina elegància, quina manera de ser, molt galana. I de fet va ser ell mateix al cap d'un parell de dies que em va dir, mira, Anna, jo voldria, hem parlat i voldríem que la sardana es digués galanesa. I, a moda curiós, va néixer abans el títol que la sardana. I això a mi em va donar moltes pistes per escriure.
0: Com en el cas d'en Martí, el títol d'alguna manera et va obrir una porta a un món que de composició més plàcida o més inspiradora, potser, que el no-res.
1: Clar, a mi em va donar moltes eines, em va obrir un món perquè, a més, Josep Maria em va enfocar molt de dir, mira, jo crec que li agradaria una sardana esperançadora, que anés amunt, no? I que sobretot fos molt, molt elegant, molt, molt coquetona, no? Com ella.
0: I com has traslladat justament aquest caràcter coquetó a l'àmbit de la música i de la sardana?
1: Clar, era el gran repte.
0: Permet-me dir que és un repte notable,
1: sí,
0: però no impossible, tanmateix.
1: No, i de fet vaig optar per una cosa molt, molt recurrent que després pensava, ostres, s'ha utilitzat molt en aquest sentit, que és el cromatisme. Que aquí, sí, margot popular, no? Si tenim una escala, el cromatisme no seria com aquests mitjos esgraons, no sé si tu pots explicar o...
0: Ho has dit de manera diàfana, l'audiència t'ha entès perfectament.
1: Aquests mitjos esgraons, i llavors pensava...
0: L'Anna també és cantant, eh?
1: No,
0: d'aquí aquesta precisió ara... perfecta en l'entonació.
1: No. I pensava, ostres, fixa't, peces com el vestit d'en Pasqual... utilitzen molt aquests cromatismes. Vaig pensar, tiraré cap aquí. I precisament aquest trosset, aquest de melodia, és el que va naixent, el que va apareixent a tota la sardana de manera cromàtica, amb aquests mitjos esgraons, i després de manera diatònica, amb l'esgraó sencer.
0: Carai, quin desplegament de recursos. Sergi,
1: estic una mica... una xapa que aquí que estic...
0: Hi ha alguna qüestió vinculada a la instrumentació de la cobla? Com l'has tractat per aconseguir traslladar la sofisticació que ens parlaves de la inspiració de la peça?
1: Doncs la peça la vaig començar a fer pels llargs i permet-me dir que us felicito per deixar-nos parlar, perquè crec que és molt més interessant escoltar una peça quan escoltes com està feta, que això ho volia dir sí o sí perquè estic molt contenta. I vaig començar pels llargs, amb aquesta melodia. Curiosament, la sardana ja, els llargs ja comencen amb el cant de tenora. Jo vinc del món de la sardana de competició abans que de composició i jo sempre també faig l'estructura convencional de cant de tenora. Bueno, introducció, cant de tenora, salt petit i salt final, no? I sense enrotllar-me massa, doncs aquí curiosament començava ja directament amb el cant i tota la sardana l'he plantejat com un viatge. I els llargs comencen amb aquest cant i a mesura que avança la sardana és com que s'instaura un punt de maduresa a mesura que va avançant. I aquesta cèl·lula que us deia, de sobte el petit també apareix, però de manera descendent. O després, al camp final, el contracant dels metalls també deixa anar aquest tararara. Bueno, no sé si s'entén res, perquè estic...
0: Sí, home.
1: I per acabar, sí que, clar, pensava, ostres, comencen els llargs amb el cant. Què faig d'introducció? Vaig dir, faré els curts, que els curts siguin com si t'imagines com serà la vida, no? Com seran aquests 70 anys, ets jovenet. Doncs el fiscorn dibuixarà un esbós de com serà la meva vida. I a final de curs aquesta cèl·lula anirà apareixent amb diversos instruments. Començarà a les llargs, ara anirà avançant i al final de llargs trobarem aquest motiu del fiscorn ja desenvolupat del tot. I a final de tota la sardana hi ha un gir allí, com a finals de curs, harmònic, que és com per dir, bueno, fins aquí, però ara comença una altra etapa.
0: Carai, una sardana que és un recorregut vital.
1: M'he enrotllat una mica.
0: I la destinatària com la va rebre, la peça?
1: Molt bé. Mira, a mi em van dir, com en ella el dit, li va. I em vaig quedar feliç. I, a més, la vaig fer com a punt final. Ja callo, eh? Ja callo.
0: Si estan gaudint, escoltant-te.
1: No, no, que jo ja... És que estic una mica verborreica dels nervis, però he de dir que això és un debat que et trasllado perquè un dia...
0: Ara jo tinc prou feina, Anna. Ara que,
1: que clar, ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que té una... Transmet una tendresa i un amor molt bonic que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context, per mi personal, emocional, una mica complicat, i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat. I, clar, es trasllada a la composició el context del compositor o compositora?
0: La nostra audiència hi reflexionarà, ara sentint-la. Moltes gràcies, Anna. Deixem que tornis al teu lloc.
1: Gràcies.
0: Nosaltres, mentrestant... Mentrestant, recuperem justament què en deia de Galanesa el jurat del tamborí. Vegem-ho.
2: M'ha agradat molt d'aquesta sardana l'ambient. L'ambient que es crea ja des del primer moment. Que et situa en un lloc, cadascú el situarà, evidentment, en un lloc diferent, imagino, o almenys això que és la sensació que he tingut. Llavors, bé, a partir d'aquí, la gràcia està, un cop t'has situat, et comença a conduir. I llavors, aquí està la màgia de la música, no? És, et situa, diu, no estàs a qualsevol lloc, estàs a la meva sardana. I a partir d'aquí, et començo a fer viatge, no? I això és el que ens fa l'Anna.
0: Déu-n'hi-do. Doncs preparem-nos per aquest viatge vital i musical que ens proposa l'Anna Abad amb la seva sardana Galanesa.

0: Galanesa, amb la debat.
1: Una gran sardana, aviam si està passat a la final, aviam què tal va. Els...
0: Estarà renyit.
1: Estarà renyit, estarà renyit, sí.
0: La intenció era fer sonar els talls aquests dels premis per l'Olivi, però són massa llargs, per tant, reformulem una mica. Mirem l'agenda com tenim el cap de setmana.
1: Mirem-ho.
0: A part d'anar al concert de la Garriga amb el... amb aquesta gran final dels Premis Preludi, hi ha altres actes, per tant...
1: I tant, i forces.
0: Que passi la trinca a veure com va, i en acabat t'escoltarem les altres dues de finalistes de la categoria audiència. Som-hi.
1: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 5 aplecs, 29 ballades i 2 concerts. Quasi res. Poca cosa, diuen, no? Començarem aquest dissabte a les 10 del matí i a les 6 de la tarda, que fan dinar al mig, amb el primer aplec de la sardana de Blanes, amb dues coples, la copla banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes, i la principal de Banyoles. Després, també aquest dissabte, tot això són ballades, eh? A Rubí tenim una ballada amb la copla Marinada a 11:45. A Taià, a les 12, una ballada amb la copla Reus Jove. A Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 5 de la tarda, tenim una ballada amb la Ciutat de Girona. A Fontanilles, a 6:15, tenim la principal de Porqueres. També a Gavà, a 6:15. Tenim el 21è aplec de Gavà del Caliu de la Sardana amb la copla Baix Llobregat. A 6:15 tenim una ballada dels Premis Preludi, que ja seria la primera part dels Premis Preludi, que amb la copla Montgrins ens fan una ballada a la plaça del Drac, o del Drax, Dax, perdoneu, del Can Dax de la Garriga. Tenim una altra ballada a Ordanyà, amb la copla Moreneta, a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda, a Hostalric, tenim la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim la copla Sabadell. A Mataró, a 8:15, tenim la copla Xaloc. I a la Garriga, a 9:15, tenim els Premis Preludi, amb la principal de Llobregat. I a les 10 del vespre, a Ordanyà, una altra vegada, tenim la copla Moreneta amb una trobada d'amics de la sardana de l'Alt Urgell, que en aquest cas no és una ballada, sinó que és un concert. Llavors ja saltaríem el diumenge. El diumenge tenim 3 aplecs que ens venen tot seguit. A 11:15 del matí i a les 5, a Santa Coloma de Gramenet. Aplec amb la copla Sabadell, Bisbal Jove i Juvenívolo de Sabadell. També a la mateixa hora, a 11:15 del matí i a les 4 de la tarda, 68è aplec de la sardana de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Montgrins i Ciutat de Girona. També 16è aplec de la sardana al Morell, amb 3 coples, la Reus Jove, la Maricel i la principal de Tarragona, a 11:15 i a 5:15 de la tarda. I ara tot el que venen són ballades. Al Pla de la Catedral, amb els Lluïsos Coble, a Barcelona, a 11:45. A 12:15, també a Barcelona, al Parc de la Guineu, de la Guineueta, amb la Copla Principal de Llobregat. A 12:15, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Copla Ciutat de Terrassa. A 12:15, al Prat de Llobregat, amb la Baix Llobregat. A 12:15, a Sant Just d'Esvern, la Copla Sabadell. A 12:00, a Figueres, amb la copla Nova Vallès. També a 12:00, a Tàrrega, amb la copla Tàrrega. A 12:00, a Cabrianes, amb la copla Lluïsos Coble. També a 12:00, a Sant Vicenç de Montalt, amb la copla Catània. A 12:00, també, 12:15, aquesta sí, 12:15, a Les Olives, a Garrigoles, amb la principal de Porqueres. A 12:15, a Fonollosa, tenim la principal de Terrassa. A Sant Esteve d'en Bas, a 12:15, tenim la principal de Banyoles. A Viladrau, a 3:15 de la tarda, tenim la copla Canigó. Un altre aplec, 41è aplec de la sardana, a Vilafranca del Penedès, amb les coples Catània i Maricel, a les 5 de la tarda. A 6:15 de la tarda tenim a Berga una ballada amb la copla Pirineu. A Brera, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la copla Nova Vallès. A Sant Joan de les Abadeses, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la vila de la Jonquera. Santa Coloma de Cervelló i tenim la ciutat de Girona a les 7 de la tarda. A Llinars del Vallès, a les 7 de la tarda, tenim la principal de Banyoles. I l'última, a Molins de Rei, la principal de Llobregat, també a les 7 de la tarda. I això crec que és tot el que tenim aquest cap de setmana a l'agenda, que no és poc.
2: Tot, eh?
1: Quasi tot, sí.
2: Ja, que no vol ballar sardanes perquè no vol, eh?
1: Exactament, sempre ho dic jo, que no vulgui ballar sardanes, doncs...
2: Que no. És perquè
1: se'n vol anar al cine o a un altre lloc.
2: Una altra cosa.
0: I el que fem també és passar la gent de local.
1: Sí.
0: No la passarem, perquè també no tindrem prou estona, però sí que el dissabte hi ha el festival El Ganxo.
1: Ah, és veritat.
0: Que... durant tot el dia hi haurà espectacles i...
2: Ai, no, ens ho podré perdre la meitat.
0: Perdràs la meitat? Ah, sí, a la tarda, si anem a la Garriga, serà complicat, sí.
1: Això bueno. Són diferents espais del poble.
0: Sí,
1: que es fan
0: diferents llocs, hi ha diferents companyies que fan espectacles.
2: La plaça, que...
1: I això qui ho porta, això?
0: Això directament l'Ajuntament ho porta, sí. Doncs això tenim... una agenda plena i completa per anar a ballar sardanes i anar a veure teatre
2: a
0: quilòmetre zero. I el que us volíem fer ara era fer escoltar les dues finalistes que tindrem aquest dissabte dels Premis Preludi amb la categoria audiència. I una és del mestre Jordi Molina, porta per títol a Montserrat Caupena, que la tenim a punt per escoltar. Doncs endavant la copla, a veure com sona.
3: A continuació, a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

Doncs la sardana de Montserrat Cau Pena, del Jordi Molina. Una sardana que ha passat a la final d'aquests Premis Preludi, primera edició d'aquests Premis Preludi, amb podcast, amb gales, en directe. I ara

0: Però se t'ha tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, el cap de l'hostell li surt, perquè està tatuat el clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És una ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la, va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més hi ha xíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobàvem a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit, bona nit.
1: I sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies amb gent jove.
2: Amb gent jove, que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrat.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO.
4: Sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí, molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, pues, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
5: Bueno, doncs igual, jo tinc 15 anys, perquè ja si me'n soc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també, i bueno, això que ha dit també, doncs que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
5: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i... Ara estic fent primer de batxillerat i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida perquè doncs, crec que a part de formar bones amistats doncs, també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor i també crec que és bastant útil perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció de... també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges, no?, a través del teatre?
4: Totalment, amb tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general.
5: Sí.
1: Adrià, tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa o el teatre ja t'omple prou i
6: bueno,
1: t'és suficient?
6: Jo el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això...
2: També
1: lectura.
2: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, totalment d'acord.
6: Amb l'estudi. Amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen molt bé.
2: Aquesta...
1: Sí.
2: Maduresa i la potència de veu
1: i seguretat,
2: i la claredat, la seguretat, sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat de teatre o ja sou així de mena vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. És el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, vocalitzar, projectar, tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor i això doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, ho deia, si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Al·lusia.
1: Al·lusia. Sí. Ja sabia jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan falla.
6: Ara farà... Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'hem començat, potser.
1: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
5: A veure, nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre... Estem molt ficats i sempre doncs, que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, doncs som persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea. Que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer doncs, ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
2: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
4: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, és una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
2: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics.
5: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
4: Sí.
5: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
2: La vostra franja.
5: Sí.
1: Sí que tampoc no és fer un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics, no?, ha patit un problema d'assetjament... Sí. Escolar,
5: sí.
1: No?
5: A veure, que això surt al principi, que tampoc sí. És dir cap spoiler.
1: Això, però vull dir que al final sí. La temàtica va al voltant d'això,
5: sí.
1: També.
5: Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al doncs, que anem representant durant l'obra.
1: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta sí. Per descansar del tema.
2: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
6: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser, doncs, hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs, crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs, que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs, jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
2: Que ben dit tot.
1: Sí,
2: quan
1: has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges es fan posar en una situació que has de... que és que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia, justament.
2: Jo, per exemple, que no
1: l'has vist, clar.
2: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
1: Sí, que just venint cap aquí, a la ràdio, estaven dient una notícia a RAC1 de que havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, sí, que és més fàcil. Diguéssim.
5: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo no he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
1: Té una cosa xula, l'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no?
4: Sí.
1: Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, em sembla que té una miqueta de dificultat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
4: tu. La canto
1: jo, sí. A veure, Robert.
2: Ah, i ens pots fer playback?

0: piel.
1: Digues, digues. Que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
0: Sí, sí, sí.
1: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
0: Sí.
1: Jo, tu fas un profe de, sí, que li tens un accent així argentí, sí, o que és genial, per exemple. No? Sí. És un altre...
2: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo, que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
0: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut...
3: Sí, jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor, i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
1: I l'Adrià, què fas?
4: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí, que sí, representa, que és un dels, bueno, el professor que es preocupa més per la situació, uh-huh, del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
1: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan, sí, rodejats de públic, ells, uh-huh, no surten mai de l'escena, uh-huh, van canviant de personatges,
2: sí,
1: i canten.
2: Em puc imaginar.
1: O sigui que...
2: És molt complet, sí, sí. Molt.
3: Sí, i sí, també, sí, una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem, quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, uh-huh, algun moment que fem, narrem, un salt al futur o narrem al públic. Uh-huh. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
2: L'actor narrador...
1: Sí, sí.
2: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge, com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
1: O sigui, un llenguatge més a gent més jove, quan ets representes un adult, no? Entenc que dius això.
2: Sí, l'ús, sí, de... sí. L'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
0: Jo crec que, sí, o sigui, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa, doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant, doncs, el meu vocabulari del dia a dia, perquè encara es notés més la diferència amb quan el feia amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari, doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
2: Més boomer. ho pots dir.
0: Més diferent. Doncs quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia, doncs, com jo parlaria, normal, amb els meus amics.
2: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
4: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs, bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè o sigui, el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que hi ha alguns elements de tretzo, no canvia totalment el vestuari, per tant, el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
1: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu? Això que deia la Clàudia, i he anat posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o heu anat vosaltres caracteritzant més?
3: Sí, a veure, el que sortia en el guió hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica doncs, de castellanismes, per exemple, ah, en el tros que hem fet al principi, i al moment que dic, aquest tatuatge, no?
1: És molt feo.
3: En comptes de dir molt lleig,
1: sí,
3: doncs molt feo, o ai, que primo. Sí. Saps? Hi ha paraules així, però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules que, bueno, l'Aida està més acostumada perquè ella viu entre adolescents.
2: Jo tinc aquesta pell tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
2: De les que es deien.
1: O de què es deien, perquè...
2: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
2: Clar, és...
0: I cada vegada canvia més ràpid.
2: Clar, és molt ràpid tot, sí. No? I molt viu.
1: En tenim
2: per
1: algunes.
2: Per exemple.
1: Sí.
2: Funar.
1: És veritat.
4: Sí.
2: Funar, encara... Això ho feu servir?
3: Sí.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sí.
0: Això com de... aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
2: Ah, molt bé.
3: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
3: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
3: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Gymrat. Ho dic, pronuncio bé?
2: Gymrat.
1: Un Gymrat? Sí. Ostres, què és això?
3: Bueno, és una persona, podríem dir, molt aficionada al gimnàs.
1: Ah, ve de gim.
3: Sí, sí, de gim.
1: Ah, vale.
2: Sí. Una rata de gimnàs.
4: Sí, sí. Ah, sí.
2: Jo li diria una rata de gimnàs.
3: Sí.
1: Ara ho he pillat.
2: Buguejar?
1: Buah, idea.
4: Aquesta ja no tant.
3: Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Té... O sigui, aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
0: no
3: fa una mica el tonto.
2: Sí. Que algú es col·lapsa una mica i que no...
1: I això que es diu ara de que un té aura... Ah. Sí. Oh, això ho sento molt, jo.
0: No, no.
2: És, com... és que sento, és molt maco, aquest.
1: Sento aura i sento l'aura.
0: L'aura.
1: I sí, no sé quan si és una cosa i l'altra.
4: L'aura és quan, com algú, quan té molt carisma. Si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és el contrari. Que,
0: fas una mica el
4: sí,
0: pena.
4: Sí, el pena a vegades. Sí.
1: O sigui, podem dir que vosaltres
2: teniu
1: aura, no?
0: Bueno.
3: Discutible.
1: Quina gràcia.
2: Crash?
0: Bueno, sí. Aquesta persona...
2: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
3: Sí.
0: Bueno...
1: Algun crash. No ho direm a quina antena.
2: Això, crash, amors platònics.
0: Sí.
2: Això
0: sí.
2: Perquè quedi...
1: No sé, paraules...
2: Un hater?
1: Un hater, sí, potser és més coneguda.
2: Ets un hater.
1: No?
2: Sí. Això ho dieu... Bueno, ho sento molt, a classe.
0: Sí.
2: Hòstia, quin hater.
0: Sí. Aquests comentaris d'odi.
4: Sí, seria la persona que funa.
0: Sí,
2: que funa, exacte. Una persona negativa.
1: Una altra cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o alguna cosa així.
3: Sí, FOMO són unes sigles en anglès, que és feeling to missing out, o feeling of missing, feeling of missing out.
0: Sí.
3: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
3: O sigui,
0: vols estar tot arreu.
3: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
3: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
2: aquesta sí que no la tinc controlada. No, no. Qui és un full equip?
0: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
1: Full equip va dirigit a algú?
2: No ho sé.
1: L'has posat tu?
2: Jo he posat el que...
1: Random, m'he posat random, perquè també s'utilitza molt.
0: Sí, random.
4: Aleatori.
1: Sí,
3: random. Al final, hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
0: Sí, la majoria d'aquestes.
2: Literal.
4: Sí. Literal. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així de, que s'estigui utilitzant, que encara no la tinguem sentida?
4: Bro, per exemple.
1: Sí, bro.
2: Bro encara...
1: Encara es va dient, eh?
3: Sí, al final, bro, en anglès és germà. És com dir...
2: 6-7.
3: Aquí...
2: 6-7. Estic veient aquí com fan senyals.
1: Però el 6-7 té algun significat? Es diu així, de manera random.
3: No, és... Sí,
4: jo crec que és bastant random.
3: És una cosa que no té cap sentit.
1: Val.
3: Va sortir d'un
0: vídeo...
3: Sí, d'un vídeo que es va fer viral d'un noi que està d'Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7
1: i ja està, és una cosa així
3: sense sentit.
1: Vale.
2: També una cosa que molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
1: no
2: ho som més
1: no.
2: joves,
1: no som.
2: Som generació X.
1: I som X nosaltres.
2: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
2: Exacte, i ho trobo normal, eh? És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia...
1: Sí, sí, sí.
2: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que a mi mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí, sí.
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sé si era un assaig general o era un primer.
4: Sí. Un assaig obert.
1: Sí. Què tal, això? Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
2: Quina responsabilitat.
0: Jo crec, és que a més, quina era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos i tenir l'autor i al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada,
1: No et pots amagar cap estona.
0: No, i no pots fer un repàs de text.
2: No pots entrar
0: a respirar. No pots. Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: A l'Oriol Puig és de Gallifa, no, em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
0: No.
1: O vivia?
0: No sé on és, però va venir aquí al Deixalles.
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria de tenir la vostra edat o més gran...
0: Sí, era petit.
1: Feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anava en col·les. Tu no el recordes? Anava en col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
0: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, sí. Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
2: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i sobretot com ha de sortir.
0: Sí.
2: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
3: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
3: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
0: Sí.
1: I, buah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
4: A mi, una escena així que... No és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director. Perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs es mou molt per interessos, llavors doncs és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
2: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
2: No? T'incomoda. Sí. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que a més no m'agrada.
4: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia, doncs et aconsegueixes posar molt en la situació el personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want.

0: i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem i ara ja quan acabi ja continuem.
1: I per l'espectador no? també, eh? Clar. Perquè, no? Com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar aquests... espai una mica el que està passant.
2: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
3: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important. Però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo, per les meves amigues que van venir, els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil, i coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
1: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure? Sí. No recordo quina, però em sona...
0: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
1: Sí,
0: que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
2: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
1: Que era una obra que era de l'Estrella Teatre o no? No és aquesta? Potser no. Però crec que la vaig veure també.
0: Sí,
1: diria,
0: és
1: no
0: una obra que va escriure el Josep. Que...
1: Ah, era escrita pel Josep.
0: Sí, era escrita pel Josep.
2: Sí.
0: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
2: Era molt explícit.
0: Sí.
2: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat el batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying. I el maltractament aquest ocult i com es viu, no?, des de la persona que ho viu, però també els que callen, no?, al seu voltant. I bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no?, que sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar, per exemple, als adolescents amb aquest tema, a fer-los una mica més empàtics o no?
4: Sí, jo estic molt convençut que, o sigui, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus... O sigui, no és a través d'una pantalla que una pel·lícula també pot ajudar, però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda.
2: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no?, amb actors adolescents, si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual al públic?
4: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
2: connecteu
4: manera.
2: Connecteu més si a sobre de l'escenari hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
3: Sí. 100%.
0: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi a la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
2: És que és el que es va passar amb l'institut és que no van connectar perquè eren adults i no van tenir aquesta connexió, no?
1: Eren adults fent d'adolescents?
2: Eren adults fent de joves.
1: De
2: joves amb un flashback i recordant l'època adolescent.
1: Val.
2: Llavors era i a més molt... Bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
1: Segur. I si

0: Això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre. Creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions? Creieu que és una cosa... No ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Se us demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
1: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que... Bueno, jo que soc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però el que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
0: Tu, Adrià, que ets noi també, et passa això?
2: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert, i és que crec doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents, o sigui, també és molt depèn amb la persona, o sigui, dins del grup d'amics.
0: I de la relació
2: doncs,
0: que tinguis.
2: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga, i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona, i també doncs crec que és una bona manera perquè... Sempre doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades doncs, potser no estàs bé en aquell moment i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent doncs, que no et jutjarà no... i t'intentarà ajudar, doncs, crec que és bastant útil.
0: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil, de les xarxes o en persona?
3: Jo crec que, en general, tot el que sigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que bueno, doncs això és molt més fàcil i és més fàcil doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen... Doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina no? doncs, molt més pròxima si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
0: És més fàcil, no? Amb aquesta sí. distància... També era més fàcil, com dèiem, agredir
4: a través de la xarxa.
0: Sí, de la xarxa no? Si ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no? algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no? o bueno, a través de la xarxa o directament o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no? tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
3: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. O sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
0: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar? De vegades O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
1: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els hi explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència, que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, al ser més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és alguna cosa més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
2: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: I adults.
3: I adults,
2: sí.
3: També, eh?
2: Sí,
3: i adults.
2: I sobre això, doncs...
0: I es fan amics.
2: I sobre això, dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat a veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú mà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
0: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica. Es pot preguntar, però
3: sí.
0: Sent conscient del que és
2: una eina.
0: És una eina, no?, que està allà i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
2: No.
0: I cada vegada potser un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga, et fa una abraçada i ja està, no? És el que necessites. I això la IA no... encara no ho fa.
3: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils com de demostrar, no?
0: També és molt important, crec, que l'observació.
3: Per part dels adults, en aquest cas.
0: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
3: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
0: Ah, sí.
3: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
0: La 3CAT.
3: Sí, però a l'apartat del 3XS, infantil. Que és la, sí, la infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
0: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
3: Heu estat molt de temps assajant?
2: Bastant.
3: Bueno. Pues no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no?
1: Sí.
3: I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
3: Sí, sí.
1: No? Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, però clar, de cop va venir Nadal i tot.
3: Clar,
1: sí, festes majors.
3: Que queda parat, sí. Tot una mica.
1: I que també, clar, aquí mal deixar i es fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que ja havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs,
3: passat festes.
1: Sí. Sí, sí.
3: Allà l'intensiu, eh?
0: Sí. Sí, sí.
3: Jo amb els pastorets també us he vist, tots.
0: I
3: un clàssic.
0: El guió el seguiu o...?
3: S'improvisa.
0: O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre, l'espectador, no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i i l'aneu fent a la vostra, el diàleg, o...?
3: Home, a veure, jo crec que, és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
3: Aquí s'han parit?
1: Sí.
3: Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tot... eh?
3: No.
0: És que això són els...
4: No ho vaig notar,
0: sí,
4: això.
0: Quan no notes sí, això. Sí.
3: I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
2: Sí, sí, sí. Wow. Sí, sí. Per mi és una obra que amb molts canvis i sí. Això, llavors...
0: Però això és molt normal, eh? Amb sí, teatre sí. I cinema, vull dir... En cinema no tant, però amb teatre sí.
1: I això que ha dit la Clàudia, que és una... Per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera.
3: Sencera.
1: I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
4: Perquè van a seguir la història,
1: sí.
4: No?
1: I... al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou sí. Rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam i...
0: Adrià, que anaves a dir que t'has callat, que anaves a dir alguna
2: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que sí... que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present del passat,
3: sí.
2: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
3: sí.
2: I aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final doncs és això, si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant, sí, sí.
4: Jo crec que hi haurà un antes i un després, eh? Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià, a veure, quina de sol. Quina cantava aquesta?
1: Aquesta és la que cantava jo.
4: Aquesta tu, en què? Doncs la que queda deu ser la teva.
1: Sí, sí.

0: Vale, ja. Quina vas a preguntar?
1: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
2: Com a espectadors o com a... Perdona,
1: com
2: a espectadors, eh?
1: Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara, un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una, doncs una activitat per a la gent, sí, gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
3: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria,
2: aquí a l'Aida la fas feliç.
3: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari. Jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana o per treballar això, perquè al final doncs, és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també. O sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
2: No?
1: La confiança amb l'altre,
3: sí,
1: amb la feina que està fent l'altre... Sí, per mi és bàsic, et dona eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
4: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I aquestes doncs venen, els hi agrada i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
1: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
4: Clar.
1: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
4: Sí. A sobre, si sent un adolescent vas a veure una obra que ja és una mica per obligació perquè t'han portat els seus pares o qui sigui... I doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia quan els meus pares m'ho proposin m'agradarà, sí, diré que sí.
1: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves i fet per joves.
4: Sí,
5: sí. Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove perquè hi ha molt talent per tot arreu i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles doncs, portar més obres doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
2: Bueno, això el fet de tenir un grup de teatre, no? Grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no? A fer aquest primer pas, com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir doncs, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que a més a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com una... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
1: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
2: Sí, no? Sí.
1: I a les institucions on es pot treballar tot això.
2: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
5: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Val. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria, i això, el que m'agrada sobretot és doncs poder-me formar en els dos àmbits doncs durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. I us això, no sé si dedicar-me totalment a això, però bueno, a mi compaginar les dues coses m'encantaria.
2: Seria possible.
5: Oh, i tant.
2: Allà està, eh?
1: Musicals, eh?
2: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així a matèria us està bé? Que ja té
4: bueno,
2: molt de mèrit.
4: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix, jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bueno,
2: vale,
4: que jo encara no tinc
1: encara
4: molt,
1: no
4: molt
1: clar. S'ha d'anar
4: provant. Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació. Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
2: La porta oberta.
4: Sí, tenir aquesta porta oberta.
2: Oberta, eh?
4: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
2: I què, l'Adrià, què diu?
3: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby i és una cosa que vull continuar perquè a nivell doncs, d'estudis jo això doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo doncs, que l'economia, el dret, sí, m'agraden doncs, diferents coses. Llavors doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida també perquè sí, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments, també, perquè o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo, doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
2: aquest
3: com a hobby.
2: Aquest espai allà...
1: És un espai de relació, no? És que
2: molt.
1: Veig que coincidiu molt en aquesta unió d'aquest vincle.
2: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no, no tindrem temps d'escoltar-la.
1: Aquesta és de l'Adrià.
2: Sí. És de la teva, eh?

0: estan cantant. Hem de dir que se la saben els tres i totes han cantat, bueno, han cantat totes les cançons, els tres se la saben i és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
0: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
1: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
0: Ostres... Això crec que ho has de llegir tu, no?
1: Doncs
0: jo no m'esperava.
1: Ja ho llegeixo jo.
0: No m'havia vist.
1: Com sabeu, el professorat està de vaga i, per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles, instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
0: Doncs molt bé.
1: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
0: Sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
1: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
2: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
5: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
4: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
2: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
4: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
2: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
4: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
2: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
7: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
2: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta doncs, més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
9: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
10: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
9: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
2: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant dues hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
11: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat dues hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
12: Tenim molt clar que no defendirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya, a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS.
11: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
2: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
5: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
13: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
2: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
4: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
14: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
4: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
1: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
4: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
4: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
2: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
4: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
15: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
4: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
2: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
4: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
2: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
17: És el dispositiu Almus. És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
16: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
18: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
16: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
2: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
4: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
19: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
4: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
2: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
4: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
20: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
4: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
21: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
22: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
23: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
22: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més els risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals, especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
2: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora des de Mataró Ràdio. Marta Gómez, bon dia.
24: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa 20 pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
2: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
25: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
0: Estem fent és garantir un gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta edat aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
25: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
21: Notícies en xarxa.
2: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
4: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
3: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
4: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
2: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la BON, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Des de l'any 2003, la BON ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la BON, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
8: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per a les dones.
7: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la BON. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
2: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
10: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
26: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
10: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
26: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
10: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
5: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
10: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana, a més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Estic sol.
10: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
14: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura.
15: D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita.
14: Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
13: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Comencem l'edició de l'S59 d'avui explicant-vos que nova jornada de vaga als centres educatius de tot Catalunya per reclamar millores laborals i denunciar la manca de recursos. Una aturada que s'ha fet notar especialment al Vallès Oriental amb protestes i talls a les principals carreteres. Ràtios elevades, manca de personal per l'escola inclusiva o la pèrdua de poder adquisitiu des del 2010 són només alguns dels motius pels quals els docents han tornat a sortir al carrer. Els sindicats majoritaris avisen que no acceptaran un acord de mínims. Tot i això, sembla que a poc es van desencallant les negociacions amb el departament. De fet, aquest dimarts, la mateixa comunitat educativa del Vallès Oriental va impedir la inauguració del Congrés de Ciutats Educadores que començava a Granollers. Escoltem a Iñaki Talens, mestre.
2: Mira, ens trobem en Granollers, que aquí ens hem reunit a la zona del Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, fent el que s'hi diuen les jornades que hi ha de ciutats internacionals educadores a Granollers, i ara ens dirigim cap a l'AP7 a tallar l'autopista. Sí que és veritat que ahir va haver un punt d'inflexió a les meses de negociació, tot i que el que proposava el Departament d'Educació és molt insuficient, sí que és veritat que han comprat el marc de negociació dels sindicats. I avui era molt important poder exercir aquesta pressió des de tots els territoris. Així que, bé, nosaltres seguirem endavant fins que el departament faci una proposta amb Carallús i estem a l'expectativa del que pugui passar aquesta tarda.
1: Un malestar que avui ha col·lapsat al Vallès Oriental. Després d'una arrencada tranquil·la al matí, centenars de mestres s'han desplaçat des de Granollers fins a l'AP7. L'autopista ha quedat completament tallada en tots dos sentits des de 11:45 del migdia fins a prop de 4:45 de la tarda, provocant retencions de més de 5 quilòmetres. Una acció contundent farcida de consignes i l'actuació de músics com Joan Garriga, que s'ha allargat a l'espera d'una reunió amb el departament. Una cita programada a les 3 de la tarda, però que s'ha acabat endarrerint fins a 4:45, ja que la conselleria estava reunida contra rellotge amb Economia per tancar una proposta per la taula de diàleg. Escoltem a Lídia Gasull, professora.
3: Hi ha una sensació general de que això és un pols, de que cal mantenir la vaga, que no hem d'afluixar, perquè és una mica aquest joc de si afluixem, no? Si ens rendim, doncs ja no avançarà gens la cosa. Nosaltres fa molt temps que diem una frase, que no és pas nostra, que es diu, no? Departament ben fum, i clar, sents moltes paraules que no te les creus, perquè són paraules buides de... que sonen molt bé, però que no hi ha un contingut real, perquè quan mires el contingut real no respon per a res a les necessitats de més mans a les escoles i de canviar una mica el paradigma, no? A l'escola fan falta més mestres, això per una banda, però després és que també fa falta personal sanitari, fan falta integradores socials, psicopedagogues, logopedes, i tot això sostingut de manera pública. Volem una educació pública excel·lent i no passable o bona. La volem perquè és un projecte de país. El que està passant també amb el col·lectiu docent és que hi ha una organització més enllà dels sindicats, que jo crec que és això la nostra força en aquest moment i no defallir en aquest sentit. I és aquí on també la diferents moviments que hi ha ara a nivell social, no? Som els mestres, sanitat, els trens, tot el que hi ha a nivell públic, ho veiem perillar, no? Veiem com una voluntat de no cuidar-ho prou, de no cuidar-ho només lo suficient, no? I clar, no volem una escola suficient, volem una escola excel·lent.
1: Pel que fa a les dades de seguiment, la jornada tanca amb la distància habitual. El departament xifra el seguiment en un 8,43% sobre el total de la plantilla, mentre que els sindicats l'eleven fins a més del 60%. A casa nostra, l'afectació pràcticament ha sigut total, de serveis mínims. A l'Institut Escola de Caldes, la vaga ha tingut un seguiment del 63%, i a l'Escola Jaume Balmes de Sant

0: Feliu de Codines, el seguiment ha estat d'un 70%. En ambdós casos, no ha anat tot l'alumnat a classe en la jornada d'avui. I continuem parlant d'educació, perquè unes 200 persones es reuneixen a la plaça del Cap de Mollà per mostrar el seu descontentament per la decisió del Departament d'Educació de voler treure dues línies de tercer de primària i primer d'ESO. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: Professorat i famílies de Mollà i la comarca s'han organitzat per defensar l'educació pública, tot i que admeten que el Departament d'Educació no està fent res il·legal. Alerten que en cas de perdre aquestes línies, les ràtios màximes sí que es poden veure afectades a mig curs a causa de la matrícula viva, és a dir, els alumnes que arriben al centre a mig curs. També els sorprèn que des del departament mantinguin discursos de reducció de ràtios a les aules quan a la pràctica tanquen aquestes classes. Maria Valls és membre de l'AFA, de l'Escola Josep Orriols Roca, i professora de l'Institut Moianès.
2: I sobretot aquest any, que portem tot l'any sentint el departament fer publicitat i esbombant el gran pacte d'estat per la qualitat de l'educació, dient que de cara al 27-28 les ràtios baixaran a primària fins a 20 i a secundària fins a 25, no entenem i trobem que no té cap sentit que aquest curs treguin línies que ja existeixen, fent que l'escola perdi recursos docents quan, en teoria, segons el pacte aquest que han signat, el 2027-28 haurien d'haver-hi ràtios de 20 alumnes a primària i 25 alumnes a secundària.
1: Els concentrats van fer un taller de pancartes i reclamen que es mantinguin dues línies que el Departament d'Educació té intenció de treure de cara al curs que ve. Es tracta d'una línia de tercer de primària de l'Escola Josep Orriols i una altra de primer d'ESO, aquesta, a l'Institut Moianès. En el cas de primària, les famílies lamenten que si tanca una línia de la pública, algunes famílies es veuran forçades a portar el fill a l'escola concertada.
2: És que de seguida que et vinguin dos alumnes nouvinguts ja estaràs superant la ràtio de les aules. En el cas de primària et podran dir, bueno, hi ha una altra escola on te poden anar, no? Però entrem en el mateix debat que l'any passat, no? L'oferta en aquest poble és d'una escola pública i una concertada. Llavors, si la pública està plena, estàs obligant a la gent que arriba a anar a la concertada i potser no és del seu agrat.
1: En el cas de l'escola primària, de moment hi ha 27 infants preinscrits al curs que ve que haurien d'anar en una sola classe. I en el cas de secundària són 59 alumnes que s'haurien de repartir entre dues aules.
2: Que és la ràtio tope que no permetria que hi hagués cap tipus de matrícula viva. I en aquest cas no entenem, no s'entén de quina manera s'ha pres la decisió de passar de dues línies a una línia amb el mateix context que hi havia l'any passat, no? Vull dir, tenim els mateixos alumnes, el mateix alumnat NESE, les mateixes necessitats i de cop passaran de ser dues classes a ser una, no? Vull dir, aquesta part no s'entén a banda de la màxima ràtio, no?, que generarà una aula molt massificada, no?, i amb necessitats de suport.
1: No és la primera vegada que Mollà es troba en una situació similar. Sense anar més lluny, a finals del curs passat, el departament ja va voler treure dues línies d'infantil al poble. Aleshores, la mobilització ciutadana ho va frenar.
0: Cada vegada és més freqüent que s'utilitzi l'helicòpter per serveis mèdics i casos d'emergència. Només l'any 2025 a Sant Feliu de Codines es van registrar 24 aterratges i en el que portem d'any se n'han registrat 5, entre SEM i bombers. A Sant Feliu els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, el camp de futbol o l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. En el primer cas, el de prioritat 0 són aquells que requereixen una emergència vital extrema, ja sigui aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10-15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però que sí requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb l'helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància. I ara continuem informant, però d'una notícia trista, perquè ha mort el calderí Jaume Guarch Busquets, persona molt vinculada al món de la cultura i molt estimada a la Vila Termal. De professió rellotger i joier, tenia la botiga anomenada Joieria Guarch al carrer del Forn. És que, més enllà del seu ofici, tenia moltes grans passions, entre elles la vida social al poble i especialment al teatre. Vinculat històricament al Centre Ateneu Democràtic, del qual era membre de la Junta, i és que, a més, ell també va ser un dels impulsors del TACAM, el concurs de teatre amateur. Tenia moltes altres passions, com ja hem dit, com la fotografia, i es dedicava a recórrer els racons de Caldes i fotografiar-los. Per recordar la seva figura i fer-li un petit homenatge, us deixem amb un fragment d'una entrevista que li va fer al diari El Calderí fa 3 mesos.
3: Jo ja de petit, el meu pare i el meu oncle ja estaven posats dins del món del teatre. Jo es podia dir que quasi vaig néixer a un teatre i allà vaig anar fent cosetes. Vull dir, més que res, el que més m'agradava era fer l'escenografia, el que abans en deien tramolles, o sigui, fer de tramolla i això. Com a actor no m'agradava gaire, algun cop havia d'haver hagut de sortir, però no és el que m'agradés més. I a partir d'aquí vaig continuar, llavors va ser quan en Carles Costes, que estava aquí al centre, em va introduir dintre del TACAM i així he anat fent coses. El món del teatre amateur és apassionant. Coneixes molts grups, coneixes molta gent molt maca, veus el voluntariat que hi ha, la gent que hi deixa hores i hores, com treballen en equip, vull dir, veus els mateixos actors transportant escenografia, acabada l'obra, els mateixos actors que han actuat ajuden els escenògrafes a desmuntar, a carregar. És un món a part. Dintre el concurs el que promocionem és el teatre amateur del país, diríem, encara que també han vingut uns de fora, però el que promocionem és el teatre amateur del país. Pensem que molts dels actors que ara estan a primera fila han sortit del teatre amateur. Per tant, és que és una eina molt important dintre de la nació perquè mou molta gent i això ajuda a conviure i a treballar bé. El teatre amateur, per mi, està poc subvencionat o gens subvencionat per la quantitat de gent que mou i per la quantitat d'hores que s'hi dediquen. I el teatre amateur és... no sé, si tu vas a veure una obra professional, pots exigir perquè has pagat un preu. El teatre amateur no pots exigir perquè encara que la qualitat no sigui tan alta com la del teatre professional, la voluntat que s'hi ha posat sí que és molt més gran. Aquesta iniciativa va sortir, doncs, ara estem al 34 edició, però que han tingut dos perons, el de quan es va enfonsar això i el de la pandèmia, jo diria que ve d'uns 45 anys enrere. Va ser una iniciativa doncs, que llavors estaven a la Junta, que era el senyor Carles Costes i el Jordi Aymerich. Ells van començar aquest concurs, al cap d'uns 6 o 7 anys m'hi van introduir a mi i de mica en mica m'ha anat passant tot el pes a mi fins que ja m'he convertit en el responsable del concurs. Bé, nosaltres llancem una convocatòria al concurs, a diversos medis, els grups presenten propostes, generalment sobre unes 60-70 cada any, depèn de l'any. A partir d'aquí, quan ens arriben totes les propostes, un equip de 2, 3, 4 persones, depèn, repassem les obres i fem la tria. La selecció, diríem. La selecció depèn de moltes coses. Primera, de a la qualitat de l'obra. Segona, de que volem un concurs variat, o sigui, no portarem un concurs només d'obres clàssiques. Tercera, també busquem novetats, coses que no s'han vist, com aquest any hi ha dues obres que són totalment inèdites, i així valorem tot, fem una selecció, arribem a acords amb els grups, a vegades alguna obra que ha seleccionat no pot venir perquè per dates, o sigui, quan fem la selecció no triem només 8 obres, en triem 10 o 12 o 14, perquè sempre hi poden haver problemes de dates i això. I a partir d'aquí, un que tenen la selecció feta, tot endavant. En el teatre hi va haver una obra que, per cert, va ser la de la pandèmia, que vam haver de parar mig concurs, però l'última obra que es va fer, per mi és el millor que mai ha vingut, una obra que llavors va anar al Teatre Romea pel mateix grup, que era, es deia, ara no me recordo com es deia, però que va impressionar, vull dir, la votació popular és que va ser brutal. Sobre 10 em sembla que va sortir un 9,9 o alguna cosa així, impressionant. I llavors també hi ha hagut altres obres en què, no sé, t'has sentit vull dir, t'has emocionat tu quan la veies en directe i això que ja l'havies vista. I va haver una obra que era, es deia 1714, que van portar els companys de Puigcerdà, que l'acaben amb un vers que és de la Campana Honorata, que va ser una cosa impressionant. Hasta quan vam fer la cloenda i l'entrega de premis, els vam demanar que ens tornessin a fer davant de tothom aquest vers, perquè era un vers que començava un actor, anaven sortint actors, i posava la pell de gallina.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi. Treu la llet.

Hola, sóc l'Alba de primer. Aquesta és l'última setmana del mes de maig i la dita és quan s'acaba el maig pots anar a pescar, que si feina fas, profita en trauràs

0: Bon dia, tornem a ser aquí. Som la Lara i la Martina de segona.
1: Us volem explicar les activitats que passaran aquesta setmana a l'escola.
0: Dilluns 25 és festa.
1: Dimarts 26 els de tercer fan la cantada codinenca. Dimecres 27 els visita a l'escriptor Enric la Reula, perquè els de cinquè s'han llegit el seu llibre Contes per un món millor.
0: Divendres 29 és la col·lenda de l'èxit.
1: Que passeu una bona setmana.
0: Fins la

0: Bon dia a tothom. Som l'Elvis
1: i la Leire de tercer B.
0: Aquesta setmana fan anys a l'escola
2: el Jordi i l'Esquiel de quart A,
0: el Glau d'I3B,
2: el Leo de sisè A,
0: l'Àxel d'I4B,
2: la Renata de sisè B
0: i l'Aina de segon B.

0: Hola, ja tornem a ser aquí amb la cançó de la setmana.
1: I avui escoltarem Les nits no moren mai, del grup Doctor Prats.
0: Doctor Prats és un grup català molt conegut per les seves cançons alegres i plenes de ritme.
1: Sí, barallem els tirs com el que pop, ska i la música festival. Idees per ballar i passar-ho bé.
0: Aquesta cançó parla de les nits especials amb els amics. Aquells moments que no volen que s'acabin mai.
1: Per això que diu que les nits no moren mai, perquè els records i les emocions continuen amb nosaltres.
0: És una cançó plena d'energia i bon rotllo. I ara a gaudir de les nits no moren mai, de Doctor Prats.

0: Bon dia a tothom. Aquesta setmana parlarem d'alguns dies internacionals molt interessants del mes de maig.
1: Sí, preparats? Viatjarem entre tortugues, hamburgueses, herois de la pau i un tema molt important per la seguretat dels infants.
2: Comencem amb el dia 25 de maig, Dia Internacional dels Nens Desapareguts. Aquest dia ens recorda la importància de la seguretat infantil. Què podem fer si ens perdem?
1: Jo ho sé. Buscar un adult de confiança, com un policia, un mestre o una persona que treballa en una botiga.
2: Exacte. I també és important saber el nom complet i algun telèfon de contacte.
0: El mateix dia també celebrem una jornada molt més animal, el Dia Mundial de la Tortuga.
1: M'encanten les tortugues. Van a poc, però són animals fascinants i necessiten la nostra ajuda. Moltes tortugues marines es troben en perill per la contaminació dels oceans.
2: Ara saltem al dia 28 de maig, el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Quina gana! Però atenció, no només parlem de menjar hamburgueses.
1: També podem aprendre a fer-ne de saludables, amb enciam, tomàquet o fins i tot hamburgueses vegetals. I acabem amb el 29 de maig, Dia Internacional del Personal de Pau de l'ONU. Són persones que treballen per ajudar a mantenir la pau en llocs on hi ha conflictes.
0: Fan una feina molt important, però protegir persones, ajudar comunitats i promoure la convivència.
1: Adeu, fins la setmana vinent! Guiaré i sempre et podré ajudar.

0: i amics i amigues. Ara us direm la paraula d'aquesta setmana, que és amical.
1: I què significa aquesta paraula?
0: Amical és una paraula que fa referència a l'amistat o a una relació amistosa i agradable.
1: Ah, o sigui, jo podria dir a una altra persona, vols ser el meu amical?
0: Sí, però sona una mica estrany. També es pot fer servir per parlar d'una persona amable o amigable.
1: Ah, d'acord. Llavors, si algú comparteix l'entrepà amb mi, és molt amical, no?
0: Exacte, sobretot si és un entrepà de xocolata.
1: O si et deixa copiar els deures.
0: Això ja no és tan amical, això és salvar vides.
1: I tu, Joss, com li diries si vols que sigui el teu amical?
2: Com li diria jo? Li demanaria algun favor, si us plau, però sempre, sempre després li tornaria, eh que sí?
0: Doncs jo li diria, vols ser el meu amical i convidar-me a esmorzar?
1: Això és aprofitar-se una mica, eh?
0: Bé, ho intento.
1: Doncs fins aquí la prova d'aquesta setmana.
0: Esperem que sigueu molt amicals amb tothom.
1: I recordeu, un somriure sempre és una bona manera de començar una amistat.
0: Fins la setmana que
1: fins
0: ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
3: Tinc mal al ginoll, però bueno. Faig de...
4: Ràdio.
5: Escola i amb avarmes.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
1: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
3: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra, també.
1: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal, encara.
3: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
1: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
3: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
1: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
3: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
1: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem a la nostra en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
3: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
1: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin senó l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contra pronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ella a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos-hi de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou 2 assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola 2 supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa 2 setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou 2 assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça, i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda, quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no?, en casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, a l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però en fi, un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció, això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solivianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per d'alguna forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? De la Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això ho sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, diguem, doncs, un element fins tot negatiu, no?, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins tot jurídicament?
5: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos. Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, i ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Per obrir potser una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs, poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva.
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions, i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent, diguem, doncs, el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran, i després de complir la pena, doncs, continuaran amb la seva vida, diguem, no?, doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs crec que cal reconèixer que té un punt, no?, doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, doncs no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat. I aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, doncs, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat doncs, en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI, jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, diguem, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó, diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
3: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
5: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio també. Sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, sí, el Codi de la Democràcia?
4: 15 o 20, una cosa
5: molt... 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte. La pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
4: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria al 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin donar vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus, no? Llavors jo crec que Sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
5: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a lo que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
3: Sembla que hi ha un cert consens. D'això m'ho diu una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica d'advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
4: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no?, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades del voltant del 30, i va ser, efectivament, no?, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no?, que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. 2, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, i canvis.

0: casa i amb persones diguem, properes o molt properes a la família. No? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
1: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè amb la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entremig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt, molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs, genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera,

0: totes les peculiaritats de la nostra climatologia i, per tant, són com veritables resistents de la vida mediterrània.
1: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, eh, això?
0: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu... Mon cor estima un arbre, tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar en un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Me deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera.
1: Sí, sí, sí.
0: Per acabar, Josep, de parlar de sa reina, crec que vols citar Mancuso.
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sa reina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest olivarà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, amb l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverar encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli em semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que veiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i, evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana, que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. No el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de... Insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però, evidentment, no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de Pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakizé, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúsculo de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Alà. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Paciqué enviava a la seva germana. La Paciqué, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
2: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, a la intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
2: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la 1 del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzó. Bona tarda, Clàudia.
3: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui, per fi, és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
4: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar, tot i així hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acaben de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
2: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la 1 del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
3: Bona tarda, exacte. Aquesta hora bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a enceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, aquesta hora també confinament es manté amb un lloc d'operatiu com a base d'emergències, que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns d'aquesta hora.
2: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Panés és el president.
4: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
2: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.

projecte de rehabilitació del Museu de Can Xifreda, i el quart es dedicant per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al sistema per l'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona. Així doncs, passem ja als punts d'ordre del dia. El primer punt, aprovació de l'esborrany de les actes de la sessió ordinària del 30 d'abril de 2026 i de la sessió extraordinària del 20 de maig de 2026. Si hi ha alguna qüestió, si no, doncs la donem aprovada per assentiment. I passem a l'activitat de control. El punt del despatx d'ofici, sí que volem informar de que el dia 11 de juny farem un acte aquí a la sala de plens per commemorar d'alguna forma que l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha recuperat un arxiu que

0: més aviat, a l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i ara ja està aquí. I amb això doncs, farem aquest acte públic i institucional aquí a la sala de plens, obert a tots els públics, per poder explicar aquest fet que considerem de gran rellevància per l'Ajuntament, perquè de fet és el document doncs, que constitueix Sant Feliu com a vila i per tant podríem dir que és la constitució d'aquest Ajuntament. Simplement convidar-vos a tots i totes i a tota la gent que ens escolta i que ens escolta també des de casa. A les 7 de la tarda farem. Seguim amb l'ordre del dia i al donar compte de les juntes de govern local. No sé si teniu alguna qüestió dels dies 7, 14 i 21 de maig. Si no, doncs les donem per informades. També dels decrets d'alcaldia, del número 254 al número 327. Si hi ha alguna qüestió, si no, doncs els donem per informats i ens aturem en el decret d'alcaldia número 317 del 2026, que és d'aprovació de liquidació del pressupost. I ara passo la paraula al regidor de Recursos Econòmics, el Miquel Palau, que ho explicarà en una presentació.
1: Sí, bona tarda. Us faré una petita explicació amb una presentació que m'he preparat per donar compte de la liquidació del pressupost del 25. Començo la primera pantalla, si surt, ensenyant... No es veurà? Carles? Espera. Funcionat, fins ara. He fet la presentació perquè estava...

0: Se'm sent ara? Sí. Bueno, estàvem intentant explicar la liquidació del pressupost del 2025. I començo, com us explicava, amb una diagnosi que ens fa la Diputació, que, com veieu, són en tres semàfors verds, el que significa que estem bé d'equilibri econòmic, que estem bé de romanent, estem bé d'endeutament, per tant, és una alegria rebre aquest informe de la Diputació, aquesta diagnosi econòmica i financera amb aquests semàfors verds. La liquidació del pressupost la puc fer de dues maneres. Una és el normal que fan els ajuntaments, que és la liquidar el pressupost. Tenia tant pressupost, he liquidat tant, però s'ha executat tant. Una altra manera, que és més d'empresa privada, és comparar-la amb l'any passat. Què hem fet aquest any? Pues, l'any passat vam tenir uns ingressos de 8.031 i aquest any hem tingut uns ingressos de 8.051, amb el que estem en quant a ingressos gairebé a la part respecte a l'any passat. Tot i que, per exemple, si mirem partides, en quant a impostos, els impostos directes, ara veiem la liquidació i una mica més detallat, però hem pujat un 6,2. A impostos indirectes sí que no hem arribat i la resta d'ingressos una mica per sobre, les taxes una mica per sobre, les transferències corrents una mica per sobre, ara ho detallo una mica. Però en resum, els ingressos com l'any passat, en quant a comparativa, en canvi les despeses estem un 13,1 per sobre de l'any passat. Estem un 5,2 per sobre en personal. Estem no arribem a un 1% per sobre despeses corrent i sobretot el que puja és les inversions. Bueno, que estàvem 1,1 milió, ara estem 1,4 milió, puja aquest 27%, que fa que en total pugem aquest 13,1. Mirant aquest desglòs veiem que la part important, doncs, són les inversions, que anirem veient a partir del resum que són les que ens han afectat més aquest any. La liquidació de pressupost, que és el que fa un ajuntament. Mirem el pressupost inicial, que eren 7.178. Després de les modificacions de crèdit que hem fet, hem anat a parar els 12.566 i tanquem amb els 8.051, que hem dit abans. 8.051 d'ingressos, que vol dir que hem executat un 64,1%. Per partides, com us deia, els impostos indirectes ens hem passat a un 7,3, estem a un 107,3. Si mireu el petit desglòs de la dreta, hem ingressat més en IBIs rústiques, IBIs urbanes, els impostos de tracció mecànica, que de 375 hem fet 379, l'impost de la plusvàlua sí que hem pujat molt més, de 182 que teníem previst hem anat fins a 318, i l'IAE més o menys el mateix, ens fa que hem pujat aquest 7,3. I en canvi els impostos indirectes, que és l'ICIO, doncs vam preveure 165, ens hem quedat 117. La resta, això, les taxes hem executat un 80, les transferències corrents sí que ens anem un 98, aquí hauríem d'estar un 100%, però com veieu la participació dels tributs de l'Estat estem una mica per sota del previst, havíem previst 2.123 i fins i tot ens havíem reservat anar a les despeses 200.000 euros de fons de contingències per si rebíem més ingressos, que així els tindríem en el pressupost, però no hem rebut més ingressos, al contrari, hem estat una mica per sota, i he marcat en vermell també els 120.000 euros de comunitat autònoma, que fa anys que no es mouen aquests 120.000 euros que venen de... que són la participació dels tributs de la comunitat autònoma. En resum, estem a un menys 2, ha executat un 80, hi ha un 98,1, i el total, després de les transferències i dels passius, que és el préstec que vam demanar per la compra de les naus i els immobles, estem a un 64,1, i les despeses, que acabem, les despeses que comencem amb el pressupost inicial de 7.178, després de les modificacions de crèdit ens anem als 12,5 i acabem executant aquests 8.240, que és un 65,6. Important, hi ha la part que he posat aquest quadrat aquí sota, que és la part dels préstecs, que teníem previst amortitzar 137.000 euros, al final hem amortitzat 570.000 degut a l'amortització anticipada que vam fer d'aquests dos préstecs, que ja en vam parlar, i que un dels motius era per llavors poder utilitzar el romanent. Són 400.000 euros que vam afegir, total hem amortitzat 570.000, i la part d'inversions que s'han executat final a 1.433, que és un 28% del total que estava, que havíem acabat en el pressupost final. Aquí hi ha un petit resum de les inversions, que les que no s'han fet, evidentment, moltes s'han estat fent durant aquests primers mesos del 2026, com l'adquisició de Vallcorba i com tots els temes de l'aigua,
1: que és la segona partida, millores a la xarxa d'abastament d'aigua. La quarta, que és projecte de sectorització i regularització de la pressió d'aigua, 461, millorant instal·lacions d'aigua en baixa. Són moltes inversions importants que venen de subvenció i que s'estan fent ara. El resultat real pressupostari són aquests 822.000 euros, que és molt, molt semblant. Jo segueixo pensant molt en l'empresa privada i comparant-nos amb anys anteriors. L'any passat érem 840, estem en 822. Un tema important, que també en parlarem després, la part de dalt de els drets reconeguts nets, és a dir, els ingressos corrents són 7.620.000, i les obligacions reconegudes netes, és a dir, les despeses corrents, 6.236.000, és a dir, tenim una diferència entre ingressos corrents i despeses corrents, 1.384.000, i això després us ho tornaré a explicar, però és un tema molt, molt important. Que vol dir que com a operacions corrents, és a dir, orgànicament, no tenim problemes, sinó que els problemes ens han vingut de les inversions que estan pujant, però orgànicament estem gastant menys del que ingressem. I això, com he explicat a vegades, això ens hem de pensar com l'economia familiar. És a dir, si guanyo 2.000 i vaig gastant més o menys entre 1.500 i 1.700, doncs anem bé. Encara que a vegades faci una inversió i l'economia familiar se'n vagi una mica al traste. Però si segueixo ingressant més del que gasto com a despesa fixa, amb les meves quatre despeses fixes d'hipoteca, o de lloguer, de Netflix, de Movistar i les quatre coses que tinc, i extraescolars dels nens, si amb això cobreixo amb els ingressos que tinc, doncs podem dir que l'economia familiar, en aquest cas l'Ajuntament, està estable. I de bastant, estem parlant d'1.384.000. Com acaba després de les operacions de capital? Acaba amb un menys 188, que quan fem els ajustos, tenim el primer ajust de 705, que són les despeses que vam fer amb el romanent de tesoreria. Una part important d'aquests 705 són els 400 i escaig que hem amortitzat de préstecs. I les desviacions de finançament, el finançament de despeses, que a vegades surt positiu, a vegades surt negatiu, que venen de subvencions. Total, tenim aquest resultat real, el definitiu, l'ajustat, de 822.804, que resulta un bon equilibri pressupostari. Això, per exemple, és un quadre de la Diputació, d'aquesta diagnosi que ens fan i que ve a ser una mica el que us deia, els ingressos, el pressupost inicial d'ingressos i despeses corrents ens donava un mes 602, el pressupost definitiu d'ingressos i despeses corrents ens donava 409, però el que hem tancat és de 1.179.000. Enrere. Corres massa. Estava aquí. En el següent, en l'informe que ens dona la Diputació ens parla com a pressupost definitiu, per tant hi ha un equilibri adequat, ens diuen, amb aquesta diferència important entre ingressos i despeses corrents. El tema també, venint del que faria una empresa, és un balanç que no s'acostuma mai a fer com a liquidació de pressupost, sinó que ho faria una empresa en el seu tancament, per també demostrar aquest reti important per què és el que miraria un accionista a l'hora d'invertir o no invertir si tens una bona capacitat de pagar les teves obligacions. Aquí veuríem un actiu de 23 milions aquest any, comparat amb el 22 de l'any passat, 23,7, i un 80% és actiu corrent, que són immobles, immobilitzat material seria. Llavors, ens queda l'actiu corrent molt petit de 4,4 milions, que és un 18,7. Això que vol dir, l'actiu corrent és com abans el que us deia, és important. Totes les ratis es basen en que l'actiu corrent sigui més gran que el passiu corrent, que són els deutes que tinc demà. Jo tinc 3 milions i mig al banc, ara ho veurem a la romanent, ara mateix tinc 3 milions i mig al banc i els clients i 4 dades que tinc, me'n vaig a 4 milions 400 que tinc. Això ho tinc per pagar les meves deutes. I quantes deutes tinc? 1 milió 300, el que haig de pagar a curt plaç. 1 milió 300, és a dir, tinc 4 vegades més, quasi, o 3,38 vegades més actius que passius. Què vol dir? Si fos una empresa, hi ha empreses que els passius, els corrents, és a dir, el que haig de pagar en els propers 6 mesos estan sempre per sobre dels actius.
0: I fins i tot així representa que estan bé. Si aquest ratio surt un 0,8, és a dir, no arribo ni a igualar els actius corrents dels passius, estaria bé. I en aquest cas no és que arribi a 1, sinó que estic 3 vegades per sobre del que puc pagar a les obligacions que tinc a curt plaç. Vull dir que els ratios són immillorables. El romanent que us deia, partint dels 3 milions i mig que us deia, que és el que tenim al banc, i a partir d'aquí mirem el que em deuen, el que haig de pagar, i em dono un total, després també de restar els saldos dubtosos i de restar també els romanents que tinc ja afectats, són uns romanents que em gastaré perquè els tinc afectat per inversions. Després d'això, i d'aquests 109.000 de NPOs que són factures que s'han quedat una mica penjades entre un any i l'altre, em dona un romanent de tresoreria de 2.341.000. Si me'n vaig al tancament que fa la Diputació, no ho toquis, si faig el tancament que fa la Diputació es queda en aquests 2.341.000, que és realment el romanent real que tenim, que al final representa un 31% dels ingressos corrents, que són aquells 7 milions que hem vist abans. Què diu la Diputació? Pues que amb aquest 31%, aquests 2.341.000, el romanent, perquè sigui bo, té que ser major de 0, pues estem un 31%, que són 2.341.000, i un nivell de solvència adequada. Què fem internament? Internament encara hi ha dos apartats que són aquest romanent que ara veurem en la modificació que ha dit 4, veurem que encara hi ha inversions de l'any passat que les hem d'anar incorporant en el pressupost d'aquest any. Llavors hi ha inversions que s'han incorporat aquest any i que també haurem de pagar segurament amb romanent, perquè estan també afectades. No ve del romanent afectat, però s'hauran de pagar. És romanent general per inversions, i la part, aquests 201 són despeses que també haurem de pagar, que també les incorporarem ara, que són despeses que ja venen del 2025 en contracte. Com que ja tenen un contracte, s'hauran de pagar, per tant ja les restem. Vull dir, fem que el càlcul del romanent és superacurat i ens dona un total de 1.483.000. Tot i restar, que segurament d'aquests 657, fins i tot aquests 843, no tot s'arribarà a executar, però per fer aquest càlcul de final d'any de liquidació de pressupost, doncs ens quedem 1.483.000, que, com veieu, no és el 30% que ens diu la Diputació, però és quasi un 20%, que també és un rati molt, molt, molt important. Res per explicar. Aquí he fet un petit resum que no cal, d'explicació de quins són aquests romanents afectats, que són això, inversions que venen afectades ja d'aquest any, i els 201, que són ADES, que en diem nosaltres, que són contractes de despeses que haurem de pagar perquè estan contractades, per tant, ho han de pagar. Important, el tema de les regles fiscals, que com sabeu durant el Covid van estar anul·lades i ara en l'exercici de l'any passat ja es van activar, i aquest any doncs les hem de tornar a mirar com estem. La primera, molt important, l'estabilitat pressupostària. Ja no miro els ingressos corrents menys despeses corrents, sinó que miro tots els ingressos menys totes les despeses, menys la part financera, tots els capítols d'ingressos menys tots els capítols de despesa, menys els que són financers, i això em dona un benefici de 332. Aquesta estabilitat pressupostària, aquesta situació d'equilibri que diem, és molt important i, per tant, hauria de ser superior a 0 i són 332. El resultat final són aquests 81. Hi ha un ajust, en aquest cas són 251. Em sembla que no és ajust al sistema europeu, em sembla que és un ajust que s'ha de fer per la comptabilitat nacional, crec que ho dic bé, i és uns càlculs bastant complexes, i acaben donant aquests 80, vull dir que és un saldo positiu. Seguim amb les regles fiscals, que donen una bona dada. Aquesta és els dies de pagament que han de ser menor de 30. Hem pagat a aquests dies, als proveïdors, el primer trimestre a 4,5 dies, el segon trimestre a 3,14 dies, el tercer trimestre vam pagar els proveïdors a 1,52 dies. Des que arriba la factura es comptabilitza, s'autoritza i es passa per la Junta de Govern per pagar-la, 2,42 dies. Em sembla que em donava un promig anual de 2,60 i pico, i superbé. Volum d'endeutament, el mateix. Sabem que hem anat baixant l'endeutament, posa la següent, només per veure l'endeutament. Hem anat baixant l'endeutament, ho parlem ja fa aquests 3 anys que hem estat aquí, aquest any hem baixat l'endeutament fins a menys de 500.000 euros, estem a 260 i pico mil, per evitar
1: poquíssim, em sembla que no arribava, estava entre 25 i 30 euros habitant d'endeutament, i el rati, que es calcula també sobre els ingressos corrents, estaríem amb aquest 3,43, no és un 3,7, és un 3,43, però veieu que ja anem baixant. Recordeu també que a final d'any vam fer un préstec, dos préstecs, un d'un milió i un de 200.000, aquest milió 200, que com que s'executen en el 2026, en el tancament, en la liquidació de pressupost del 25 no surten. Espera, ara enrere. I queda l'última regla, que és la regla de despesa, que és una regla molt de disciplina pressupostària, després l'explicaré una mica més. Aquesta, ens hem excedit de 442.000 euros, és una, la regla de despesa és una regla, una normativa, que només et permet gastar més respecte a l'any passat d'un dígit. En aquest cas, el dígit que surt en el BOE i està aplicat ara mateix és un 3,2. És molt senzill, és a dir, l'any passat en el tancament la meva despesa, després d'uns càlculs que ara també us ho explico, són 4.915. El límit que em deixava gastar era aquest 3,2, total 5.162, però hem gastat 5.605. Ens n'hem anat a 442.225. Ara faré una part sobre això. Aquests són més indicadors d'estabilitat pressupostària i el que us deia de la solvència, els indicadors que em diuen si puc pagar les meves obligacions o no, són aquests indicadors. Alguns ja l'hem vist, però aquest és molt important, el d'estalvi net positiu. Com us deia, és bé a ser els ingressos corrents menys les despeses corrents. Cada mes, cada any, cada mes i cada any doncs, tinc més ingressos que no despeses, amb una part important, aquest 1.232.000. El romanent, com hem vist, era positiu, 1.483.000, 2.3 milions per la Diputació. El deute ha de ser inferior a 110 i estem a un 3,4. I el període mitjà de pagament, que són aquests 2,9. És a dir, els indicadors de solvència estan molt bé. I em volia parar aquí, bueno, que és una mica el que he explicat en el següent, que és el de l'estalvi net, que és molt important. L'estalvi que tenim, que és aquest 1.292.000, que, com us deia, el que ens ha afectat aquest any trencar la regla de despesa ha sigut les inversions que hem hagut de fer, que les hem fet en romanent. Les inversions en romanent han fet que trenquem la regla de despesa, tot i que com a ingressos corrents, per això vull ressaltar això, com a ingressos corrents fem un estalvi positiu bastant, bastant important, i això es manté en el temps. Si veiem els estalvis dels últims anys, els anem mantenint sempre per sobre d'1.200.000, també tenint en compte que el resultat pressupostari estem molt, molt a prop del milió d'euros, la majoria de ratis estan bastant positius. Què passa, el que us deia? Què passa amb la regla de despesa? Aquí a l'esquerra he fet un càlcul, perquè acabava de dir que tancàvem l'any amb 7 milions de despesa i estic dient que a partir d'una despesa de 5,9, perquè bàsicament el càlcul de la regla de despesa no és fàcil. Aprofito per dir que aquest any hem tingut molts problemes per fer el tancament i informàtics, i hem anat tard. En l'informe d'intervenció posa que hem anat fins i tot una mica tard a executar els tancaments. La part de CycleWin i la part informàtica no ens ha ajudat gent, però i els càlculs són molt complexes. Per això volia aquí públicament agrair a tota la part de l'Ajuntament d'Hisenda i la part d'intervenció, perquè hem fet un esforç molt important per tenir a temps tot això, tot el tancament i tota la liquidació de pressupost, i de veritat que hem hagut de fer com hem pogut i amb hores intempestives i com hem pogut. En resum, la càlcul de la despesa fa que, tot i que jo parteixo d'una despesa, com hem vist en el tancament o la liquidació del pressupost de 7.658, hi ha 2 milions que venen de despesa finançada per subvencions. La despesa finançada per subvencions, en aquest càlcul la regla de despesa no afecta. Per això me'n vaig a un càlcul de 5.600.000. I ens passem de la regla de despesa en 400. Què vol dir això? Que tenim l'obligació de fer un pla econòmic financer que afectarà els propers dos anys, aquest 2026 i el 2027. Però aquest pla econòmic financer serà, entre cometes, per dir-ho fàcil, fluixet, en el sentit que, com poso aquí en negreta, es compleixen tots els indicadors de solvència, es compleixen tots els indicadors de capacitat de retorn, l'estalvi positiu, com he explicat, mostra un equilibri estructural molt important, i que el trencament és puntual per aquestes inversions que hem fet amb romanent, i dels 700.000 euros que hem gastat en romanent, 418 venen de l'amortització de préstecs que vam fer.
0: part bona d'haver trencat la regla de despesa, també n'hi ha. Vale? Hem augmentat la despesa, el límit de la despesa per aquest any 2026. És a dir, la despesa veníem de 4.900.000 i ara el límit de la despesa per aquest any, per no passar-me de la regla de despesa, parteixo de 5.605.000. Clar, en èpoques de creixement aquesta regla limita molt en els ajuntaments, per això hi ha molta pressió dels ajuntaments per modificar aquesta normativa. I també dic que el 75% dels ajuntaments han fet un PEF en els últims anys. Què vol dir que en èpoques de creixement limita? Em poso un altre cop en l'exemple que us deia de l'economia familiar. Imagineu-vos que jo soc comptable, que obro els 20.000 euros i me'n gasto, porto 10 anys gastant-me pues, 17-18, vull dir, ho faig superbé. De cop i volta em pugen de categoria, em fan director financer i passo a cobrar 40.000 euros. Dic, vale, hòstia, doncs, el normal és que acomodem la meva economia familiar a 40.000, és a dir, doncs, em vaig a gastar 34-35, estalviaré una mica més. Doncs, si tinguéssim les famílies aquesta regla de despesa, no podria passar dels 17 de l'any passat. És a dir, la normatria em diria, Miquel, tu et vas gastar l'any passat 17.000 euros perquè cobraves 20, ara en cobres 40, em dirà igual, tu et pots gastar un 3,2 més d'aquest 17. Pots gastar 19,5. Jo estic cobrant 40 i, hòstia, vull comprar un cotxe, vull canviar la tele, vull comprar-me una nevera i vull comprar-me un rentaplats perquè estic rentant els plats a mà. Doncs no em deixaria. I què passa si un any em passo? Doncs és el que hem fet ara. Hi ha un any que dic, bueno, doncs em vaig a passar. I un any que em passo, em compro la lavadora i el rentaplats i una tele nova i me'n vaig a 25. Em gasto 25. I llavors ve Isena i em diu, que t'has passat? Et dic, vale, doncs... Què hauré de fer aquest any? Hauré de vigilar. Aquest 2026 doncs, no em podré comprar el rentaplats, hauré d'esperar-me, i a mi que ha estat la tele i la lavadora, aquest any m'hauré d'esperar. Que és una mica l'exemple de què injusta és aquesta normativa quan estem en èpoques de creixement. Si no estàs creixent, doncs, vas gastant una mica més igual que vas ingressant, però en èpoques de creixement pot ser bastant limitant. I per això hi ha molts ajuntaments que estan apretant perquè es dilueixi, però ara mateix s'ha de complir, per tant, tenim l'obligació de fer un pla econòmic financer que ens hi posarem. I ja està, era un petit exemple de les inversions, que és el que ens fa trencar la regla i la que ens fa aquest creixement que ja portem 2 anys passant-nos d'inversió de més del 1 milió, 1.100.000 l'any passat, 1.400.000 aquest any. La part que no ve de subvenció és la que ens fa mal, que cada vegada més les subvencions que ens donen obliguen a una part de fons propis i aquesta part de fons propis que ens van obligant cada vegada més és la que fa que ens hàgim de gastar romanent i que de quan en quan aquesta regla es va trencant. Ja està, això era el decret que havíem de donar compte. No sé si voleu preguntar alguna cosa.
2: No, res, un comentari que la regla de despesa serà tot l'injust que sigui, però això va fer que des del 2015 doncs, anés augmentant el romanent en positiu d'aquest ajuntament, o en els que augmentés, val? Per tant, és una de les claus a partir dels mals gastos que hi havia hagut abans de la crisi, no, doncs, que l'ajuntament comencés a anar bé a partir del 2015. Una cosa... Malgrat el resultat pressupostari positiu i les moltes modificacions pressupostàries que s'han fet al llarg de l'any, com és que hi ha uns gastos no pressupostaris segurament pagats al gener d'aquest any atribuïts a l'any passat a gasto corrent de 109.000 euros? Tant el teu document... Ai, perdó.
0: Primer t'anava a dir, sí, estem d'acord amb el tema de la regla de despesa, que molts ajuntaments, si mirem comptabilitat nacional, els romanents en 5 anys havien pujat l'hòstia i es va aprofitar molt durant la pandèmia per baixar-los. És l'exemple que us deia. Si em passo 5 anys cobrant els 40.000 i no puc gastar-me'ls, i em puc gastar 17, doncs aniré estalviant. I llavors aquest estalvi va pujant. Les NPO són factures del 2025 que arriben tard, quan ja estem fent el tancament, i es queden... I hem d'esperar la liquidació per pagar-les. I s'han incorporat ara, precisament els incorporo ara en els romanents. Ara incorporem els NPOs, incorporem els contractes, els adis firmats, i acabem d'incorporar totes les inversions
1: que no va incorporar en la primera modificació de crèdit. La U, que eren la part d'inversions. Això és el que farem després. Però són factures que es queden penjades entre una i l'altra i les incorporem ara.
2: Perdó, jo entenc per NPOs, factures no pressupostàries, no que es paguen al gener que arriben tard, sinó factures que són gastos que no estaven a pressupost, bàsicament. Llavors, 109.000 euros és una mica cridaner i només m'agradaria saber amb què s'han gastat aquests diners no pressupostats.
1: Hi ha una factura que és un percentatge molt important, crec que és 75.000 o així. Ara, 75.000 o així és una factura bastant important. Tu tens aquí. Hi ha una molt important i l'altra, doncs, on normalment es queden sempre alguna factura que arriba, que no hi ha... Hi ha una de 67, vull dir, això està en la liquidació. Vale? Podem mirar la liquidació que ha fet intervenció i ho posa allà, ja està desglossat. Hi ha totes les factures. No és que no estigués pressupostada. No és que no estigués pressupostada. No, quan arriben... Hi ha un moment que no, les factures del 2025 ens passem al desembre trucant als proveïdors perquè envien les factures abans del dia 20. Si arriba una factura el 6 de gener i del 2025, no es pot passar a la comptabilitat anterior. Llavors, són factures que fins que no les incorporo ara, no es poden pagar, però no es poden haver de pressupost. És perquè són factures que el proveïdor les envia tard, tot haver reclamat 30.000 vegades. Evidentment, hi ha algun proveïdor que ara ens ha estat pressionant per pagar i ho pagarem ara. Però són factures que arriben tard, a partir del 5 o 6, quan es fa el canvi d'any, les factures que arriben a l'any passat, data de l'any passat, ja no es poden comptabilitzar. I en diuen poques, perquè dic, ens passem els últims... que jo no sóc nou.
2: És a dir, totes les factures que arriben al gener, atribuïbles a desembre, i és on la gent se l'apreta perquè paguin, entren sempre dintre pressupost. Abans que no salti el nou pressupost, entren. Per tant, les factures no pressupostàries, per definició, per això dic si és nou, jo pregunto, no afirmo ni vull saber més que els que saben, sinó simplement que pel que jo conec, les factures no pressupostàries són factures que no han entrat a pressupost i que van arribant, o inclús ja poden haver arribat a l'octubre o al desembre i s'acaben pagant quan fas el tancament pressupostari. Això és el que jo conec. Per això ara pregunto si és diferent i si les factures, tu em dius, les que no han arribat el 31 de desembre ja salten i no poden anar en el pressupost. Bé, potser és una nova normativa que no conec, m'agradaria que se m'informés, que se'm passés un informe, d'acord?
1: D'acord, és un informe de les que són i els motius.

0: Doncs, si no hi ha més qüestions d'aquest punt, el donem per informat i ara sí que passem a la part resolutiva del ple. En què el primer punt, torno a passar la paraula al regidor de Recursos Econòmics, el Miquel Palau, perquè el primer punt és la modificació de crèdits, l'aprovació inicial de modificació de crèdits, número 4, al pressupost 2026. Endavant.
1: D'acord, la modificació de crèdit, com us he dit, és la incorporació que queda, les incorporacions que queden després d'haver fet la liquidació del pressupost del 25, de el que no s'ha pogut incorporar abans. Hi ha tres punts, un d'incorporació dels ADs, que eren aquests contractes que dic de despeses que s'han de pagar i s'incorporen ara. Dos, la resta de projectes que no es van incorporar a la modificació 1, tots els projectes que s'han d'incorporar, la diferència que heu vist entre el pressupost final d'inversions i el que realment s'executa és un import que es traspassa l'any següent, s'incorpora. Una part important ja ho incorporem a la modificació que he dit tu, perquè necessitem moure aquests projectes i aquestes inversions, per tant ja estan incorporades i ens queda una part que són 587.000. Incorporem els NPOs i fem una petita modificació i un major ingrés. La primera és això que us dic, els contractes, els ADs que en diem nosaltres, que són contractes ja firmats en el 2025 i que s'han d'incorporar en el 2026 perquè està contractat i s'ha de pagar. Són 201.112, que és un dels imports que en el romanent restàvem nosaltres com a ajuntament per restar el romanent, per tenir menys romanent. Són partides que tenen contracte com manteniment d'instal·lacions esportives, una consultora de recursos humans, senyalització viària, atenció a la dependència, servei de recollida i protecció d'animals, programa de gestió, manteniment d'edificis, és una part de tots aquests, conceptes, manteniment de polígon industrial, pla d'asfaltat, equips d'informàtica, seguretat i manteniment d'enllumenat. Per exemple, del pla d'asfaltat, que tenim un pressupost inicial de 82.000 euros, incorporem el que estava contractat ja l'any passat, que vam fer 82 i vam afegir 80 i pico més, afegim ara 162.921, el que tenim una partida de 244.921. La segon apartat són els romanents que són els projectes que s'han d'incorporar ara com a romanents en el 2026 són total 3.617. A la modificació de crèdit número 1 vam incorporar 3.029.766 i ara, després ja d'haver fet la liquidació de pressupost, incorporem el que falta, 587.484,01, que són, per exemple, inversions com el sanejament i depuració del nucli del Racó del Bosc, 233.000, una part de feminismes, 1.300, assistència tècnica, projectes en baixa i telecomptadors, que són dues partides que pugen 173.000, una part de mobilitat sostenible, 5.033, projectes urbanístics, afegim en el 116 que ja tenim, afegim 117.863, tenim a la partida de projectes urbanístics 234.536, millora de l'espai públic 16.516, reforma de la cúpula centre cívic 19.296,94, i la part de grans instal·lacions esportives, afegim 20.000, que són 103.610. Total, el que incorporem, el que es deia, aquest 587.488,07, que ens donarà el total, sumant el de la modificació de crèdit 1, 3.617.254,42. Els NPOs, que estan aquí desglossats, gestió laboral 1.039, conservació via pública 5.515, millores de xarxa d'aigua potable 67.831, material d'oficina 189, manteniment d'edificis 450, edificis municipals 2.465, subministrament d'energia elèctrica 12.574, energia centre cívic 3.098, energia enllumenat públic 8.909, comunicacions postals 478, manteniment d'habitatge social 557, material biblioteca 936, serveis de recaptació a favor de l'entitat 5.503 i comissions bancàries 200. Total, els 109.750, que també els teníem en el romanent restats perquè també són despeses que haurem de pagar amb romanent. Per això ho incorporem. Com a número 4 tenim una petita correcció d'uns 141.000 euros que havíem d'afegir a la partida de comerç i fires i en la partida i en el punt 5 afegim una modificació de crèdit de majors ingressos perquè incorporem la subvenció de la Diputació no prevista en pressupost inicial, que és la de grans esdeveniments esportius que demanem per l'Oncodines, que mai la posem a l'inici perquè mai sabem quan pujarà. Total ens han donat 13.000. L'afegim en aquesta partida 461.06, que en la primera Excel que vam enviar no era aquesta, l'hem modificat. És la 461.06, subvencions Diputació no previstes en pressupost inicial, que tenim 54.094, i afegim aquests 13 que els repartim entre... tenim un acord amb la gent d'Oncodines, hi ha una part de despeses que l'Ajuntament va pagant, llavors liquidem amb aquesta subvenció. Hem pagat a prop de 5.000 euros i incrementem l'activitat d'esports amb 5.000 euros i la resta, fins a 13, aquests 8, que incrementem la subvenció al centre excursionista. És un desglòs que ja fem cada any i que ho fem una mica més tard de la resta de subvencions, primer perquè arribi i segon perquè necessitem tenir tancada la comptabilitat amb l'Oncodines i ara ja està tancada. Total, 898.351,19 de despeses, 891.351 d'ingressos i tenim cobrada aquesta modificació. Us llegiré els punts. Vist l'informe favorable de Secretaria d'Intervenció, per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits de l'exercici 2025, que es detallen per un import total de 109.750,43, en aplicació a l'article 60 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, i donar als mateixos la corresponent aplicació pressupostària quan s'hagi aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits. Segon, aprovar inicialment l'expedient de la modificació de crèdits número 4/2006, el pressupost, d'acord amb el que es recull i l'estructura que es proposa a la part expositiva del present acord. Tercer, exposar al públic la modificació de crèdits durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i el butlletí oficial de la província. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord celebrarà definitiu sense necessitat de cap acord posterior.
0: Sí, si hi ha qüestions en aquest punt, endavant, Laia.
2: Més que res, volia posicionar el meu vot, com ja comentava, en el tancament del 2025. Em sembla molt elevada la quantitat de factures que heu passat del 2025 a 2026, més de 100.000 euros. No recordo cap tancament, 40.000, em crec recordar, fa un parell d'anys. I penso que això és una dinàmica de no tenir una previsió correcta del pressupost quan es fa. Llavors, per aquest motiu ens abstindrem. Ahir votarem en contra.
3: Sí, hola, bona tarda a tothom. Sí, nosaltres també votarem en contra pels mateixos motius que ha explicat la regidora Laia i pensem el mateix, exactament el mateix. Votarem en contra.
0: D'acord, passaríem a votació del punt, si no hi ha més qüestions. Doncs vots en contra de la proposta, abstencions, vots a favor de la proposta. Doncs s'aprova amb 7 vots a favor dels grups de Primàries Codines i Junts per Catalunya i 6 vots en contra dels grups de Junts per Sant Feliu i el PSC. Passem al segon punt d'ordre del dia, que és un punt de serveis socials, que és dictant per la pròrroga del contracte de servei de la gestió del servei d'ajuda a domicili. Passo la paraula a la regidora de Serveis Socials de Santa Tomasa.
4: Hola, bona tarda. Ara us passaré a llegir el dictamen de la pròrroga del contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili. Proposta dictaminada per la Comissió Informativa en sessió celebrada el 21 de maig de 2026. El ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 30 de març de 2023, va acordar incoar expedient per a la contractació mitjançant procediment obert harmonitzat del contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili de Sant Feliu de Codines i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques del contracte de servei de la gestió del servei d'ajuda a domicili de Sant Feliu de Codines. En data 6 de setembre de 2023 es va convocar el concurs que regiria pels plecs aprovats i es va publicar el corresponent anunci a la seu electrònica de l'Ajuntament. I en la mateixa data, el perfil del contractant vinculat a la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya. Així mateix, en data 12 de setembre del 2023, es va publicar anunci 2023-S al Diari Oficial de la Unió Europea. El termini per la presentació de proposicions finalitzada en data 17 d'octubre de 2023. Segons constava l'expedient, es varen presentar a la licitació les empreses Adesma Fundació Privada, Dependentia Vallès SL, Osventos Innovación en Servicios SL i Caringwell Gestión Directa SL. En data 7 de novembre de 2023 es va donar a conèixer en acte públic el contingut de l'informe tècnic que valorava i ordenava les ofertes, quina quantificació depèn d'un judici de valor, es va donar la seva conformitat al contingut i es va procedir a l'obertura del sobre electrònic C que contenia les ofertes econòmiques relatives als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. Finalment, la mesa de contractació va proposar l'adjudicació del contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili de Sant Feliu de Codines a Dependentia Vallès SL, pel preu estimat de 273.413,32 €. En data 21 de desembre de 2023, el ple de l'Ajuntament acorda adjudicar el contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili de Sant Feliu de Codines a l'empresa Dependentia Vallès SL, ja que la proposició presentada en la licitació és la que contenia l'oferta econòmicament més avantatjosa, en aplicació dels criteris de valoració establerts a la clàusula 1.11 del plec de clàusules administratives, d'acord amb l'oferta presentada que reprodueix a la part expositiva. La durada del contracte es va establir en 24 mesos a partir de la data d'inici d'execució que es fixi en la formalització del contracte, endemà de la signatura, amb una pròrroga de 24 mesos més fins a un màxim de 24. Aquest contracte s'iniciarà en data 26 de gener del 2024. Atès que els serveis socials municipals fan informe tècnic favorable, considerant que l'empresa Dependentia Vallès SL ha complert satisfactòriament amb els objectius i obligacions derivats del contracte de gestió de servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines durant aquests primers 24 mesos. Vist el contingut de l'article 29 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014-23-UE del 26 de febrer del 2014, així com el plec de clàusules administratives regulador del contracte. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la pròrroga del contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili de Sant Feliu de Codines amb l'empresa Dependentia Vallès SL, de conformitat amb allò que s'ha fixat en el plec de clàusules administratives que regeix el contracte, per un període de 24 mesos a comptar des de la finalització del termini del contracte principal. Segon, aprovar la despesa plurianual projectada pels exercicis 2026 a 2028 segons la previsió del pressupost i del règim financer establert als plecs de les clàusules. Tercer, notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga amb indicació dels recursos pertinents.

0: Gràcies, bona tarda a tothom. Bé, jo volia posicionar el nostre vot i també comentar que està bé que ens fixem en la part econòmica que sigui avantatjosa per l'Ajuntament, però també ens hauríem de fixar que aquestes empreses tinguessin una bona qualitat pel personal que tenen, perquè aquestes noies solen tenir uns sous molt baixos, cobren per hores i, bueno, més que res que tinguessin una bona qualitat també el personal que atén a les persones que ho necessiten. I, malgrat això, el nostre vot serà positiu.
1: Tenint en compte que és una licitació que ve de l'anterior...

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 28 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que les obres de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu començaran en un màxim de 10 dies. Sant Feliu inaugura diumenge la Casa de les Arts com a nou punt de referència de la creació cultural. Castellterçol comença un procés participatiu per reformar el pavelló municipal.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que les obres de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines podrien començar ben aviat. I és que després de l'aprovació definitiva del projecte al ple municipal, l'Ajuntament ja ha iniciat els darrers tràmits administratius previs a l'inici dels treballs. El regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, ho explicava així a l'entrevista que li van fer pel Territori 17.
2: Després de l'aprovació definitiva pel ple, un tràmit municipal, s'havia de fer el comunicat pels diaris i els butlletins oficials.
3: Sí.
2: Aleshores, si no vaig errat, avui s'ha comunicat a l'empresa que va guanyar el concurs, doncs que ja se li ha fet el requeriment perquè presenti la documentació i el pla de seguretat. I el divendres, això sí que ja està acordat, signarem l'acte de replanteig amb la direcció facultativa.
3: Vale.
2: Aleshores, què ens faltarà? Doncs que l'empresa acabi de presentar aquest pla de seguretat i ens digui iniciem tal dia. Que esperem que sigui màxim la setmana que ve.
0: Pel que fa a la durada dels treballs, el projecte tècnic inicial es va dissenyar amb un termini d'execució de 5 mesos. No obstant això, la reducció de temps oferta per les constructores escurçarà la durada de les obres. Rodríguez assegura que, si els terminis es compleixen, la nova plaça podria estar acabada abans de finals d'any.
2: L'equip redactor va estimar 5 mesos.
3: Uh-huh.
2: Sí que és cert que absolutament totes les empreses que s'hi van presentar esgotaven la reducció de termini. Per tant, queda amb uns 4 mesos i una setmana, aproximadament. Vale. Per tant, si comencem al juny, estem parlant de novembre, està recepcionat.
0: La reforma de la plaça Josep Humbert Ventura és un dels projectes urbanístics més destacats dels últims anys i preveu, entre altres actuacions, la supressió de barreres arquitectòniques i la creació d'un espai més accessible i adaptat als usos actuals de la plaça. I continuem a Sant Feliu de Codines, perquè aquest diumenge, 31 de maig, s'inaugura un nou punt de trobada cultural i de creativitat. I és que s'inaugura oficialment la Casa de les Arts, un equipament municipal multidisciplinari ubicat a l'emblemàtic edifici de l'antic Ajuntament, al carrer Vic número 1. El projecte que va...

0: La posada en marxa definitiva de l'equipament ha estat fruit d'un procés de rehabilitació fet per fases. Tot i que encara queden alguns espais pendents d'adequació, l'Ajuntament considera que les obres que resten són compatibles amb l'activitat quotidiana del centre. Segons Maria Tur, ara el repte és omplir la Casa de les Arts de contingut i convertir-la en un espai viu i participatiu.
1: Per això aquesta inauguració és també una invitació a que la gent se'l faci seu i escoltar totes les propostes que ens puguin arribar o que puguin néixer a peu de carrer. La Casa de les Arts serà un espai obert amb disciplines molt diverses. Hi podrem trobar tallers, exposicions, projectes creatius. També ens han parlat de residències artístiques o xerrades, com també es fan altres equipaments. Volem que sigui un punt de trobada per fomentar l'aprenentatge i la participació cultural al municipi.
0: La jornada de diumenge comptarà amb portes obertes i activitats durant tot el dia. El programa inclou exposicions de treballs escolars, la projecció del curtmetratge Pau, de Carla Otero, i concerts de l'Associació de Música i Arts i un taller infantil.
1: Pel que fa a la jornada d'inauguració, començarem a les 10 del matí amb un acte institucional molt breu i després hi haurà portes obertes durant tot el matí. Hi ha una sèrie d'exposicions dels centres escolars, de l'extraescola accessible d'art dirigit per la Carme Vinyes, del taller de ceràmica de la Núria Giner i també es projectarà un curtmetratge que es diu Pau, de la Carla de Otero, una persona de Sant Feliu que es dedica al món del cinema. A més, hi haurà per la tarda el concert de l'Associació de Música i un taller. I durant el matí, al Centre Cívic, també l'Associació de Música i Arts, que ara té la seu aquí en la Casa de les Arts, doncs fa el seu concert de final de curs a les 12.
0: La voluntat és que la Casa de les Arts es consolidi com un espai de referència per la creació artística i la participació cultural, obert tant a entitats i creadors com a qualsevol veí o veïna que vulgui impulsar-hi activitats o projectes culturals. L'Ajuntament de Castellterçol ha engegat un procés participatiu per dissenyar de forma col·lectiva l'ampliació del pavelló poliesportiu. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: La iniciativa, que està oberta a tota la ciutadania, entitats i usuaris de la instal·lació, busca recollir l'experiència dels qui en fan ús habitual per aconseguir un equipament més accessible, adaptat i útil a les necessitats reals del poble. El projecte s'ha estructurat en tres fases. Una primera, de diagnosi per detectar les mancances actuals. Una segona, per la creació de propostes, i una última de retorn de l'estudi. Després de celebrar una primera reunió aquesta setmana, el calendari continuarà el proper dijous 4 de juny i el dijous dia 18. Totes les sessions es fan a les 6 de la tarda i a 8:15 del vespre a la sala Ferran Miró de Cal Recader. Des del consistori es recorda que la participació és totalment lliure i es convida a sumar-s'hi a veïns de totes les edats, gèneres i disciplines esportives per dibuixar el futur de l'esport local.
0: La balneoteràpia podria ajudar a millorar la qualitat de vida de dones amb càncer de mama que segueixen tractament hormonal. Aquesta és una de les conclusions dels resultats preliminars d'un estudi pioner impulsat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'Hospital del Mar Research Institute. La investigació analitza els efectes dels tractaments termals en pacients amb supressió estrogènica, un tractament habitual contra el càncer de mama que pot provocar fatiga, dolor muscular, alteracions del son o afectacions emocionals. Els primers resultats apunten que les dones que han fet balneoteràpia han millorat pràcticament tots els paràmetres analitzats. Ho explica la investigadora principal de l'estudi, biòloga i doctora en genètica, Natàlia García Giralt.
3: Doncs, en principi, ha anat tot molt bé. Hi ha hagut molt pocs esdeveniments adversos relacionats amb la balneoteràpia. Només hi ha hagut quatre que puguin dir que són importants, que han hagut de deixar de fer balneoteràpia. Però tot el que més, tots els participants de l'estudi que han fet la balneoteràpia han millorat amb quasi tots els paràmetres que s'han avaluat, dins que entren tota la que és fatiga, dolor, problemes del son, problemes emocionals, no? Trastorns emocionals i neurocognitius, bueno, han millorat amb tot.
0: L'estudi s'ha fet amb un total de 84 dones repartides entre un grup que ha rebut els tractaments termals al balneari Termes Victòria de Caldes i un grup de control que només ha seguit el tractament farmacològic habitual. Els tractaments es van fer durant 4 setmanes amb 12 sessions de balneoteràpia i exercicis dirigits per professionals especialitzats. Natàlia García remarca que els beneficis no depenen només de l'aigua termal.

0: mal, sinó de tot el treball terapèutic associat.
1: No, és que aquí darrere hi ha tota una sèrie de professionals, vale, que es dediquen a fer aquesta balneoteràpia. No només és banyar-te, el que dic jo, en una banyera d'aigua calenta, sinó és una infraestructura amb unes aigües telúriques i meteòriques que s'han descrit aquí. I a part hi ha uns exercicis fetes per una fisioterapeuta que per incrementar aquesta activitat, no? I per augmentar la funcionalitat de les persones.
0: Els investigadors també han detectat que aquestes millores tendeixen a disminuir amb el pas del temps. En aquest sentit, 6 mesos després d'acabar els tractaments, moltes pacients tornaven a presentar valors similars als del grup de control. Per això, una de les conclusions de l'estudi és que caldria mantenir les sessions de balneoteràpia de manera continuada per consolidar-ne els efectes.
1: Però bueno, el que s'ha vist és que al cap de 6 mesos d'haver deixat de fer la balneoteràpia, doncs, han hagut una retrogressió, no?, en el que és aquesta millora, i s'han equiparat en els valors del grup control que no ha fet balneoteràpia. Per tant, com a conclusió de tot, és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la simptomatologia derivada d'aquest tractament hormonal que se'ls dona a aquestes pacients de càncer de mama, però que s'ha de fer continuar d'una manera sostinguda amb sessions de manteniment o sessions de continuïtat, sí, de lo que és tot lo que és la balneoteràpia, per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
0: Ara l'equip investigador treballa en la redacció de l'article científic definitiu, un document que s'enviarà a revistes internacionals de prestigi per iniciar el complex procés de revisió i avaluació per part d'experts externs. L'objectiu de l'equip és que la investigació es pugui publicar oficialment l'any vinent. I ara anem cap a Mollà, perquè el Museu de Mollà oferirà una formació de geologia per a docents de la comarca. Ho faran amb el Geoparc de la Catalunya Central, que ha creat una maleta didàctica.
2: Serà el dimarts 16 de juny, una jornada de formació adreçada a tots els docents del Moianès i de les seves àrees limítrofes. L'objectiu de la sessió és ensenyar al professorat a fer servir la nova maleta didàctica de geologia, un recurs pedagògic dissenyat de forma específica pel Geoparc de la Catalunya Central. Aquesta maleta s'ha pensat com una eina pràctica perquè els educadors puguin aproximar les ciències de la Terra als infants i joves. El material està integrat per diferents jocs, il·lustracions i activitats per aplicar directament a l'aula, oferint així una experiència vivencial al voltant dels elements físics del territori. Des de l'organització fan una crida a la comunitat educativa de la comarca a apuntar-se a la jornada per treure el màxim profit d'aquest projecte i recorden que les places per assistir-hi són limitades.
0: I a Mollà, el carrer de la Tosca torna a obrir el trànsit, Jordi Givert.
2: Després de la finalització de les obres de pacificació, el tram comprès entre el carrer Miquel Martí Pol i la carretera de Manresa torna a quedar obert a la circulació. Els treballs han permès renovar completament la xarxa de sanejament i executar un nou paviment al conjunt del carrer amb l'objectiu de millorar la seguretat i l'accessibilitat, així com la convivència entre vehicles i vianants.
0: I com us explicàvem ahir, unes 200 persones es reuneixen a la plaça del Cap de Mollà per mostrar el seu descontentament per la decisió del Departament d'Educació de voler treure 2 línies de tercer de primària i primer d'ESO.
2: Professorat i famílies de Mollà i la comarca s'han organitzat per defensar l'educació pública, tot i que admeten que el Departament d'Educació no està fent res il·legal, alerten que en cas de perdre aquestes línies, les ràtios màximes sí que es poden veure afectades a mig curs a causa de la matrícula viva, és a dir, els alumnes que arriben al centre a mig curs. També els sorprèn que des del departament mantinguin discursos de reducció de ràtios a les aules quan a la pràctica tanquen aquestes classes. Maria Valls és membre de l'AFA, de l'Escola Josep Orriols Roca, i professora de l'Institut Moianès.
3: I sobretot aquest any, que portem tot l'any sentint el departament fer publicitat i esbombant el gran pacte d'Estat per la qualitat de l'educació, dient que de cara al 27-28 les ràtios baixaran a primària fins a 20 i a secundària fins a 25, no entenem i trobem que no té cap sentit que aquest curs treguin línies que ja existeixen, fent que l'escola perdi recursos docents, quan, en teoria, segons el pacte aquest que han signat, el 2027-28 haurien d'haver-hi ràtios de 20 alumnes a primària i 25 alumnes a secundària.
2: Els concentrats van fer un taller de pancartes i reclamen que es mantinguin dues línies que el Departament d'Educació té intenció de treure de cara al curs que ve. Es tracta d'una línia de tercer de primària de l'Escola Josep Orriols i una altra de primer d'ESO, aquesta, a l'Institut Moianès. En el cas de primària, les famílies lamenten que si tanca una línia de la pública, algunes famílies es veuran forçades a portar el fill a l'escola concertada.
3: És que de seguida que et vinguin dos alumnes nouvinguts ja estaràs superant la ràtio de les aules. En el cas de primària et podran dir, bueno, hi ha una altra escola on te poden anar, no? Però entrem en el mateix debat que l'any passat, no? L'oferta en aquest poble és d'una escola pública i una concertada. Llavors, si la pública està plena, estàs obligant a la gent que arriba a anar a la concertada i potser no és del seu agrat.
2: En el cas de l'escola primària, de moment hi ha 27 infants preinscrits al curs que ve que haurien d'anar en una sola classe. I en el cas de secundària són 59 alumnes que s'haurien de repartir entre dues aules.
3: És la ràtio tope que no permetria que hi hagués cap tipus de matrícula viva. I en aquest cas no entenem, no s'entén de quina manera s'ha pres la decisió de passar de dues línies a una línia amb el mateix context que hi havia l'any passat, no? Vull dir, tenim els mateixos alumnes, el mateix alumnat NESE, les mateixes necessitats, i de cop passaran de ser dues classes a ser una, no? Vull dir, aquesta part no s'entén a banda de la màxima ràtio, no?, que generarà una aula molt massificada, no?, i amb necessitats de suport.
2: No és la primera vegada que Moià es troba en una situació similar. Sense anar més lluny, a finals del curs passat, el departament ja va voler treure dues línies d'infantil al poble. Aleshores, la mobilització ciutadana ho va frenar.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

els contraris. Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Avui tanquem la temporada, una temporada que ha sigut un èxit. Algú valorarà d'una altra manera, però per mi ha sigut un èxit. Campions de Lliga, campions de la Champions del futbol femení, avui en parlarem, dominant contra l'Olímpic de Lió, i amb estabilitat institucional després de les eleccions del mes de març. En tema Mercato, el Barça s'està movent ràpid, semblava mentida, però ahir el Barça ja va tancar un fitxatge. Gordon, del Newcastle, per 70 més 10, avui el valorarem. Avui també ha passat revisió mèdica. I apreta de valent, i això agradarà al Pep, per Julián Álvarez. I també per un altre jugador que no li agrada tant al Xavi, per Bernardo Silva. El Barça s'està movent ràpid als despatxos i vol deixar la feina feta abans del Mundial. Comencem.

0: Veure, sí, bona tarda, Pep.
1: Bona tarda.
0: La setmana passada vam trobar a faltar, però avui estàs aquí per tancar la temporada. No sé com la qualificaries i els temes que van sonant ara, hi ha molts fronts oberts aquí a Can Barça.
1: Sí, bona tarda. Se'm sent bé?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs sí, jo li poso un 9, 8,5 9 a la temporada. Crec que ha estat un gran any. No poder... Jo crec que no he disfrutat poder tant com l'any passat, però he vist un Barça més seriós, més equip,
0: sí.
1: I que jo perquè vaig veient aquests últims dies i vaig... Ara em fico unes quantes medalletes, eh?
0: Sí, sí, escolta, és l'últim dia avui per posar-te'n, o sigui que...
1: Després discutirem les medalletes.
0: Exacte.
1: Jo el que tinc claríssim és que aquest equip té l'espina de la Champions i es va... Com un... Es va... Tenen... Per la temporada vinent, jo crec que Champions serà una obsessió, però sigui un objectiu
0: ho posaran tot el sac
1: per la Champions, jo crec, ho tinc claríssim.
0: De fet, el mercat que està fent ara el Barça és, jo crec, amb visió de Champions. Champions. Millorar la plantilla per Champions.
1: Després, mirant, hi ha equips molt importants d'Europa que han quedat fora de la Champions. Això és important a l'hora també de fitxar gent, jo crec.
0: Sí.
1: El mateix Chelsea, que quan ens va guanyar 3-0, jo vaig dir que Chelsea no havia guanyat gens. I que es va comentar, vaig llegir molts llocs, que era un equipàs, i ha quedat 8è o 9è de la Premier. 8è o 9è de la Premier. Que tela, tela.
0: Sí, sí.
1: I després, el Barça m'ha impressionat, perquè... Fa poc llegia, i aquí també ho hem parlat, que havíem de ser realistes, que no es podien gastar 100 milions com l'Àlvarez, com segueix, se'n gasten 70 més no sé quants variables amb el Gordon, amb un tal Gordon, 70 més variables, que he al·lucinat.
0: I estan anant per Julián, ara.
1: I jo crec que...
0: Que es tancarà més d'hora que tard.
1: Jo crec que sí, jo crec que el Julián ja ha dit que vol anar al Barça, ben tots els fons diuen.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: No sé si és veritat, tot això, no sé si és veritat.
0: Però massa gent està dient això, per
1: sí.
0: Tant, ja... Quan ho diu tanta gent...
1: Quan hi ha tanta gent és que és veritat. Jo crec que Julián no jugarà mai més a l'Atlètic de Madrid ja, i la qüestió és si anirà al PSG, a l'Arsenal o al Barça. Jo crec que ell vol anar al Barça, sí. I que el Barça el vol... I que si s'han fitxat 70 milions pel Gordon, s'han pagat. Vull dir, el Barça té claríssim que té els milions per pagar Julián Álvarez. I no és cap disbarat. Vull dir, si es gasten 70 milions pel Gordon, s'ha de ser realista. Anirem per
0: sí, sí.
1: Julián Álvarez.
0: La qüestió no sé si seran 100 o seran 150,
1: clar.
0: O com serà. A mi no m'acaba de convèncer, però... Depèn del
1: bueno,
0: depèn
1: a mi comencen més els 100 milions per Juan Álvarez que poden estar pel Gordon. És que, clar, és que aquí en parlarem ara, però jo també, és que veig, no ho sé, jo
0: sí,
1: veig
0: sí.
1: Molts... Em sap que és el 7è bitxatge més car de la història del Barça, o el 6è.
0: En parlarem.
1: Però m'ha impressionat això.
0: Sí, sí.
1: Que fins fa 4 dies el Barça no tenia un dur per fitxar i s'havia de ser realistes que no es podien pagar 100 milions per Juan Álvarez i ens en gastem 70 amb el Gordon.
0: Sí, sí.
1: Hi ha alguna cosa del Barça dels números que no sabem.
0: El que m'està agradant és que estan actuant ràpid i, per tant,
1: el Deco
0: està fent la feina i millor tancar-ho abans del Mundial.
1: Jo tampoc conec molt el Gordon, però últimament veient el Deco actuar, màxima confiança en ell. I suposo que el Flick ha patat amb ell.
0: Sembla que el Flick el volia desesperadament, diuen. Per tant,
1: ara, jo insisteixo que al principi va tot encaminat, i ho deies tu, a...
0: enfortir la plantilla.
1: Està claríssim.
0: Tenim el Néstor i el Xavi, com no, per tancar la temporada. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Aquí
2: heu acabat ja?
3: Aquí estem.
0: Sí, sí. Sí, tenim molts fronts oberts avui.
2: Puc ja fer el passing shot en
0: sí,
2: el
0: sí. Escolta,
2: Costa.
0: La setmana passada et van fer una carta dirigida a tu. No hi
1: eres. No ho he escoltat encara, no ho he escoltat.
0: No hi eres.
1: No ho he escoltat.
3: Com que no l'he escoltat? Però, per favor, què és això?
1: Perquè no tinc molta feina.
2: Medallista, molta feina.
0: Les medalletes.
2: Vas dir que la Premier estava sobrevalorada. Sí? Ho vas dir o no?
1: Això no m'acordo, eh?
2: Ho vas dir?
1: Sí. Bueno, pot ser. Sí, sé que sí.
2: Saps quina única federació, quina única lliga ha arribat a les tres finals de les Copes d'Europa enguany? Ja t'ho dic jo, l'anglesa, la Premier. Saps quina de les tres ja n'ha guanyat dos?
1: Sí,
2: no et molestes en contestar, ja t'ho dic jo. La Premier n'ha guanyat dos ja, i la tercera està per veure. O sigui, la Lliga Espanyola ha arribat un, eh? La francesa un i l'alemana un. La Premier, que tu vas dir que no tenia categoria, que estaves fart de sentir que era millor, que era no sé què, 3 n'ha col·locat a les 3 finals. Si haguessin 4, probablement també hagués arribat a la quarta. Amb la qual cosa, aquesta medalla, despenja-te-la, per favor, ja veig que te l'estàs despenjant, ja m'agrada. Després, mirem la situació del Barça, no? El fitxatge d'aquest senyor, el Gordon...
0: Què us sembla, abans de començar? Què us sembla?
2: A mi em sembla barato, perquè resulta que si fan tot el joc d'escacs que he llegit,
0: sí,
2: ja és barato.
0: Sí, sí.
2: Ja
4: quin
2: està.
4: Joc d'escacs, això?
1: Joc... L'Abde no, l'Abde.
4: A mi em queda, clar, que és un fitxatge demanat pel Flick, això està molt clar, sí. I és en base a que el Barça ha perdut Copa i Lliga de Campions per la punyetera
0: baixa
4: de la
0: Rafinha.
4: I tant. Aquest jugador és jugador de banda esquerra, pressionador nat,
0: el que més Europa.
4: Pressionador nat,
2: això...
4: la velocitat més alta
0: de la Champions.
4: De la Champions, 38 km hora en carrera. Clar, això, el Flick és el seu, és el que vol a davant.
0: Sí, sí.
4: És el que vol el Madrid, també. Davant.
0: Petició expressa, sí, des de Flick. Per
4: llavors,
0: tant...
4: a partir d'aquí, no seré jo qui qüestioni.
2: No va ser el dia
4: tot i que m'ha sorprès, eh?
2: No va ser el dia que va vindre el nou camp, eh? Això també.
4: No, sortia d'una lesió,
0: ara,
4: eh?
0: A veure l'enginyeria.
2: Jo dic el que he llegit.
0: L'enginyeria financera.
4: Sortia de lesió, crec, eh?
0: Sí. Sí, estava lesionat, estava lesionat.
1: Sí, sí, sí.
0: Va jugar molt poc. A l'anada no va jugar.
1: No, però a la lligueta sí que va fer un gol.
0: A la lligueta sí, ens va fer un gol.
2: El Joao aquest també vaig veure l'altre dia, no va tocar ni la pilota.
4: Joao Pedro.
0: L'enginyeria financera, a veure.
2: Deixeu-me explicar això. El Gordon són 70 milions d'euros més 10 milions d'euros en variables. Jo us vaig explicar el que és amortitzar un jugador.
0: Sí.
2: Us va quedar clar, no?
0: Són 5 anys de contracte.
2: Feu la divisió vosaltres mateixos. Però sembla que hi ha una operació d'escacs múltiple per part del Deco, que si és veritat em trec el barret.
0: I perdona, el salari no és molt elevat, tampoc, em sembla.
2: No és el salari
0: del Lewandowski. Són 6, em sembla, són 6 nets.
2: Sí, són els que cobra el Christiansen. Quedaríeu parats, eh? Newcastle compra l'Abde per 60 milions d'euros, el 25% és del Barça. El Betis compra per 1.000 milions d'euros el Jan Virgili, 10 milions són per Barça, amb la qual cosa el Gordon queda per 44 milions d'euros. Aquesta és la... Això és el que va el Gordon, si surt tot bé.
1: Ah, vale, vale, ojo.
2: Amigo, és que saps què passa?
4: Tot això,
1: que tot això,
2: no,
1: ojo,
2: tenim diners,
4: ha de
2: ara
4: ha de passar, eh?
1: Ha de passar encara,
2: una
1: això,
2: cosa.
1: Eh?
2: Ha de passar, però els escacs estan muntats així. I la cosa...
0: El Deco haurà pensat coses així.
1: Però ja dic que si Newcastle,
2: si hi ha un
1: que si el Betis...
0: El Betis sembla que estava bastant predisposat ja a vendre.
2: I hi ha un moviment del Jan Virgili, el Barça en surt beneficiat i restarà, evidentment, la compra d'aquest senyor, que, com diu el Xavi... És un tio que pressiona, que corre, que marca gols, etcètera, etcètera.
0: 25 anys.
2: I pot ser molt interessant. I amb un joc del Barça futur pot, diguéssim, promocionar-se, perquè és molt jove, té 25 anys. Amb la qual cosa, escolta, li hem fet un contracte de 5 anys, que em sembla molt bèstia, però bueno, és igual, 5 anys.
0: Bé, bueno, per amortitzar també.
2: Però que tingueu present això, per l'amor de Déu.
4: Sí, sí, que és amortitzable, primer, per el que vas explicar l'altre dia, durant 5, 6, bueno, en aquest cas 5 anys, no?
0: Sí, sí. 5 anys.
4: I si a més hi ha aquestes operacions que està bé que es puguin fer, però s'han de fer encara, eh?
1: Clar, ojo.
4: Igual que alguna venda, tipus Casador, no sé qui més hi ha al mercat, Koundé...
0: Amb aquest moviment sembla que dius Valde. Definitivament bueno, adéu Valde, a Rashford. Rashford,
2: no,
0: sí que, Rashford sí que queda tancat
2: Rashford,
0: amb aquest moviment.
4: Rashford és tornar-lo. No,
0: perquè em sembla que pel compte de fair play a l'any costa el mateix Gordon fitxat que Rashford cedit per la fitxa i tot el que et costava.
4: Rashford,
0: per tant,
4: tiro la piscina, com sempre, per sense aigua i d'allò.
0: Atlètic de Madrid, diuen, oi?
4: Madrid.
0: És molt, Real Madrid.
4: És molt Mourinho.
1: Si Mourinho
4: va al Madrid, no us estranyés que això passés. És un jugador que quan va estar al Mourinho...
0: És Pedrada teva o l'has vist a algun lloc? Pedrada teva.
4: Ho he sentit. Ho he sentit, que és molt pro... Mourinho és molt pro-Rashford. Sí, llavors, no m'estranyaria, potser no, eh? I ja ho he llegit a algun lloc, eh?
0: Així, jo veia també, he vist l'Atlètic de Madrid avui, també.
4: L'Atlètic de Madrid no ho he sentit enlloc, jo. Però bueno, és igual. O sigui, nosaltres, el que vulgui Flick, tu, no estem en condicions de discutir-li absolutament res, Flick. Si
1: a
4: vol ver, això,
1: jo crec que Flick també claríssimament vol Julián Álvarez. Jo ho tinc,
4: sí,
1: ho tinc bastant
4: jo, sí,
1: clar.
4: Sí, sí. Ja sabeu que penso de Julián Álvarez, igual que de Bernardo
2: Silva. Vaig a tornar a llegir la carta de la setmana passada amb el... No ho faré. Però, clar, és que no em puc anar repetint cada cop. No podem tornar a l'època del Bartomeu. Que no ho veieu?
0: S'ha de tenir en compte les ventes.
2: Ara que tenim la possibilitat d'estar amb números blaus, d'estar l'1-1 tranquils, i si a l'hivern tenim de fitxar algun reforç perquè algú es fa malbé de debò fer-ho,
0: pot també,
2: i poder-lo i poder-lo inscriure sense patir, etc. Ens hem de ficar amb un tio que és un meló, que no sabem com sortiria a Can Barça per 100 milions d'euros.
1: Sí, però Gordon és un meló també. Gordon de 70?
0: En defensa del Pep.
2: Que no val 70, que també. Va 44, ho acabo d'explicar.
1: Bueno, però el Barça, si porta, va tot això bé.
0: El Barça porta molts anys sense gastar al mercat de fitxatges, perquè els últims 5 temporades sembla que té un balanç de més 8 milions d'euros, o sigui, ha rebut més del que ha gastat.
4: Que no ha pogut, tampoc.
0: Perquè no ha pogut. Clar. Ara, a la que ha pogut el Barça, perquè té l'1-1,
1: gasta.
0: Tots aquests calés que pot tenir en caixa és el que està fent ara,
4: sí,
0: gastar-se'ls.
4: Està clar.
0: Per això potser ha agafat a contrapeu molta gent, de dir, d'on surten aquests calés del Barça?
1: Sí, sí, jo m'he cap parat.
0: Jo també. Però sembla que el Barça i el Deco ho té molt clar, perquè, escolta, tu no et llences a 28 de maig amb un fitxatge fet, lluitant pel Julián Álvarez i el que he dit abans, Bernardo Silva lliure, que sembla que també està bastant fet.
2: Bueno, per guanyar la Lliga cobraran 55 milions d'euros.
0: Per 4 milions nets, em sembla, Bernardo Silva, ja, que es baixa molt el sou per venir.
4: No, Bernardo Silva, a mi ja sabeu.
0: I s'estan comentant altres ventes possibles de Dani Olmo, ha sonat, Koundé... Per tant, hi ha jugadors que poden sortir.
4: Venta de Dani Olmo, també.
0: S'està comentant.
4: Un sentim unes coses, altres sentim altres, no? O sigui,
0: sí, sí.
4: No sé.
2: No, jo he sentit, i a més llegit, aquest xicot, Andrea Cambiasso.
0: De la Juventus.
2: Que sembla ser que també
4: defensa,
2: estarà...
4: Defensa?
0: Lateral. Esquerra.
4: Lateral. Dret.
0: Esquerra.
2: Esquerra.
4: Esquerra. Joao Cancelo, esquerra.
2: Joan Cancelo es quedaria, el Valdés sortiria... Bueno.
1: Jo crec que serà un mercat de mogut, eh? Hi haurà sorpreses, eh? Jo crec.
0: Però si es pot fer la feina abans del Mundial, millor o pitjor, què creieu?
1: Jo crec que millor.
4: Home, ara imagina que Gordon et marca 5 gols al Mundial, clar.
1: I vols, 120,
4: i el vols anar a comprar a final de juliol.
1: Val 120.
4: Val 120, exacte.
2: Bueno, i també es pot trencar el genoll.
4: També es pot trencar.
0: Clar, això en qualsevol.
2: És que això, amic meu, depèn de quin costat...
0: De com et surti.
2: Al final, de
4: al final corres riscos.
2: Està molt clar. Un risc, clar.
4: Està molt clar.
2: És com, però... és com el Koundé, vendre'l ara o després?
0: No, si fa un gran mundial...
2: Si fa un gran mundial val més, però i si es trenca el genoll? Que jo no vull, per l'amor de Déu, de desgràcia
4: que no es trenqui cap genoll.
2: Ningú però... es trenqui res, però, hòstia, si es fa malbé, llavors ja serà Ter Stegen
0: 2. Te l'has de quedar.
4: Jo estic amb el Néstor en que el tema Julián Álvarez és un dispendio, estic dient des de fa molts dies.
0: A mi tampoc m'acaba de convèncer, però...
4: Però és que absolutament d'acord.
1: Però veient els 70 milions pel Gordon...
4: Això està, però no, és que no... Intenta separar les operacions, o sigui, creiem que s'han de separar, vull dir... És a dir, què busca el Flick? Busca davanters que pressionin. Té el Lamin, que el Lamin et pressionarà fins a cert punt, però no és un gran pressionador. Però com a mínim que els dos davanters pressionin. Busca això. I que no hi hagi una sortida fàcil de pilota.
0: Julián Álvarez pressiona.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, bueno, sí, sí.
0: És innegable.
4: Que pressiona.
0: Per dades, sí, és innegable. Sí, sí.
1: Més
0: sí?
1: Que el Kane.
0: Està entre els 10 d'Europa, em sembla, que més pressiona.
1: Més que el Kane, segur.
2: Sí, clar, però el Kane t'agafa un meló i un armari i te'l fot dins. No,
0: per números, eh?
4: Julián és menys golejador, però bueno...
2: És que,
4: a mi em descol·loca que amb l'Atleti de Madrid ha estat com 6 mesos o 4 o 5 mesos que no ha tocat ni ha rascat bola. Haurà pressionat molt.
0: Una mica com el Ferran Torres. Una mica com el Ferran, ha fet.
2: No, però 100 milions amb un senyor... que et defineix partits. Tu saps que el Harry Kane, això estarem tots d'acord, suposo, et defineix partits, com va fer Lewandowski en el seu moment, en el Camp Barça, no?
4: 100 quants gols?
0: 120. L'últim va ser el 120.
2: Sobre està el rànquing de màxims, etc. Clar, jo no em gasto 100 milions d'euros amb un senyor que no sé si em definirà partits. Escolta, és com el tema Frankie de Jong, que avui el David Bernabéu de nou el defensa molt i no sé què. Pues no, perquè no em defineix res. I no és tan bo com ell diu i a les entrevistes i tal. Pues no, perquè cobra 14 milions d'euros l'any i no defineix cap partit. I a més s'esborra d'uns quants perquè tinc diarrea, perquè no sé què. Ja veuràs quin mundial més.
4: Ara farà un gran mundial, sí, i serà el líder de l'Orange.
0: Ui, tant.
2: Ja veuràs quin mundial.
0: Ara comentava això de la baixa de Lewandowski. Clar, amb la baixa del sou de Lewandowski, que quants eren?
2: 25-30.
0: Que em sembla que eren... Sí,
2: em
0: sembla que eren gairebé...
4: 25-30.
2: No, entre 25 i 30, milions.
4: I el Gordon parlem de 6.
2: Sí, sí, però serà... Jo crec que ara especulo, sí, sí. Perdoneu, no ho sé.
4: Progressiu.
2: Clar, això sempre és progressiu.
0: Però...
4: Però Caché no és el mateix que Lewandowski.
0: No, no, però s'ha de dir que l'espai salarial que fa Lewandowski i Ansu Fati, que Ansu Fati marxa al Mónaco pràcticament segur... És un espai molt gran, molt gran.
2: Que el Ter Stegen marxés. El Christensen, o sigui, són 6 milions i mig, cuidado.
4: És el Gordon, en aquest moment.
0: imagina't que marxen tres jugadors, com he dit, d'Ansu Fati, Lewandowski i Ter Stegen. Tu pots fer amb fitxes normals, no amb fitxes d'època de Bartomeu, pots fitxar sis jugadors. Perquè amb Lewandowski t'entren dos jugadors i mig.
1: I tant.
0: Per la seva fitxa. Amb Ansu Fati t'entra un jugador i mig. I amb Ter Stegen t'entren dos jugadors més.
1: No sé
0: d'espai salarial...
1: No sé què cobra Julián, estaria... l'Atlético.
0: Clar, el Julián no ho sé. Això no ho sé ara mateix. Però, clar, o sigui, d'espai salarial el Barça en faria moltíssim. I els diners, sempre preocupa molt si té caix o no té caix el Barça, i amb el Néstor ho hem parlat aquí, una cosa és deute i l'altra és deute vençut. Si tu, quan t'arriben les factures al mes de juny, juliol, que és quan es tanca l'exercici, les pagues, aquí no passa res. Perquè al final són els bancs qui et deixen els diners, tu mentre els tornis, tot bé, el problema és quan no ho tornes, el Barça ho pot tornar.
1: Per aquí tant, diu que cobra 12 milions.
0: Clar, veurem en quines condicions vindria el Barça.
1: Jo us veig que sou bastant escèptics amb el Julián, però jo aniria fer-vos la idea que crec que ens gastarem 100 milions.
0: Jo soc escèptic, però m'estic fent la idea alhora.
1: Exacte.
0: Però clar, com que no vull caure amb els errors del passat, com deia el Néstor, hòstia, és que avui he vist les estadístiques de Coutinho, Dembélé, Griezmann...
1: Sí.
0: I no vull caure en aquests errors, fa por.
1: Però
0: fa por llançar-se a la piscina.
4: Bartomeu Adas, absolutament.
0: Fa por llançar-se a la piscina.
2: El Lewandowski està entre 20,8 i 33,3 milions d'euros. El Frank de Jong, 19 milions a la temporada. És el segon. Rafinha, 16,70. Ter Stegen igual, 16,70.
4: I la Min,
2: un tio que no juga, és un exjugador.
4: I la Min.
2: Lamine igual, 16,70. Koundé, alerta Koundé, 13,5 a 15,6 milions d'euros.
4: És una venda clara.
1: I en Sofati? En Sofati?
0: Em sembla que eren 11 o alguna cosa així.
2: Del Barça són 5,86 milions, 6 milions.
0: Que bruts són dos.
1: Però...
2: El Marco Rashford, no sé si els cobra del Barça, 17,5 milions a la temporada.
1: Tio, és molt,
2: manxo, per l'amor de Déu.
4: Sí. Aquest sol no es pot
2: quedar. Araujo, 12,5 milions.
0: Sí.
4: Una altra possible venda.
2: Christiansen, només 9 milions. Perdoneu, 9 milions.
1: Home, Déu-n'hi-do.
2: 9 milions. Jo, tio que és un exjugador.
0: Jo, Pep, el que deies, sóc escèptic, però alhora confio en Deco. És el que deies tu, eh? O sigui,
1: sí. Tu?
0: Jo confio molt en el que està fent Deco i Flick.
1: Exacte.
4: Flick.
1: Tu.
2: Però mirem la sinatura.
0: I Hansi Flick no ha tingut un fitxatge bo que ha demanat ell, fins ara. No n'havia tingut ni un en tres temporades. I diu, escolta, ara ja puc, deixeu-me fer l'equip que vull.
1: A la primera temporada Flick fitxem a Dani Olmo, em sembla que per 60 milions.
0: Dani Olmo i Pau Víctor.
4: Dani Olmo on està?
2: 12,5.
0: I a la segona, Rashford i Joan García.
1: Joan García i et ve el mercat d'hivern al Cancelo.
0: I Cancelo.
1: Pues tu, és que és el que dius tu, si Flick ara veu que hi ha calés, jo estic segur que ha demanat el Gordon i el Julián.
0: I la resta,
1: les ventes.
4: I darrere no fitxem
1: res. Jo que darrere ho té bastant clar, el Flick. Jo crec que vol gol. Baixant Lewandowski vol un tio que et fotis 30 gols a l'any. Jo crec que vol això.
0: O dos que reparteixin els...
1: I mirant per Europa el que hi ha... No pots fitxar Mbappé, no pots fitxar Haaland, no pots fitxar el Julián va venir al Barça. I és que bueno, jo ho tinc claríssim.
0: A mi m'està agradant que està fent el Barça...
1: És que no veig cap davanter més...
2: Però quants gols ha marcat el Julián aquesta temporada?
1: Si
2: no surt ni el rànquing del Pichichi, marxa.
0: Si realment agafes a Julián i a Gordon, com estan dient ara, el que està fent el Barça jo crec que és construir plantilla.
1: Clar.
0: Tenir banqueta. El que deia el Xavi Vans també, et quedes sense Rafinha, treus a Gordon.
1: Clar.
0: Que potser no serà com Rafinha, però tenir profunditat de plantilla. I quan un partit se't complica, veus que surten de la banqueta Fermín, Gordon i Ferran Torres. I tens Julián, Rafinha i Olmo que surten.
1: A part, tens un jugador que en dos anys ha guanyat res, que ve aquí amb ganes de guanyar títols. No és el mateix que et passin a l'Atlético, no sé quantes vols.
0: En un equip ja sap com juga, que és el Barça. A mi, no ho sé, segueixo pensant, soc escèptic.
4: Jo també.
2: Però... Oliarzábal, sabeu què és?
0: Sí,
1: Oliarzábal. Escolteu...
0: Que fotrà un Mundial, aquest sí que fotrà un Mundial.
1: Però escolteu-me, i no sou els sèptims...
2: I el Sorloc ha marcat més gols a la Lliga que aquest Julián Álvarez.
1: Però escolteu-me, i no sou els sèptims en Gordo, amb 70 milions d'euros i més 10.
0: Sí, però ara ja està fitxat.
4: 44, t'ho acaben d'explicar.
1: Bueno, 44. Però ja, 44 si surten bé totes les operacions que han de sortir.
0: Ja està fitxat, per tant...
1: Ja. Però, o sigui, sou més escèptics amb Solanes que amb Gordon.
2: No.
4: Però d'entrada...
0: Jo sí, perquè són més calés.
4: D'entrada, l'Atlètic de Madrid es planta amb 150 milions. I tens de negociar amb el Mateo Alemany, que és algú, en aquest món.
1: Sí,
4: polític és algú, Però que això que es pagaran 100, que el Barça n'oferirà 100, que farà una oferta de 100.
1: Però jo sempre he vist que el jugador, si vol marxar, acaba marxant.
0: Això segur.
1: Això és que està claríssim.
4: És a dir, aquesta oferta 150-100 vol dir que es paguen 120-125.
1: Sí.
4: Això està claríssim, em sembla. Una barbaritat, ho sento. És així. També seria amortitzable, no?
2: L'esport avui diu... Néstor, realment... Las elevadas pretensiones económicas han frustrado la operación de la contratación del argentino. Avui a l'esport. Perquè el Mateo Alemany, com tu bé dius, s'ha plantat...
4: Clar, 150.
2: Barça, perquè és ex del Barça i està contra la porta. No sé si us en recordeu de les eleccions, el que
4: van
2: passar.
4: Van sortir malament.
2: Aleshores, pues, els altres han dit que no... I ja està.
0: Jo crec que acabarà caient.
2: Si demà fitxen el Julián Álvarez aquest per 100 milions, a mi em semblarà una bestiesa, però el que voldré és que triomfi com un...
0: Seré el primer a donar suport.
4: Home, d'entrada, evidentment.
0: El primer a donar suport a Julián Álvarez.
2: I aquest nano Gordon, l'han fitxat? Pues li vull veure totes les gràcies, a veure si triomfa, clar.
4: D'entrada li donem...
0: El benefici del dubte.
4: Exactament.
0: Sempre.
2: Per supost. Ara... Jo crec que tornaríem a èpoques pretèrites i que em sap molt de greu, la veritat. Sí.
0: I el tema de Bernardo Silva. Sembla que el Barça està apretant fort. A Bernardo Silva es baixaria moltíssim el sou. Ten, sembla, 31 anys, 2 anys més que De Jong. Que sembla que De Jong sigui jove, en té 29 ja.
2: Sí, clar.
0: Bernardo Silva
2: aquí des que em va
4: fer 8.
2: A totes
4: les comparatives sobre el De Jong...
0: No, però és veritat. Però...
4: Allò, comparamos el bueno con el malo. ¿Quién es el malo?
0: Bernardo Silva, Bernardo Silva en té 31, es baixaria molt el sou... No sé si us encaixa al mig del camp del Barça amb tota la gent que hi ha ara, però sembla que el Barça apreta fort i ara, aquesta tarda a les 7, sortia que el Barça tenia pràcticament ja un 90% tancat a Bernardo Silva. No sé què...
2: Jo hi ha molta gent bona a casa.
4: Jo he sentit també que estava a Palet i Madrid,
2: sí,
4: Bernardo Silva.
2: Sí, jo també.
0: Sí. Però jo, clar, per això escolto i...
2: Però jo, de totes maneres, hòstia, la gent del Barça que hi ha de la Pedrera, que està pujant...
4: Clar, és que...
2: El Tomi aquell, que n'hem fet d'aquell nano, el Tomi Domínguez aquell, no? Que va debutar davant meu.
0: El Toni Fernández.
2: Pues ja tenim un, tenim el Marc Bernal que ha d'explotar,
4: sí,
2: tenim molta gent allà que ho fa molt bé, el Pedri.
4: Estem d'acord, però ara mateix la Pedrera pues, ha tingut uns moments espectaculars que han sortit jugadors molt bons i ara potser el tema no està tan clar.
2: No, està...
4: El Barça Atlètic...
2: Que hi ha un tap, ja no pot pujar ningú.
0: Sí, no, perquè les fitxes són 25.
2: Clar,
0: ja està.
4: Però jo he vist partits del Barça Atlètic i pretemporada no acabes de veure...
0: Farà pretemporada l'Ebrima Tuncara, que és un animal.
4: És un animal.
2: Saps
4: què
2: passa, també?
0: Però ja farà pretemporada.
2: La gent als 17 anys ja vol triomfar.
0: Sí, tenen molta pressa.
2: Als 17 anys...
0: Hi
4: ha bons jugadors. L'altre dia vaig veure la final juvenil Barça-Madrid, un robatori espectacular. Estava a punt d'escriure, perquè m'estava posant molt nerviós. Però tampoc esperava que el Barça s'ensorrés tant, guanyant 1-0, li expulsen un jugador, crec que rigorosíssimament. L'expulsen els jugadors del Madrid i el Barça li foten un gol i s'ensorra absolutament. I clar, llavors ja em van passar les ganes d'escriure al grup i de dir alguna animalada de les meves, no? O sigui... Però jo veia en aquell juvenil, veus un jugador com el Quim Junyent, que és un molt bon jugador al mig del camp, però que, no sé, crec que li falta alguna cosa, que s'hauria de veure.
2: Li falten 4 anys, clar, fins que en faci 21.
4: Se l'hauria de veure
0: és formació,
4: a nivell més èlit.
2: Pues ja
4: no? Com, si és capaç de fer el mateix, distribuir, pim-pam, cap aquí, cap allà.
1: Jo ara a la Masia, amb el primer que em discreuria, o sigui, amb el primer que... prestaria atenció, és en pujar el Barça Atlètic de segona federació o primera, almenys federació. No tant pensar en el primer equip això, sinó pensar en el Barça Atlètic, pujar a la primera federació, intentar fins i tot pujar a segona A i d'aquí, com dieu, d'aquí 3 o 4 fruits...
4: Pujar què vol dir? Reforçar-lo?
2: No.
4: O anem amb el que tenim i a veure què?
1: No, amb els juvenils que van pujant...
4: El Barça B o Atlètic o... s'ha volgut reforçar moltes vegades...
0: Amb fitxatges
4: de fora. I no ha funcionat.
1: Amb els de casa?
4: I no funciona amb els de casa, però els de casa han de donar el nivell, perquè no tots...
0: Els de casa són juvenils que juguen contra gent de 35 anys,
4: Clar.
0: O sigui, que és complicat també, o sigui que són molt bons, però són juvenils.
1: Però si pugen... els projectes de primer any, que n'hi hagi més de segon any, tercer, com heu dit, fins a 21 anys o 22 que estiguin allà.
0: Sí, però és que els de 21 anys
1: ja tenen ganes de marxar,
0: volen estar aquí professionals.
2: També tenen mala sort aquesta temporada amb les lesions.
0: Sí, molta.
4: Sí, però
0: volen estar aquí professionals.
4: Bastant lamentable que no hagi pogut entrar ni a play-off. És bastant lamentable.
2: Sí, ha estat,
4: sí, li ha faltat,
2: tocant, li ha faltat
4: l'última jornada tenia alguna opció, sí, i la va desperdiciar.
1: Això que dèiem del diari...
2: A part et trobes amb equipassos, eh? El Sant Andreu és un equipàs.
4: Sí.
2: És el que ha guanyat la categoria. L'Atlético Baleares és un altre. Qui més hi havia? El Reus? Un altre equipàs, és que són equipassos.
4: I que a més ha perdut la primera eliminatòria.
2: Sí. No, és que després les eliminatòries amb els altres equips d'Espanya, macho, és un món que si vols t'explico coses que jo he vist
1: és que,
2: i flipes.
1: Ara a l'Esport, que deia això al matí, ara fica, primera oferta del Barça, Atlético per Julián Álvarez. El sí. Barça ha sido muy satisfecho de la unión con el entorno del jugador. Això que va ficar a l'Esport.
4: El jugador sembla que vol venir, per lo que diuen.
1: Vull dir que has de fer cas del que fica el matí.
4: La pressió del jugador pot ser important, també.
0: No, el jugador vol anar al Barça sí o sí.
1: Si el jugador vol anar al Barça sí o sí...
4: Bueno, això és el que fa, que aquests 150 que demana l'Atlètic puguin baixar una mica.
0: Jo ara he vist una piulada...
4: Però no fins a 100.
0: He vist una piulada de Jordi Basté.
1: Molt informat, s'ha informat.
0: Si Bernardo Silva vol jugar al Barça... acabarà el Barça sí o sí, i em sembla que ho vol.
4: També és gent lliure, o sigui, amb la qual...
0: No, clar, però ja té l'oferta de l'Atlètic de Madrid i ja està esperant la del Barça.
4: És correcte, però vull dir, però ell pot decidir tranquil·lament sense cap club per darrere ni cap història. No,
0: dic,
4: jo vull anar aquí i punt. O sigui...
0: Per tant, això sembla que va cap endavant. Abans deies, no reforçaríeu la defensa?
4: No, jo pregunto si reforçaríem la defensa.
0: Veure. No sé, jo crec que el Flick ha quedat molt content amb Gerard Martín, el rendiment d'aquesta temporada. No sé si s'hauria de reforçar o no, però...
1: Jo crec que Christensen al final diu que es queda, també.
0: Sembla que sí.
2: Qui?
1: Christensen. Diu que es queda.
4: Juga del Barça.
2: Encara juga?
1: Es baixa la fitxa més de la
4: meitat? Christensen no és un mal jugador, eh? És un bon jugador.
1: Ha tingut molta mala sort.
2: Però 6 partits de la temporada. Està bé, home, no està malament. Sí. 9 milions d'euros. Hòstia, vaya ganga, nen. Fes la divisió, a veure quan et surt el partit.
1: Però,
2: home, va, tu.
1: Però en defensa qui es quedaria? Es quedaria Gerard Martín, Eric García,
0: Cubarsí,
1: Araujo. I Christensen.
4: No, clar, és que vas tenir algun nom que fa por, eh?
2: Sí. Va sortir l'altre dia per la tele, l'Araujo.
0: De laterals, no comptes?
2: Que el tanquin un altre cop, sí. Perquè, macho, de veritat...
0: Valde no sé si es quedarà o marxarà, i Cancelo no sé si el fitxarem o no.
1: Jo a tal vegada tinc que dir que recuperaré Héctor Fort i Koundé, si hi ha una bona oferta... Jo Koundé i el Valde, si hi ha una bona oferta, es vendria. Koundé i Valde.
4: El que sembla que té números de quedar-se és el Xavi Espar. Sembla que té números també de quedar-se a la primera plantilla.
1: Bueno... No, I l'Eric García també pot jugar a lateral.
0: Sí, perfectament.
1: Xavi Espar, Héctor Fort i Eric García. No vaig malament, el Albert.
0: Volia comentar un moment ràpid lo de la llista d'Espanya, que hi van 8 del Barça. No sé què us sembla. Hi va pràcticament tothom que hi podia anar.
4: No són 9 per la desgràcia del Fermín.
0: Sí.
4: Així de clar.
0: Del Madrid no hi va ningú.
4: Qui vols que hi vagi? El Huisen és un d'aquells timos de l'estampeta que va haver en el seu moment, sí, que va sortir, semblava que no s'hi sap què.
0: A veure què tal el Mundial.
4: I el Madrid club va picar en el peix equivocat, ja està.
0: A veure què tal amb aquest del...
4: No hi ha ningú, el Madrid Carvajal és un exfutbolista.
0: I Gonzalo,
4: pràcticament.
0: Gonzalo
4: és l'únic que jo veig que és un delanter que quan surt marca. Llavors això té un cert valor.
0: Sí.
4: Això té un cert valor. És un jugador que... si l'hagués convocat, hagués pensat quota madridista, però no hagués semblat...
0: Ja, de suplent del suplent.
4: Exactament, una animalada. No hagués semblat una animalada, la veritat. No em sembla mal jugador, Gonzalo.
0: Veurem què tal el Mundial. Apuntava per aquí també, parlava abans. La Champions femenina, el Barça, hosti, va guanyar la Champions, la va guanyar bé, guanyant 4-0 en un partit més competit del que diu el resultat, eh? Sí, perquè al minut 90 era 2-0, però la mitja part era 0-0 i costava,
4: part,
0: eh?
4: La
0: catacolla em va parar 3 o 4, que dius, eren gol o gol.
4: Vam patir, eh? La primera part, un gol anul·lat amb elles que era ben anul·lat, però, bueno...
0: És sí. la quarta Champions del Barça, em semblen 6 anys.
4: Sí.
0: Una dinastia, pràcticament, perquè de lligues no sé quantes en porta consecutives, en porta 8, em sembla, o alguna cosa així. Però hi ha notícies de l'adeu de l'Alexia Putellas, adeu de Mapi León, adeu de Marta Torrejón, adeu d'Ona Batlle, hi ha dubtes una miqueta amb la secció. Néstor, em sembla que tenies coses a dir.
2: Bueno.
0: De l'Alexia. Si et vols escalfar endavant, et deixo, escolta, tot teu.
2: L'Alexia es retira del futbol.
4: No es retira.
2: No. Ah, no es retira?
4: No.
2: Què dius? Ah, no es retira? I va amb un altre club?
4: Se'n va guanyar més calés.
2: Ah, se'n va guanyar més calés.
4: És evident, si això no cal ser
2: i
4: massa...
2: I la van voltejar, i la reina del Barça, i soy muy del Barça, i no va voler firmar un contracte per no aconseguir cap profit d'ella. Aquesta és la que et mireu. Ja m'hi cago jo amb aquesta culer. Ja m'hi cago. A part, ara us vull fer una pregunta. Qui és el campió d'Europa de vòlei masculino? I ja del femenino ja ni en parlem, no? Es va disputar la final el 17 de maig. Qui és el campió d'Europa? No ho sabeu. El 3 de maig es va final de vòlei. Sabeu per què no ho sabeu? Perquè no juga el Barça. Si el Barça tingués un equip de vòlei masculino com de handball que jugués sol a Espanya i anés a les finals, sabríem que el campió és un italià que es diu Circo Mamonini, Perugia, i que el femení és el Bakimbak Istanbul. Amb això us vull demostrar que el futbol femení li fem cas perquè és el Barça. Perquè si no fos el Barça, és una secció que li donem moltes pàgines i moltes voltes i hi ha molt feminisme aquí amagat i resulta que no omple un estadi de 6.000 persones. I llavors la futbolista emblema és menys emblema del que ens volen vendre. Jo l'admiro molt? No. I a mi suposa que, pues que és una barcelonista, bueno, qüestionable. Per què? Perquè els senyors que són llegendes del club, com en Sagarra, com en Reixac, com en Sadurní, com en Rifé, com en Torres, no tornen a jugar a futbol amb un altre. No se'n van per guanyar més calés. Se'n van perquè deixen les botes. Perquè pengen les botes. En aquest club, en l'Alexia, que és una llegenda, evidentment, li han dit, si es vol retirar aquí, evidentment que no. Evidentment que no. Se'n va, a més, amb un marxandatge d'equips, que baixarà el Lyonès després, segurament, explicar-li com entrenem, com ho fem, les tàctiques, etc., com ha fet el Giraldes i com han fet altres. No? A mi, te'n vas amb un equip tipus Arsenal o Chelsea, que no té res a veure amb aquest conglomerat, i t'ho aplaudeixo. Te'n vas a Can, la senyora Chan, em sembla que es diu, amb tots els meus respectes, i la veritat és que ni fred ni calor, és que jo no li hagués fet res. I després la secció, jo crec que la magnifiquem. Però, és important guanyar Copes d'Europa? Evidentment.
0: Això que deies dels jugadors que diuen adéu...
2: Això que té més mèrit al Hamburg.
0: Això que deies dels jugadors que diuen adéu, dels recents, per exemple,

0: el van mirar com si un extraterrestre, com a l'Iniesta quan van al Japó.
1: Bueno, però això també ho tenia el Giraldez, i ja veus tu que li va servir. O sigui, sí. No li va servir de res. Sí, no. Perquè...
0: Evidentment, però a Giraldez no se li va fer un homenatge ni un suplement especial a l'esport, macho. És això el que et dic. Això és una vergonya, el que us estic ensenyant.
2: A mi tampoc
1: ho considero.
0: Jo considero que no té per què sortir a tots els diaris.
1: Sembla molt evident que se'n va guanyar més calés, està clar.
0: Sí. Llavors, aleshores, el barcelonisme on queda?
1: Jo crec que és lícit.
0: Clar que és lícit, no t'estic parlant de que no sigui
1: lícit. Barcelonista ho és.
0: Però és lícit que jo tingui l'opinió de dir no fa falta aplaudir-la perquè se'n va guanyar una clarada, no ha volgut renovar amb el Barça, no ha volgut acabar la seva carrera en el Barça. Per cert, aquesta noia és algú pel Barça. Pel Barça, perquè si no on hagués jugat? Si el Barça no existís, on jugaria? On jugarien totes aquestes noies? On jugarien? Al Badalona? A l'Espanyol? A l'Atlético de Madrid? L'Atlético de Madrid no va guanyar cap Champions, quan estava a dalt. El Levante no va guanyar cap Champions, quan estava a dalt.
1: No,
0: on estarien? O sigui, ser del Barça, constituir-se en el Barça és molt important. Fotre-li el... A mi és un corte de mangas que ha fet aquesta noia, espectacular, cosa que jo l'aplaudeixo. Jo potser faré igual, però és que jo sóc molt del Barça, no com ella.
1: Aquesta comparativa que has fet amb el vòlei i això, a veure, el futbol femení... Aviam,
0: no us ho esperàveu,
1: Hi ha equips molt importants, cobren els seus estadis per jugar. Arsenal, sí,
3: Anglaterra,
1: Chelsea,
3: sobretot,
1: Bayern Múnich... Hòstia, a veure, amb tots els respectes pel voleibol, a qui li agrada, jo, a mi no és que em desagradi, jo vaig un partit de voleibol...
2: A mi m'agrada també.
1: Doncs me'l miro, perquè realment... Però no, clar, no tinc cap seguiment. Has fet una pregunta que si t'arribo a contestar haguessis flipat, evidentment, no? Però això no ho sap, vamos, el 98% de la població...
0: Puc fer-ho d'altres...
1: Catalana fet, no fet, sap qui ha guanyat
0: fet,
1: la...
0: He fet el voleibol i puc fer-ho d'altres jocs.
1: Jo arribo un moment en què, a part de l'Alexia, em quedo que és la 49 Copa d'Europa de la secció del Barça, com a club... La 50 pot caure el mes que ve?
0: Sí. Evidentment.
1: La 50, ja que el senyor Pérez va fer de bàsquet i de futbol, doncs
3: no va ser la 50ena tenen, perquè vam perdre l'hoquei.
1: A l'hoquei, exacte.
0: I tenen més importància les de la secció femenina, perquè ja el Real Madrid també en boga. Evidentment, sempre ajuda, això.
1: Però hi ha el Lyon, que és una potència, i els Arsenal i el Chelsea han invertit molts calés.
0: Però tot això, sí. I nosaltres també.
1: Bueno, també, però no tant. Em sembla també. Que no tants,
0: I nosaltres també.
1: El que passa és que la marca Barça ven.
0: Escolta, tenim el tercer pressupost d'Europa. Et sembla poc? Tenim el tercer pressupost d'Europa com a secció. A mi no em sembla menor. Davant hi ha l'Arsenal i el Chelsea. Darrere venim nosaltres, No som el 10 i el 15 i guanyem perquè som millors.
1: El Lyon està per darrere?
0: Està per darrere. Aleshores, I el Madrid està molt per darrere. Aleshores, també invertim en aquesta situació. Que és autosuficiente? Sí, però que no guanyen pocs calés, O sigui, l'Aitana Bonmatí, em sembla que es diu, de fitxa guanya 1 milió d'euros. De fitxa. A part, tot el que li pagui Adidas, o li pagui el Sunsun Corda, o els gelats, o els anuncis que faci. Cosa que jo me n'alegro, però és que li donem molt bombo amb una cosa que no omples un estadi de 6.000. Ho sento molt, és que és així, si ens agradés... De debò? Per què ahir jo vaig mirar el Rayo Vallecano, Crystal Palace, sí. I la final aquesta de la Champions vaig mirar 10 minuts? Sincerament, ho sento molt, però és la veritat. Perquè l'altre me pone i el de les noies me pone menos. I ja està, no passa res. És una transport.
1: Bueno, això són gustos. Jo vaig mirar la final, perquè, perquè em semblava
0: també vaig mirar la final de l'Eurolliga de bàsquet. Perquè m'agrada.
3: Jo volia parlar d'un altre déu, també. I ara que deies això del bàsquet, el de Xavi Pasqual, d'avui. No sé si heu escoltat les declaracions, Pep.
2: No he escoltat ben bé.
3: Diu que marxa perquè pateix molt amb les derrotes del Barça, que el seu, laportisme segueix intacte, que no hi ha hagut dilemes amb la direcció esportiva, ara que Navarro sembla que marxa.
1: Se'n va guanyar un pastissal.
3: Què n'opineu de Xavi Pasqual?
0: Exactament el
3: mateix. Què n'opineu?
1: És que tot el que hagi dit d'Alexia em sembla que...
0: Tot el que dic l'Alexia, però aquest entra en el Palau.
1: A Xavi Pasqual, no? O sigui, evidentment...
0: Bueno, ja ho vaig dir la setmana passada. Vaig ser 8 punts. No
1: I que suposo que veu que no, per molt d'esforç que es faci, no es podrà fer un equip a l'alçada de guanyar l'Eurolliga.
0: Això no és veritat.
1: M'imagino que va per aquí.
3: A part de la barbaritat que em sembla que hi hagi un equip d'Eurolliga a Dubai, que això ja és una altra cosa.
1: Això ja són interessos i...
2: Però,
1: aviam... Un canxa financer, el que vulguis.
2: Jo estic d'acord, que els emblemes del Barça, el Segarra, no sé qui, però és que els temps han canviat. I tot ha canviat molt. i la secció de bàsquet
0: del Piqué i el Puyol.

0: El no ha canviat tant. Però... jo dic antics per sí, posar-ho en boga.
1: Però Puyol perquè estava molt cardat del genoll. I el Piqué perquè tenia el projecte d'Eurolliga i no sé què.
2: No, d'Eurolliga no, de la Kings League.
1: I la Copa Davis liat i tenia mil projectes allà
0: no, que sigui,
1: format.
0: És igual. Però... que sigui, és igual, però no se'n van anar a jugar amb l'Atlético de Madrid, ni amb el Chelsea, ni amb el Florentina.
1: No, ja però jo crec...
3: Si van a jugar en equips on no s'enfrontaran al Barça, alguns.
0: Ja està, sí. No passa res, però tota aquesta història ve de que tu te'n vas a guanyar. És com el Xavi Pasqual. Jo li aplaudeixo tot això que diu del Barça i tal, i no sé què, i que pateix molt, i ja ho he vist, però no m'ho crec. Ho sento molt, la pela és la pela. Escolta, això som els quatre idiotes. Jo vaig dir que paguem i posem benzina com tu i com jo, Pep, i anem allà a l'estadi, i ara on hem d'anar a Sevilla, venga, el tren i el que faci calta, i ens cobren 12 euros per un bocata i 3 per una Coca-Cola. Som nosaltres, ells no ho farien.
1: Però Xavi Pasqual, jo crec que ha vist el que hi havia. I...
0: el Xavi Pasqual, ja ho vaig explicar la setmana passada, el que li ve gràcies a el que ell ha demanat, i ve un equip... que és el que toca a la situació. Clar, ens gastem 100 milions amb el Julián Álvarez, que queda pel bàsquet? Perquè aquí si et tapes el cap, et destapes els peus, eh? És el que us explicava abans.
1: Però jo no sé el que li van
3: si
1: prometre.
3: Vols Julián Álvarez, si vols a Julián Álvarez, potser no hi ha un pivot de bàsquet.
0: Bueno, no hi ha un pivot de categoria per guanyar un Eurolliga.
3: Això és així.
1: Però què li van prometre? Li van prometre unes coses clar. I ja no s'han complert. És que no sé
3: i ells s'han enganyat.
1: Clar, i ells s'han enganyat, també.
0: Però
1: és
0: si ho sabies tu i jo, com estava el Barça, no ho sabia el Xavi Pasqual?
1: Però ara és com el Flick. Si en el Flick han promès el Gorton i el Julián i després no porten cap dels dos...
0: Però l'equip de futbol masculí és la mare dels ous. Tots els altres viuen de la mamella. Si el primer equip de futbol del Barça desapareix...
2: Desapareix tot.
0: Sí, desapareix tot.
1: Però si no, Xavi
0: no
1: Pasqual...
0: queda la secció femenina del Barça guanyant... Però, ja t'ho dic jo que no.
1: Però no sé,
0: no
1: que, però no sé què li van explicar a Xavi Pasqual, que poder... És clar, que no clar. Sé què n'ha d'explicar. I ell ha vist que no n'estan fent ni
0: ha
1: una.
0: Ha caigut el Navarro, eh?
2: Sí.
1: Ah, ja.
2: Sí, sí.
0: Cuidado, eh?
2: Ja ha restructurat.
0: Ha caigut el directiu Cubells. Ho vaig explicar la setmana passada.
1: Però per culpa de qui, això?
0: Hi ha una... pues per culpa del que està estudiant. Li han fet perquè el Xavi Pasqual vegi que hi ha un interès i que no es va complir el que li van dir i fan fora en aquests senyors d'alguna manera perquè es quedi. Li han posat l'alfombra vermella. Què passa, macho, que et paguen 5 vegades el que cobres aquí i te'n vas a Dubai a Cuerpo de Rei. No sé si sabeu com es viu allà quan no et tiren missiles aquells bojos. Escolta, i va, lo que me queda en el convento, chato.
3: Exacte.
0: I és així. I el barcelonisme, un altre barcelonista, doncs pues no ho ets tant, macho. Perdona, et digui, però pues no ho ets tant. I et fots a plorar i soy muy laportista i... doncs pues no, ets un altre caso, Alexia, doncs pues el 2, ja està, no passa res. No passa res.
3: Va, tancarem...
0: Saps qui va fer el Piqué? Va renunciar a part de la paga que li devia el Barça. Això sé del Barça, coño. Això, per això jo tinc Piqué 3 a l'esquena sempre quan vaig al camp del Barça. Això és sé del Barça, tu, ja està. Ah, i altres jugadors a la història, el que passa... això fa molts anys. Van anar, Ramallets i companyia, quan el Barça estava cardat, que havien fet el Camp Nou, i van renunciar a cobrar. Jugaven gratis, macho. Què? Com se us ha quedat el cos? Doncs pues ja està, això sé del Barça, macho.
2: Que eren altres temps.
1: Sí.
2: Ara, avui en dia, no pots renunciar a cobrar. Et surt l'AFE i et surt qualsevol història, que abans que això, que desapareixi un club, o que el dissolguin, etc.
0: Tu pots dir que no vols cobrar sempre. Vols cobrar. El que passa que el teu estatus de sou queda, no s'esborra. Que li va passar quan va vindre aquell portuguès.
3: El Joao Félix.
0: El Joao Félix, que van dir, no, cobrarà 700.000 l'any. I va dir, no, ni posem 3 o 4 o 5 milions de sou, perquè no ens ho creiem.
3: Que encara que ell en rebi... Va, vull comentar ràpid la final de la Champions. És aquest dissabte a les 6. No sé quines sensacions teniu abans de tancar, perquè queden res, menys de 10 minutets
2: PSG.
3: De l'últim programa. PSG claríssim. Néstor, PSG claríssim.
0: PSG, però... m'agradaria fer el trio total de
2: és que,
0: Premier.
2: De Premier. Que dona tant la vara amb el tema de Premier que ja realment, si ja vaig a favor de Luis Enrique, sigui, pues, encara hi vaig més.
1: Jo vaig favorit al PSG 70-30.
3: Néstor?
0: Sí.
3: Indudablement sí, jo ho veig molt favorit. Jo veig molt favorit.
0: No seré tan com et dic, negacionista. És favorit, però... si guanyés a l'Arteta també em faria il·lusió perquè faria Premier, que és un, evidentment una liga devaluada que no serveix per res, i faria...
3: Com, pues, com que és més que probable que no ens veiem ja radiofònicament fins al setembre...
2: Què m'estàs dient?
3: El Mundial, quin és el vostre favorit?
1: Jo, els meus favorits són França, Espanya... i l'altre...
3: Per mi són els mateixos i Portugal.
1: Un equip sorpresa.
3: Per mi aquests tres. França, Espanya, Portugal.
1: Sí.
2: Perquè torna, Pep.
1: I un equip sorpresa...
3: Per aquest ordre? França la primera, sí. Espanya la segona.
1: França, Espanya i Marroc. Marruecos, que ja va arribar a semifinals fa 4 anys, veig que té un equip bast.
3: Jo crec que Espanya és la gran favorita.
2: Jo també.
3: Jo crec que és la gran favorita, més que França. Però també posaria França per allà.
0: Jo crec que és l'equip a batre, Espanya. França és una gran competidora.
3: Sí.
0: Amb la qual...
1: Té molta por.
3: Allà estarà.
0: També va arribar a la final a Qatar.
3: I estan en forma. Competint. Estan en forma, tots.
0: I ara, equip... A mi m'agradaria... M'agradaria, a veure si m'enteneu l'expressió. Algun equip sud-americà, això no se m'ha...
2: Argentina.
0: No,
3: a mi m'agradaria algun equip...
0: Té un tal Julián Álvarez, que sembla que promet, sí. Però no...
3: A mi m'agradaria...
2: I una jove promesa a Messi, que sembla que també el jugarà, no?
3: A mi m'agradaria que guanyés un país que no l'ha guanyat. M'agradaria. Que és un nou campió.
1: Països Baixos?
3: Que, bueno, el que fos, Països
1: Portugal?
3: Baixos, Colòmbia, Bèlgica, el que fos, però que fos un equip que no hagi repetit. Em faria gràcia.
2: A mi, després de tota la que s'ha liat per allà al centre, doncs m'agradaria que la guanyés d'Espanya, amb 8 jugadors del Barça i cap del Madrid.
0: A mi m'agradaria molt.
2: I que se la traguen i se la comen.
0: I que vagin a fer la celebració a Madrid, com van fer l'última.
2: No sóc persona, ja ho sabeu, d'anar molt a favor d'Espanya, però aquesta vegada hi vaig...
3: A mi no em fa res.
2: Molt.
3: Sí. A mi no em fa res si guanyo o no.
2: Hi ha un Mundial, clar, totes sí. Aquestes...
3: Pedri, que diuen que no apareix.
2: Que ens tiren i que tot
0: a
2: això...
0: Mi no, a mi no em fa...
3: Seria pilota d'or, segurament.
0: Però prefereixo que passi a Espanya perquè el campionat té més interès, te'l mires amb més interès. Si sí. A Espanya a les primeres de canvi...
2: Home, primeres de canvi ho dubto, sí, Néstor.
0: I abans a Marruecos...
2: Què juguem? Amb Cabo Verde,
3: bueno, però
2: Aràbia...
3: Si et fan fora a setzents.
2: I Uruguai.
3: Si et fan fora a setzents.
2: Uruguai, vigilem el Valverde reparte tortes, que no en li alguna.
3: Estaria bé un Uruguai-França, a veure si el Valverde el Tchouaméni allà al mig del camp.
2: Jo veig una
3: barallen.
2: Final Espanya-França o Espanya-Argentina, depenent de com es creuen
0: abans.
1: Jo Argentina no ho veig,
2: I Brasil, no parla veurem, ningú de Brasil, no. Rafinha...
3: No, i ni Vinícius ni res.
0: Jo
3: els veig molt sostets.
2: Ni Ancelotti... No.
1: Jo crec que Brasil estarà allà,
0: Si a Brasil li toca França o Espanya...
3: Jo crec que no poden competir, jo crec.
2: Portugal, cuidado Portugal, que a mi m'estic a Portugal.
3: Jo l'he posat entre els tres meus, de Vitinha, Joao Neves...
0: No en parlem Portugal, mai, que sempre estan allà, com deia el Lineker, que són els alemans.
2: M'havia descuidat.
1: Els alemans fa temps que no,
3: I els anglesos...
0: Sí, però sempre competeixen, Pep.
3: Els anglesos no sembla... Els
0: menys que esperes, hòstia, es presenten a la final.
3: Anglaterra no us agrada.
0: Sí, que m'agrada.
2: Porta un entrenador que a mi...
0: Jo crec que pot ser la meva.
3: Ha fet una llista...
2: A mi aquest entrenador, ho sento molt,
0: però com diu el meu fill, diu, ja sap aquest senyor que s'ha de fer una llista per guanyar el campionat i no...
3: Ha deixat el Foden i el Palmer fora.
2: No està en el
3: meu top
2: 5.
3: Ens queda poc temps. Néstor, tenim el quiz de la setmana passada i el d'aquesta.
2: Caram!
0: Només en tinc un.
3: I farem l'últim jugador amagat. Em sembla, abans de fer el recompte, ara no el tinc aquí. Em sembla que el Néstor ja ha guanyat aquest any. El jugador amagat ha estat més fi.
0: On passo a recollir el pernil?
3: Ha estat més fi.
0: Gràcies.
3: Però bueno, fem els quiz i l'últim jugador amagat de la temporada.
0: Avui els quiz va de capitans del Barça. A veure què sabeu de capitans del Barça. Quin d'aquests tres jugadors va ser més temporades capità del Barça? José Samitier? Joan Segarra? José Samitier, l'home llagosta. Joan Segarra, el gran capità, se'l coneix pel gran capità. O Carles Puyol? Us n'he posat un de cada època, pugueu escollir.
2: És evident, però és que va voler.
3: El Puyol em sembla que va ser 10 anys capità.
2: Segarra.
3: Des del 2004 fins al 14, el Puyol.
2: El Samitier va marxar al Madrid, Segarra.
1: Puyol.
3: Segarra.
0: Molt bé.
3: Puyol, sí, 10 anys, no?
0: I la segona pregunta és, quants anys va ser capità del Barça Carles Puyol?
3: 10, em sembla.
2: Hem dit 10.
3: No, sí, des de la 3-4 fins a la 13-14, em
0: 11,
3: sembla.
0: 11, 10 o 9?
2: 10.
3: Em sembla que 10.
1: 10.
0: 10. El José Samitier va ser 7 i el Juanito Segarra 8.
3: De la 3-4 a la 13-14, sí, sí.
0: Quin d'aquests tres jugadors no va ser mai primer capità del primer equip? Javier Mascherano, Samuel Eto'o o Hristo Stoichkov?
3: Primer capità?
0: Sí,
1: un.
0: Que portés, un.
1: El Eto'o.
3: El Mascherano va ser capità, però primer capità el Mascherano no ho va ser.
1: Jo, Eto'o tampoc.
3: Ah, però en un partit, vol dir.
2: Stoichkov,
3: en un partit. Hòstia, en un partit, el Mascherano.
2: Eto'o, jo penso que Eto'o.
3: Eto'o. Quin era, Mascherano, Eto'o o...
1: Stoichkov.
0: Stoichkov.
3: Puf. Eto'o?
0: Cap dels tres.
3: Ah, és que tots van ser-ho. Tots van ser-ho,
0: clar. No, cap dels tres va portar la capitania. Cap.
1: Home, Serrano no.
0: No va ser mai primer cap. Això sí, diu les enciclopèdies.
2: Home, Serrano, que és
0: primer capità del primer equip, ni a la Copa. Mascherano, ni Eto, ni Stoikov. Stoikov segur que no, eh?
2: No, no, no els veia, no, cap no, dels no, dos. Però Mascherano sí que el veia, la veritat.
0: No, no va ser.
1: Ni cap partit de Copa,
3: ja
1: ni
3: està,
1: res.
3: Perquè era, no tenim el quiz de la setmana era, passada?
2: Aquest és tot el
0: aquest
2: quiz.
0: Aquest
3: no tenim el quiz de la setmana passada?
0: La setmana passada era aquest.
3: Ah, i el d'aquesta no en tenim?
0: No, tinc, no,
3: no en tenim, no en tenim.
2: Tremendo.
3: No,
2: tremendo.
0: Sí, sí, sí. Mira que el tenia al cap, eh?
1: No hem parlat de les eleccions del Madrid.
3: No hem parlat. Com ho veieu?
2: Perquè no em vaig escalentar.
3: Com ho veieu? Prefereixo
0: parlar del Pep Guardiola, eh? Sí,
3: el Guardiola que marxa del City. Sembla que sé que anirà una selecció, veurem quina.
2: Les eleccions del Madrid es resumeix molt fàcil. El tema a discutir és al final té que sortir el Barça per allà al mig. Si no, no té res com les eleccions andalusa, tot això ha sortit Catalunya.
0: Deixeu-me dir una cosa molt civilina. El pagament per guanyar la Lliga, el Barça ingressa, més que ningú, 54,91 milions. Fins l'últim, que ingressa 810.000 euros. Aquesta és la diferència. Tinc la llista aquí, us la puc passar quan vulgueu. Però el pagament és de la següent manera. El 35% es paga la temporada posterior.
3: No, ara, això que ens emportem, ja.
0: No, no, el 20% el segon any.
3: Sí, sí.
0: I el 15% d'aquesta quantitat... El tercer. En cadascuna de les tres temporades següents. O sigui, tarden 5 anys en pagar-te aquesta quantitat.
3: Això cada any.
0: Penseu que dels 1.292 milions d'euros de drets de televisió només es reparteixen el 25% amb la Lliga, que són 323 milions. Aixeco aquí la meva protesta més airada davant d'una irregularitat tremenda que ens fa que la Premier League i qualsevol altra lliga...
3: Si repartissin més calés...
2: Llavors acabaríem, i que és un altre debat, acabaríem estant d'acord amb el Florentino, que s'ha de canviar tot això.
0: Home, clar, per això es va crear la Superliga, amic meu, perquè és una vergonya.
2: Tu parles d'Espanya, no parles d'Europa. Ara parlaves d'Espanya, de la Lliga Espanyola.
0: De la Lliga Espanyola reparteix molt pocs calés.
3: A la Champions també es repartia poc, va canviar el model i...
2: Ha millorat,
1: sí.
3: Va, farem l'últim jugador amagat de la temporada. Ja sabeu com funciona, per tant...
2: El Néstor ho sap perfectament. És un guanyador.
3: Va, anem a mirar si hi ha l'Isaac.
2: És un guanyador, un guanyador.
0: Aquest. Deixeu-me concentrar.
3: No, abans, he fet el recompte, ara no el tindré, però bueno, escolta. Em sembla que anaves bastant per davant. Vas tenir una bona ratxa.
0: Vaig tindre una ratxa de 3 o 4.
3: Vas agafar coixinet i ja no tant. Tot i que aquest any ha sigut l'any que us he enganxat més a vosaltres, eh?
0: Sí,
2: hi ha hagut algun desert que altre, eh?
3: Us he enganxat...
0: Tindries d'apuntar tu el tanto.
3: I 3 o 4 de deserts. Per tant, va, l'últim. Va jugar al Barça 5 temporades durant els anys 90. Durant els anys 90, va, perquè us situeu més. Els anys 90, millor. En dues etapes diferents. No van ser seguits. No van ser seguits les 5 temporades. 69 partits, 21 gols. No està malament. 70 partits, 21 gols. 69 partits, 21 gols. Només va jugar al futbol espanyol. Passant per equips com el València, l'Espanyol, l'Albacete.
2: Espanyol?
3: Sí, sí.
2: Albacete.
3: El Lleida. Jugador de la Masia. Va jugar al primer equip del Barça... juntament amb el seu germà. També està al club.
2: Ah, sí. Bueno, Òscar García.
1: Òscar García.
0: Roger García.
2: Clar, és un o l'altre.
3: El primer l'ha dit el Xavi, per tant, Òscar García Junyent, se l'emporta, Pep, em sap greu. Va guanyar 3 lligues, 2 copes i 2 supercopes, i actualment es dedica a les banquetes... Ha entrenat a clubs com el Watford, Celta, Ajax o Olympiacos.
0: Molt bé, Xavi.
3: Se l'emporta el Xavi.
2: El de l'honor, fet el de l'honor.
3: Sí, sí.
0: Clar, si no era un germà, era l'altre.
3: Era l'altre, exacte. Sí.
2: He estat a punt de dir Roger.
0: Com que heu dit Òscar, dic per Roger.
2: Em sortia l'error.
3: Sí, sí. Doncs Òscar García Junyent era l'últim jugador amagat de la temporada. Xavi, Néstor, gràcies per acompanyar-nos. Que heu sigut els fidels d'aquesta temporada.
0: Tornarem amb més gent, eh?
3: Si la temporada que ve voleu tornar, estareu més que convidats.
0: Gràcies.
3: I esperem que el Barça vagi pel triplet. Pep, una temporada més. No sé quants programes hem fet, ja aquest any pràcticament sembla que no ens hem saltat ni un dijous. Hem sigut constants, potser que pràcticament tots, menys les vacances de Nadal. Per tant, aquí hem estat durant tot l'any. Ens veiem al setembre, o quan comença la temporada de ràdio, després de la Festa Major. Ha sigut un plaer. Adeu, Pep, Xavi, Néstor. Adeu.
2: Adeu. Bones vacances a tothom.
1: Bones vacances.
2: Ja parlem de vacances.

0: Hi ha una gran diferència entre un expresident del govern i un autònom jubilat. El primer deixa el càrrec i el segon no deixa mai de treballar. A Espanya, un expresident té sou vitalici, despatx, contactes, conferències internacionals, assessoraments ben pagats i una agenda que sembla la gira mundial d'una estrella diplomàtica. En canvi, l'autònom, que ha aixecat una persiana durant 40 anys, probablement acabarà treballant fins al darrer sospir, fent números amb una calculadora més antiga que la Constitució. I mentre molta gent es pregunta si podrà jubilar-se algun dia sense haver de vendre el cotxe o hipotecar la tranquil·litat, aquesta setmana torna a aparèixer als titulars don José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional investiga presumptes operacions relacionades amb Plus Ultra i interessos veneçolans, amb sospites de possibles comissions, tràfic d'influències i moviments econòmics sota investigació judicial. Zapatero defensa la seva innocència i assegura que tots els ingressos corresponen a activitats legals de consultoria, assessorament i conferències perfectament declarades. Com no, naturalment. Perquè a Espanya els expresidents no jubilen, no. Es reinventen. És meravellós, tu. Surs de la Moncloa i de sobte descobreixes talents ocults. Mediador internacional, expert geoestratègic, assessor global, consultor energètic, una mena de LinkedIn amb escolta oficial. I aquí arriba la part més poètica de tota aquesta història. Donant els escorcolls, segons s'ha explicat públicament, la policia va trobar joies valorades entre 30.000 i 50.000 euros dins una caixa forta vinculada al despatx de l'expresident. I és clar, això no és cap delicte. Però la imatge és magnífica. Un ciutadà normal guarda els estalvis en un pot de galetes a la cuina i les hèlics polítiques necessiten caixes fortes. És gairebé una metàfora perfecta del país. Uns compten monedes per arribar a final de mes, uns altres compten combinacions digitals per obrir la caixa forta. I tranquils, perquè sempre arriba la mateixa frase. Tot és legal, sempre és legal. El problema no és només si una cosa és legal o il·legal. El problema és la sensació que existeixen dues Espanyes completament diferents. La dels que sostenen el sistema i la dels que viuen extraordinàriament bé gràcies al sistema. Perquè mentre milions de treballadors miren amb por l'edat de jubilació, hi ha dirigents polítics que converteixen la seva retirada en una segona carrera encara més rentable que la primera, i això té pebrots. Les portes giratòries no descansen mai i cadires del poder tampoc. A la política espanyola hi ha una tradició preciosa. Tots entren prometent servei públic, tots. I molts acaben descobrint que la seva agenda de contactes té més valor que un fons d'inversió. I no, això no només va per Zapatero, Avui és ell qui ocupa els titulars. Ahir eren uns altres. Demà en seran uns més. Les cicles canvien, els discursos canvien, però la cadira continua intacta. La gran indústria nacional no és el turisme, és l'expresidentisme. Mentrestant, el ciutadà normal continua treballant. Sí, sí. El petit empresari continua patint. L'autònom continua fent factures amb febre, amb mal d'esquena o amb 70 anys, perquè sap que si para, caurà. I aquesta és la gran ironia nacional. Els que deien que venien a servir el poble sovint acaben vivint com aristòcrates de la democràcia moderna. En qualsevol cas, serà la justícia. Punts suspensius. Qui determini responsabilitats? Una investigació no és una condemna, però hi ha una sentència social que cada vegada més gent comparteix. Alguns entren a la política per canviar el món i d'altres perquè la jubilació surt molt més rentable que treballar. Bona nit, benvinguts a Tal com raja i vigilen les cadires del poder. Aquí mai no queden buides. Benvinguts. Benvinguts de nou al Tal com raja, avui programa número 34. S'acosta ja al final de temporada i comencen ja a descomptar el calendari els programes que queden. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada de l'agenda cultural, l'esportiva, que això també s'acaba. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, seguirem les notícies del poble, notícies policials. Farem avui sí l'editorial de Dani Fonoll, estaria bé fer-la tant en tant. Continuarem el programa parlant amb Emma Bassas, que ens explicarà l'edició que aquest cap de setmana tindrà lloc al Festival del Ganxo, aquí a Sant Feliu de Codines, un dels esdeveniments més culturals i espectaculars que hi ha en el nostre poble. I acabarem amb el programa fent la secció d'Isaac Cobos repassant l'últim ple extraordinari, va ser extraordinari, perquè avui hi ha hagut el ple ordinari, que va tenir allò la setmana passada amb un únic punt, la reforma de la plaça, i veurem què se n'ha pogut extreure, perquè de moment n'hem extret moltes coses i encara no hem començat el programa. Deixeu-me presentar l'equip que fa possible el programa, des del control tècnic Piu i Busques, Don Caral Blanco.
1: Don? Don. Ara em canvies de gènere, què està passant?
0: La setmana passada tot bé. Venies
1: de colorila.
0: Anaves amb un estil que ens va deixar tots amb la boca oberta, i avui ve putolassa.
1: Oh, és que l'hauríem de vetar. Vull dir, algun dia agafaré tots els recopilatoris de comentaris que, per cert, només comentes cap a mi.
0: No, espera, n'hi ha per tots.
1: No. Sí? No, espera, estètics no, també? No. N'hi ha per tots avui, eh?
0: El codo serà d'tots uns quants, eh?
1: Sí?
0: Saps què passa? Com que us tinc aquí davant a través del vidre, us veig perfectament, no? I els meus companys em queden de costat i sóc una mica borni.
1: Pues llavors som jo i l'Isaac, eh?
0: Sí.
1: Vale.
0: No, és que els pantalons de l'Isaac, que anant bé no deuen ser seus, també deixem molt que dir avui. Isaac Obos, bona nit, què tal, com estem?
2: Molt bona nit.
0: T'has preparat avui?
2: Sí, com tots els dijous que hi ha Planàrium.
1: Sí, perfecte. Que hi ha Planàrium, sí.
0: Dani Fonoll, bona nit, què tal, com estem?
3: Tots els dijous que ve, que no ve tots.
0: Oi? N'hi ha molts que no hi és.
3: Diguem-ho així.
2: M'agafo el conveni.
0: Fins i tot hem arribat a fer algun Planàrium gravat.
3: Sí, és veritat.
1: Jo això no ho he vist.
2: Un.
3: Ha dit algun, no ha dit 38, ha dit algun.
0: I segur que seria més tranquil·let que el d'avui. Pau Ibarz, bona nit, què tal, com estem?
4: Bona nit. Això del tema del putolassa és sempre cap al tècnic.
3: Això només ataca el tècnic.
1: Però a sobre,
3: és...
1: per anar amb maniga curta i pantaló curt.
4: Bueno, sí, és igual.
3: Ell, si la... veu, ja... No...
1: ja he d'anar a
4: punto... L'atac sempre és al tècnic.
0: Sí. M'agrada molt Mickey Mouse. Això, mira, aquí m'ha robat el cor. Som molt de Mickey Mouse, bueno, som fan de Mickey Mouse.
1: Un punt positiu.
0: He estat dues vegades a Euro Disney i, per tant, tinc tota la roba d'allà perquè, a més, vaig perdre la maleta i vaig haver-me de comprar tres conjunts des de calçotets, mitjons, samarreta i pantalons, per no dir sabates.
1: Superbarat, et devia costar.
0: Baratet. I m'ha dit, tranquil, compra, que després ho tornarem.
3: De moment no,
0: a dia
3: no,
0: d'avui,
3: eh?
0: Ja fa 20 anys, i el compte no s'ha mogut.
4: Mireu en positiu, pensa que podries haver acabat havent de comprar la disfressa del Mickey Mouse. Uau, hauria sigut
1: magnífic.
3: Home, hagués disfressat de Mickey Mouse, hauria servit per totes les vacances.
0: Segurament l'hagués amortitzat bastant més que els calçotets.
3: Segur.
0: I els mitjons, que no m'he posat mai més a la meva vida.
4: Potser sí.
0: Però els tinc a casa guardats. Dani.
3: Jo què?
0: Què li haig de dir al Dani? Avui va molt negre. Sí,
2: però l'has presentat?
3: Sí, va presentar.
0: Combinat amb uns pantalons... No m'atreveixo a dir el color, perquè m'equivocaré.
1: No, digues, que ara volem saber si realment hi ha un tal turisme o no.
0: Jo li fotria un lila, però clar...
4: Bueno,
0: entre el lila vermell
4: és
0: i...
4: És un granatós, no?
0: Un granatós... Una cosa caoba, com la que porta al cap.
3: Tal més fosca, potser.
0: Un pèl més, sí. Bueno, perquè aquests pantalons ja s'han rentat moltes vegades i han perdut.
3: No, moltes no creguis, eh?
0: No?
3: 4 o 5, com a molt.
0: Ah, per cert, avui havíem de fer una corresponsalia no sé on, a Drobòndic.
3: Sí, però no...
0: I veig que l'avió no ha engegat.
4: Comuniquen.
3: Hi va haver un conclave el diumenge i no estem en condicions encara de poder viatjar. Ho hem posposat.
4: Ah, érem tu, la corresponsalia?
3: Sí,
0: això m'han dit. Em trucareu a Drobòndic? Dic, bueno, doncs ja trucarem.
3: Doncs no, vam fer una conclave perquè no hi havia prou satisfacció. No estava físicament suficientment bé com per poder... fer el viatge i ho hem deixat per octubre, ja està,
4: bueno,
3: cap problema.
4: El dia que sí que farem connexió remota, que ara m'ho han dit, és el 18 de juny.
0: Que
4: primer, no sé on farem programa, algun lloc farem programa, no?
0: Home, les votacions són clares, ja.
4: Sortirem del nostre cau
3: habitual,
4: que és l'estudi de Nacodinenca, anem a algun lloc, no? A fer final de temporada i tot això.
0: Ho has mirat al grup de WhatsApp?
4: No, ho he mirat. Va. Com que és final de temporada, la tècnica oficial se pira vacaciones.
1: Farem
4: una trucada internacional, no? A Lisboa?
1: Sí.
0: Lisboa?
4: Lisboa, doncs pues vinga.
0: Va sola?
1: No. Vaig amb més gent a concert.
0: No.
3: Ja va el recorregut,
4: és Cotilla...
1: Linkin Park?
0: Linkin Park.
1: Ho vaig dir.
0: Aneu a veure Linkin Park.
4: Cotilla,
1: sí. Fa un any que van sortir les entrades.
4: I per tant, avui sonarà Linkin Park, no? A la...
1: Pues mira,
4: Park.
1: A la... per què no? Posaré Linkin Park. Estaria la nova.
0: La nova no. Pots posar alguna antiga d'aquelles...
1: No, home, no, que vaig veure la nova. Posaré la nova
0: ja,
1: cantant.
0: Ja, no, però...
1: Avui... A mi és igual, oi? Posarem l'antiga.
0: És igual. Antic o modern...
4: Mentre faig el rànquing de la llei de jugues, poses Linkin Park de fons.
0: Sí. Va, presentar tot l'equip. Anem a fer la repassada a l'agenda cultural de Codines. Que, com que puja la calor, ve carregadet.
4: El caloret.
0: El caloret faller. Vinga, llegenda.
5: L'agenda.
3: Doncs l'agenda que tenim aquesta setmana ve encapçalada pel dissabte, que tindrem tot el dia, tota la vuitena edició del Festival d'Arts Escèniques del Ganxo, que ja ho parlarem amb el seu moment a la Emma Bassas, que la tindrem aquí, i que li podrem treure tot el suc que puguem perquè ens faci aquesta informació i ens la doni. Passem al diumenge ja, que hi ha la inauguració de la Casa de les Arts. La Casa de les Arts, que ja porta molts dies que té activitat, perquè ja hi ha entitats que hi estan treballant, però aquest diumenge es fa la inauguració, es fa concretament ja de la Casa Sencera, amb un programa molt concret, molt complet, que no sé si l'heu pogut veure o no, però que comença amb l'acte institucional a les 10 del matí, de 11:15 a les 2, projecció del curtmetratge Pau de Carla d'Otero, exposicions de les creacions dels centres escolars, exposició de les creacions de l'extraescolar d'art de l'Ajuntament, exposició del taller de ceràmica de la Núria Giné, i de 12 a la 1, concert de l'Associació de Música i Arts del Centre Cívic. A la tarda, concert...
4: Al Centre Cívic.
3: Al Centre Cívic, sí. I a la tarda, concert de l'Associació de Música i de les Arts també, però aquí ara no hi ha, ho diu, si és el Centre Cívic,
4: a la Casa suposo, de les Arts. Sí, sí, sí,
3: aquest
4: sí.
3: Serà la Casa de les Arts, oi?
0: No m'estaria bé poder hi...
3: I per últim, el taller infantil. Què es fa al pati que hi ha a la part de darrere? Pregunto, no ho sé, no ho saps? No, per si algú més tenia alguna informació, simplement. Era per poder donar la informació el més àmplia possible. I ja està, el diumenge...
4: Al matí fan el concert al Cívic perquè és més el concert de final de temporada de l'escola.
3: Correcte.
4: I van molts pares i tot, doncs,
3: val,
4: temes d'aforament ja ho deuen fer allà. I després fan algun altre petit concert a la tarda.
3: Vale, perfecte, doncs ja queda aclarit. I ja passaríem llavors al dimarts, que fan la Storytime, Is the Bird, a 6:15, que tindrà lloc a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar, a càrrec de Cambridge School de Granollers, cal inscripció. Dimecres, com cada X setmanes, ve la unitat mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona, que s'instal·la a la plaça des de 11:15 fins a la 1. Suposo que s'instal·larà a la plaça. I,
0: no sé, perquè i allà si podeu... comencen les obres ja no s'hi podrà instal·lar.
3: Per això, de moment, aquí diu la plaça.
0: Estem esperant, eh? Va dir el Manel que aquesta setmana ja començaríem a veure algun moviment. Caral, tens tu que ets la reportera...
3: Ditxaratxera.
0: I que vigiles des de... Tens l'aplicació de la webcam de la plaça activada en el capçal del llit. I veus cada moviment ja si entra una excavadora o no. Pots fer el F5? Pots fer un resum de com estan les obres de la plaça?
3: Jo crec que la tuneladora ja hi és.
1: Sí, clarament, eh? Ha arribat.
3: La tuneladora ha arribat. Sí, sí, sí. Doncs això, us faltarà personal de la Diputació, qualsevol pregunta sobre consum que pugueu tenir, us l'explicaran i us la resoldran. I llavors ja passem als actes de dijous, no hi ha gran cosa més aquesta setmana, hi ha la trobada del grup de suport al dol, hi ha el curset de sardanes, hi ha el curset perdó. I aquí és l'altre curset que hi ha, sardanes, el dol, i els dijous també anglès, a la Casal d'Avis.
0: Memòria, bueno, tot ja.
3: Memòria, bueno, tots els que es fan habitualment, i els dijous normalment sempre està ple allò.
0: Perfecte. Doncs, feta la repassada a l'agenda cultural de Codines, anem a fer la repassada a l'agenda esportiva. Jo diria ja... I deixeu-me respirar profundament, perquè ara ja puc respirar. També farem la repassada... Final de la Lliga, tu jugues.
3: Jo he portat un sobre.
0: De mans de Pau Ibar. Som-hi,
1: però avui és l'últim dia.
0: Jo diria que sí, però veurem què es treu de sota la màniga Pau Ibar.

0: Abans de començar amb la secció, notícia d'última hora. Oi que la setmana passada vau tenir els sindicats de... els representants dels sindicats d'educació?
1: Sí, ja
0: m'ho heu vist. Notícia d'última hora. Els sindicats d'educació es tanquen al departament fins que puguin negociar amb la consellera. S'han tancat allà, han portat la tenda de campanya, el sac de dormir, i han dit que no sortiran d'allà fins que puguin parlar amb la consellera per negociar. Sí, Pere, que si t'obrim el micro encara millor.
2: Sí, estic amb el micro.
0: Ara sí.
2: Que ara dic sí. Que si permets un comentari, les notícies d'aquest migdia he sentit que la consellera havia dit en una roda de premsa que avui presentaven l'oferta definitiva.
0: Sí, l'última oferta.
2: La definitiva. La definitiva. Sí. Definitiva per mi significa no penso negociar res
3: teòricament
2: més.
3: Teòricament
2: això ho ha dit.
3: Això ho ha fet
2: entendre. I anar a una reunió a negociar amb aquestes paraules, em sembla la forma més inadequada de fer-ho, particularment.
1: Deixeu-me dir també, ara que parleu del programa que vam fer la setmana passada, sí que ens hem posat en contacte amb l'altra escola concertada, com l'escola FEDAC, i avui ens han respost al mail dient que l'escola no ha secundat les vagues convocades recentment, no pas perquè no comparteixin alguna de les preocupacions i reivindicacions que s'hi plantegen, sinó perquè la decisió d'adherir-s'hi o no ha estat personal de cada docent. I majoritàriament el claustre ha optat per no fer vaga i ha reclinat l'entrevista, doncs perquè creu que encara en aquest moment diu que prefereix no intervenir públicament sobre aquesta qüestió. Simplement explicar que hem intentat posar-nos en contacte. També ens posem en contacte amb l'escola Bressol, perquè és un dels altres centres educatius que tenim a Sant Feliu. També volem saber quina és la seva opinió i ho provarem la setmana que ve o l'altra. Dit això, què més?
0: Dit això, anem a lo que
1: Lliga toca,
0: que és la Lliga Tu Jugues.
1: Tenim sopar pagat, tu.
0: En principi seria classificació definitiva. No ho vull dir al 100%, jo crec que és 98%. 98%.
1: Sempre hi ha aquell 2%.
0: Bàsicament,
1: el 2%. Aquell 2, Sempre hi ha aquell 2, punyetero, mal parit.
0: Aquell 2, punyetero,
2: Jo, de totes aquell maneres, 2%... abans que parli el Pau, jo, ell té el sopar pagat que jo li puc convidar. Si fa alguna més, encara serà més bo.
0: Molt bé.
2: Els de més que
0: aquest 2% es deu a que, en principi, tothom ha acabat temporada, però vaig veure que un... I a més ho vull dir-ho per aquí per posar un valor també, que un equip femení d'hoquei, que no és dels que, el que apostem, és un femení inferior, femení 17 o alguna cosa així, ha arribat com a la final a 4 de Catalunya o una cosa així. I
1: escolta, des d'aquí el felicitem. Des d'aquí un escalf a tot l'equip, als seus
0: entrenadors. Ja
1: i l'any que ve, no patiu que ho apostarem.
2: Ja
1: però aquest any...
0: Estic valorant si això mereix entrar a la Lliga Tu Jugues.
1: Mereix, home, de cada any que ve sí.
0: Oi? De cada any que ve. Doncs aquest 2% és degut a això. En tot cas, en principi, amb el 98% escrutat, que diríem en llenguatge electoral, anem a lo que anem. Aquesta setmana hi havia només 3 partits per acabar la temporada i tenim un últim campió de la setmana, que és el senyor Dani Fonoll. Enhorabona, Dani Fonoll. Et donem un sus perquè estiguis content, perquè no hi ha premi aquesta setmana per campió de la jornada.
1: Has quedat campió?
2: Ni me l'esperava.
0: Perquè encertes el pàdel, o sigui, encertes tots els sentits i tens un punt extra del sènior A de futbol sala. Vale? Puntuacions molt escuetes, en només 3 partits, Dani Fonoll 12 punts, Òscar Mañes 11, els mateixos que Xavi Miralda, i aquí un empat d'Àlex Balaguer, Joan Serra, Marc Barrobés, Pep Acosta, amb 9 punts. Llavors, classificació última al 98% escrutat de la Lliga Tu Jugues 2025-2026. Campiona de la Lliga Tu Jugues per primer cop, no em vull equivocar, però vaja, posar-me al foc, primer cop a la història, Marina Nuevo, amb 662 punts, s'emporta els 100 euros a Decathlon que tenim com a premi pel campió de la Lliga de Jugues. Què? Que et desquadra el pressupost, això?
4: Sí, ja hi comptava.
0: Ja hi comptaves, oi? En el pressupost anual?
4: Estava en pressupostat, oi?
3: L'havia avançat a Decathlon,
0: ja.
2: Jo no comptava amb els sopades. No?
0: Jordi Humbert II...
1: A tu te l'has quadrat, el pressupost.
0: Jordi Humbert II amb 658 punts. M'encanta, perquè només són 4 punts de diferència entre el primer i el segon. És impressionant. Jordi Humbert, que si no recordo malament va ser tercer l'any passat, vull dir que molt mèrit també tornar a ser al podi, i que s'emporta un sopar per dues persones a Cantalet, en aquest cas. I tercer gol al podi, Isaac Cobos, que ja fa estona que fa senyals i fa el mico per aquí dintre l'estudi.
1: Està nerviós avui.
0: Amb 657 punts, T'has quedat a 5 punts de la Marina. Molt bona feina. O sigui, aquesta ha sigut espectacular. El nivell de qualitat i de punteria i d'ajustaments que hi ha hagut.
2: Competitivitat.
0: O sigui, ha anat, exacte, competitivitat, que hi ha hagut fins a l'última jornada. Ha sigut espectacular. T'emportes una suadora. Isaac Cobos.
4: Ep, de la meva talla?
0: Sí.
4: És un detall.
0: Si en queden. Sí, si en queden. Tanca top 5 Àlex Balaguer amb 646 punts, que tot i un sprint final de les últimes jornades no ha aconseguit l'assalto al liderato, com temporades antes havia fet. I Ginuevo, que després de sortir el programa del Peyu, doncs es va desinflar.
4: Enfonsar.
0: Programa que ha sigut anomenat millor programa de ràdio, diria, els Premis RAC, on acudirem que vam participar com a finalistes al millor programa local.
2: Ho vam dir.
0: Doncs el programa aquest del Peyu, on va anar l'Isi, va guanyar un premi, va pujar el Peyu ja a recollir-lo i a parlar una mica. Va fer un molt bon speech de com cal cuidar el català als mitjans públics.
1: Li ha caigut la creu al l'Isi. La creu més alta de la seva família. Des aquella, de que han col·locat la creu,
0: la creu
1: i va
0: aquella
1: sortir
0: que van posar,
1: a TV3, i amb el Peyu...
0: El pes de la creu no la, això li ha pesat massa i ha caigut segur, en cinquena posició.
1: Segur que el Peyu li va regalar un formatge de cabra d'aquells que 600, fa tan bo i li ha agafat unes cagarrines que, oita, fins
2: trucar,
1: i tot... És...
2: I el va trucar per la companyia Vena.
0: Imagina't.
1: Unes cagarrines que a dia d'avui encara va a lavabo.
0: La resta de rajas, com ha quedat això?
1: Perfecte.
0: Bueno, espera, no, perdó. Quan és l'última jornada,
1: sí, ho és.
0: Sempre ho dic tot. Per tant,
1: digue-ho tot.
0: Ho vaig molt ràpid, però hem dit Isinuevo, sisena Mònica Coll, setè Àlex Aguirre, Pep Reglà, Jessica Tudela, Òscar Mañes, Raúl Jiménez, Isma Toneu, 13è servidor de vostès. Mira, jo quan jugava bàsquet tenia el 13, era el dorsal 13.
1: Mira.
0: 601 punts, empatat amb l'Aleix Serrats.
1: Molt de bona sort, eh?
0: I tant. Tan bona sort que jo era el 12, però un any se'm van avançar. Crec que l'Òscar Tort se'm va avançar. I va dir, el 12, collons, ara me l'han cardat.
2: I
0: va dir, pues el 13.
2: No n'hi ha de fila 13, els avions, ho sàpigues.
1: Veig que tenia el poder de la capitania de l'equip.
0: Ja ho veus,
1: Àlex
0: Serrats, Marc Barrobés, Pep Acosta, 16è, amb 594 punts. Joan Serra, Francesc Roura, 18è, amb 675 punts. 19è, Dani Fonoll, amb 573. T'has quedat ni més ni menys que a dos punts. De Francesc Roura. I, per tant, pagues el sopar d'aquest any del Tal com Raja.
2: Amb un 98%
0: de
2: possibilitats.
0: Farem una assemblea al comitè tècnic arbitral del Tu Jugues, de la Lliga Tu Jugues, i decidirem si aquesta final de l'hoquei femení entra...
2: Quan sou? Però jo havia preveu convidar-te tu, però tanta gent no sé quan sereu.
0: Som un 1,75 persones.
1: I deixeu-me dir que tot això ha sigut culpa vostra.
0: Després tenim Sergio del Valle, Lito Escudina, Xavi Miralda, Marc Genestors, Gemma Blanc, Ruth Cruz, Miquel Palau, Aina Pineda, Joan Adell, Yaray Utiel, Pol Puello, Jordi Jiménez, Georgina Pequera, Anna Carbonell, Claudia Aguado, Cristian Tellez, Anna Enrique, Raúl Llorca, Daniel Torres, Ton Falqués, Roger Barrios, Montse Guadé, Àlex Mir, Joan Moreno, Daniel Torres Jr., Quim Izquierdo, Alejandro García, Julià Sobreviela, Gemma Permanyer, Pau Nuevo, Jordi Duran i Pia Fonseré. Aquestes 51 persones, aquestes últimes ja, en algun cas, ja fa setmanes que no aposten, però hem participat aquest any a la Lliga de Tu Jugues. Jo animo a tothom que ens escolti que l'any que ve segurament la tornem a repetir, per tant, us animeu. En comptes de 51 siguem unes quantes més i farem gràcies a Xerinola cada setmana amb l'esport codinenc i optareu aquests premis que, home, 100 euros de Decathlon, al Cobos fa dos anys que li van perfectes, oi? Menys aquest any que t'hem trencat el pressupost familiar.
4: Em feien falta aquests 100 més per fer 300 i obtindre el caiac.
3: Portaves dos anys guanyant l'any.
0: Sí.
1: Tot s'ho ha gastat pels seus fills, però sí.
0: Imagina't.
1: Jo anava a dir que això és culpa vostra, perquè i em veu enganyar com a xinos. I us ha sortit malament a vosaltres. Em veu dir, aposta perquè hi ha no sé quants partits el divendres. I jo vaig dir, ep, no, que haig d'apostar. I el divendres vaig apostar tots els partits en dissabte. Vull dir, és culpa vostra, perquè segur que m'hagués descuidat la meitat. Si n'hi havia tres, un i mig.
2: Si anava a dir, un ja el tenies apostat, n'hi havia dos, per tant, un t'hagués oblidat.
1: I tant. Vull dir, per tant, ara mateix estaria pagant el sopar del Com Raja. Per tant, us dono les gràcies.
2: Amb un 98% de possibilitat.
0: Amb un 98% de possibilitat.
1: Res,
0: al principi la majoria de federacions ja han acabat les temporades. Nosaltres seguirem fent també programa cada dilluns fins a final de temporada, fins al juny, perquè a més el mini masculí ha guanyat la seva lliga per segon any consecutiu també, el seu grup de la seva lliga, diguem-ne. en el, on juguen. El futbol sala, al final, no ha tingut l'ascens que volia tenir a primera, perquè el que guanya la categoria puja de tercera a primera, puja dues categories més per sobre.
1: Tros.
0: Han quedat tercers al final, però pujaran a segona. Per tant, s'han guanyat també un ascens, no és el que esperaven o el que volien inicialment, però tenen ascens, per tant, també els convidarem. I anirem fent programes ja també amb planificacions de l'any que ve. Tenim nou entrenador del futbol, del senyor de futbol, que ja està anunciat per part del club. Per tant, veurem el hockey, què fan, si fan dos sèniors, tres sèniors, qui entrena, qui no entrena, qui renova, qui no renova. Per tant, ho seguirem tot al peu del canó fins a Sant Joan.
1: Deixa'm fer una puntualització. Qui no va escoltar el Tu jugues de dilluns, jo us ho recomano. L'homenatge que li veu fer al Santi, crec que és per tornar-lo a escoltar, sobretot qui el va conèixer, qui va tenir l'honor de poder entrenar i jugar amb ell. Una persona admirable com a caràcter, com a persona i com a jugador, ni us ho dic. Jo vaig tenir el plaer de poder entrenar i jugar amb ell i és que se'm va posar la pell de gallina i us felicito perquè crec que quan es fa una cosa ben feta s'ha de dir i, hòstia, a mi m'agrada moltíssim i moltes felicitats.
0: Va quedar un programa rodonet, sí. Vam aconseguir parlar amb molta gent, exjugadors, exjugadors coetanis amb ells, mm-hmm. exjugadors als quals ell havia entrenat, gent que el va anar, o sigui, tota la història de com va arribar a Sant Feliu, el fitxatge, tot això, vull dir que sí, ens va quedar una cosa bastant roneta, a la família li ha agradat molt i per tant estem molt contents. El podeu recuperar, evidentment, a la carta al podcast d'Ona Codirenca.
1: Perfecte. Doncs, Pau, esperem bueno, aquest 2% si la setmana que ve hi ha
0: algun moment. Vaig de vacances i ja està.
1: Sí, i si no, doncs vés preparant l'últim especial que encara, que ve, quan et miris el grup de WhatsApp, veuràs on volem fer l'últim programa especial.
0: Molt bé.
1: A on han decidit fer-lo, perquè jo, al final, he quedat sol amb la meva votació.
2: Per l'últim tema d'aquest de la Lliga i tal, l'Anna.
1: Encara tens alguna més?
2: L'Anna, que diu, sí, apa, ja em toca nou preparar el sopar. Per tant, no hi confia gaire, amb el 98%.
1: Jo crec que, com a mínim, sí, s'hi pot començar a posar ja. Per cert, ja podem començar a buscar data, no?
0: Jo diria que sí.
2: No estigui tancat el 2%.
0: Bueno, queda, o sigui, normalment el 2% o el 2 no dona gaires bones esperances. Us ho dic per experiència. Per tant, no crec que s'acabi complint.
3: Però el dia es pot triar igual, encara que no se sàpiga.
0: Sí,
3: teòricament,
0: sí.
3: Qui el paga?
0: El dia que vulgueu.
1: Jo...
0: El dia que vulgueu.
1: Jo necessito marcar el calendari perquè és un dia que disfruto molt. Aquell dia no dino.
0: Ni brenes.
1: Tant, ni breno. No.
3: I l'endemà ni esmorzes.
0: I l'endemà ni esmorzes.
3: No! L'últim dia de programa, no!
0: No, que la Caral es quedarà sense caldereta de llamant.
1: Ara. Gràcies, Pau, i fins a... Aquests quatre programes que queden, algun suposo que et veurem. Com a mínim l'últim, segur.
0: Com a mínim el 18.
1: Anem a fer la repassada del temps. Demà ens en Pep Acosta.

0: Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do, quin temps, quina onada de calor. Jo diria que sí, és una autèntica onada de calor. Quines temperatures més altes, més de 35 graus en moltes zones. Increïble, increïble el que està passant aquests dies a tota Europa Occidental. Demà, jo crec que no pujarà més les temperatures, fins i tot a cap a l'est de Catalunya baixaran una mica, poden baixar 2, 3, 4 graus, però cap a l'oest encara més de 35 graus. L'única novetat és que a la tarda hi haurà més tempestes. Avui ha hagut alguna cap al Pirineu, demà seran més intenses i més extenses, fruit també d'aquesta calor. De cara a dissabte, continua el calor, una mica menys, baixarà una mica més. Hi ha valors màximes de 32, 33 graus, a més normals per l'època de l'any. I dissabte sí que a la tarda les tempestes seran bastant intenses i bastant extenses a tota la zona del Pirineu. Diumenge, baixant encara una mica més de temperatures, començarà a normalitzar més. I atenció, perquè ja no tindrem gaires tempestes, això sí, temperatures més normals. I atenció a les mínimes, que també són altes aquests dies, però que baixaran de cara... Les mínimes, que també són molt altes aquestes nits, també baixaran una mica les nits del cap de setmana. En definitiva, aquesta bombolla d'aire càlida que es va afluixant una mica, desgastant una mica, farà calor encara, una mica més del que toca, però ja no aquests valors extrems que estem tenint en aquests dies. I pel que fa a l'estat del cel, bastant de sol, tempestes a la tarda, sobretot divendres i dissabte, són al Pirineu, i en definitiva, no sé, jo és que estic una mica espantat amb aquesta onada de calor d'aquests dies. Moltes gràcies, adeu.
1: Doncs feta la revisió del temps de mans del nostre meteoròleg oficial de Sant Feliu de Guíxols, el Pep Acosta, on, bé, la calor ha arribat per no marxar. Es queda, sí que diu que hi haurà una baixadeta la setmana que ve, però...
2: 2-3 graus.
1: 2-3 graus, la cosa...
2: Gaires il·lusions.
1: Pinta calenta. Anem a fer la repassada de les notícies del poble, que Isaac Cobos les té totes localitzades, com cada setmana, a la seva preciosa tablet.
3: Notícies del poble.
1: Caral, aquesta va per tu.
4: Sant Feliu aprova definitivament el projecte de reforma de la plaça després de desestimar les al·legacions. Com et quedes?
5: Increïble, no m'ho esperava això.
1: Eh que no?
5: No, una altra notícia de la plaça.
4: No entrem més en detall. No. Avancem. L'Oncodin Estrell...
1: Aquí sí, aquí busca'm una música...
4: Tanca la sisena edició recaptant més de, ho dic?
1: Sí, sí.
4: 303.733 euros.
1: Increïble.
4: Per tant, tal com va dir Lluís, la pròxima és...
1: 500.000.
5: Està bé. Vols algú més animat?
1: No, està bé.
6: Dels quals se'n van beneficiar 7 entitats, com a mínim, no sé si en 7 o 8.
1: Sí.
6: Va valer la pena, eh?
1: Va valer la pena.
4: Se'n va beneficiar Onco Vallès, Institut Goodman, Fundació Enriqueta Vilavecchia, Hospital de Sant Joan de Déu, Fundació Sanitària Mollet, IRB Barcelona, Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls.
6: Amb Cavalls.
1: Bé, 303.000 euros, l'any que ve volen arribar a 500.000, a més tindran l'ampliació de la cursa amb BTT, bicicletes, vol dir que no sabem on pot arribar a tocar sostre aquesta prova, que cada any està creixent en un volum descomunal en tots els aspectes i en tots els sentits. Recordem que estem a Sant Feliu de Codines, eh? No estem ni parlant de Girona ni...
6: No, que Girona que recapta
1: molt
6: més,
1: de Codines.
6: O la Marató, que evidentment és tot Catalunya i van empreses.

0: insta a tots els grups municipals del municipi a condemnar aquest tipus de missatges.
1: Perfecte. Què més?
0: I ja tenim piscina.
1: La piscina no ha deixat d'existir mai, eh?
0: No.
1: Ah, però l'han canviada? Ja tenim la piscina, la piscina municipal, com deia el meu avi, que fa 30 anys que es mor al mig del poble.
0: Sí, hi és. Ah. La piscina hi és.
1: Al poble no.
0: Està tancada.
1: El forat hi és, vols dir?
0: Bueno, sí. Cal omplir-la.
2: I potser posar-la a to.
0: Sí, una mica, una mica.
1: Potser hauríem de ficar una mica de morter.
0: Obertura de la piscina municipal aquest dilluns 1 de juny. Fins al 31 d'agost. Els interessats en els abonaments, teniu que entrar a la pàgina piscines.santfeliudecobines.cat per adquirir els abonaments de temporada.
2: Tanquen abans aquest any.
1: Sí, abans tancaven a mitjans de setembre.
2: Fins al dia 10 o 12 de setembre, més o menys l'11 de setembre es tancava. Aquest any es obren abans, perquè s'obria per Sant Joan, pràcticament.
1: Sí,
2: i per tant, s'ha obert 3 setmanes abans i es tanca una setmana abans. També.
1: Amb la calor que està fent...
2: Seran 2 setmanes, ai, 2 mesos seguits.
1: Crec que molta gent ho podrà agrair. Veurem com va el sistema aquest de monitors que arriben o no arriben o no es presenten.
2: Veurem, de moment han penjat a les 10 i ara és a les 2:15.
0: Però, sí, per esmorzar.
1: Ha quedat molt maco, deixa'm-ho dir, que he pogut veure les fotografies que
2: sí,
1: han penjat.
2: Sí, no, ha perfecte.
1: I aquestes noves àrees que han fet de pícnic.
2: Una zona de pícnic, a més l'han arreglat. I a més, l'Anna, per exemple, va preguntar per el tema de mobilitat, a veure si la zona aquesta de pícnic s'hi podia accedir. I no, aquesta no hi ha, hi ha la de baix per poder accedir. Qui vulgui fer pícnic, aquesta hi ha unes escales i és molt complicat salvar aquest desnivell per poder accedir amb altres maneres que no sigui per als graons. I se li ha contestat des de l'Ajuntament informant-la, vull dir que no, cap problema, al contrari.
1: La disfrutarem i la gaudirem segurament.
0: I aquí ho deixem.
1: Doncs vinga, feta la repassada de les notícies del poble, anem a fer les policials.
3: Notícies policials.
1: Només n'hi ha una, ens passen que els controls preventius de la policia local permeten detectar i comissar substàncies estupefaents. Els darrers controls realitzats a Sant Feliu de Codines s'han localitzat i comissat substàncies com cocaïna, haixís, marihuana i també s'han detectat conductors sota els efectes de les drogues. Aquestes conductes suposen un greu risc per la seguretat viària i per la resta d'usuaris de la via pública. La policia local continuarà treballant amb tasques de prevenció i control per garantir la seguretat de tothom. I dit això...
2: L'altre dia va venir un helicòpter, no?, a recollir una persona que va aterrar al mig del camp de futbol, per el que he pogut veure.
1: Sí, sí, sí, sí. És una persona en bicicleta i va perdre el control i va caure en un lloc en el camí de les Alies, on... difícil poder-hi accedir i al final doncs va tenir d'intervenir l'helicòpter medicalitzat.
2: Va estar molta rato voltant i tothom preguntava què passa.
1: Perquè no podia baixar, després va baixar el metge, era espectacular com baixa el metge, va ser increïble.
2: Ah, sí, van baixar,
1: va passar davant de casa i per tant ho vam veure tot. Amb el meu nano, millor que una sèrie de Netflix.
2: Sí, no, aquell
1: volcó, la cadira,
2: aquell volcó dona molt de sí.
1: Mira, aviat hi veurem tots els cotxes quan passin per la variant.
2: Llàstima que no hi puguem anar a fer el sopar del Congrés.
1: No,
2: encara.
1: Per 2 punts, eh? Ah, l'any que ve, Déu dirà. Feta la repassada de les notícies... anem a fer la primera de les entrevistes, que ja ens acompanyen aquí la Emma i la Judit del Festival Ganxo.
4: L'entrevista.
1: I com deia en l'editorial, avui volíem parlar d'aquest festival que cada any entra a Sant Feliu de Codines. Quan arriba a Cló, és símptoma de cultura, d'arts i... és hora de Festival del Ganxo. 8a edició, 8 anys ja. Semblava que el primer dia això costarà tirar endavant i ja en porten 8 anys. Avui ens acompanya l'Emma Bassas. Bona nit, com estem?
5: Hola, bona nit.
1: La Judit
6: Vidal.
1: Hola. Sant Feliuenca, però ara m'han dit que no, que ha marxat cap a Sant Quirze, però que passa vida, mitja vida a Sant Feliu, per tant, sí, ens la considerem nostra. Gràcies per venir aquí en directe. Els últims 2 anys m'atreviria a dir que hem tingut de fer les trucades.
5: Per telèfon.
1: Éreu a Madrid per feina, sí. No pareu mai de viatjar.
5: Estem fora.
1: 8 anys del Festival de Ganxo.
5: Com
1: veus
5: anys,
1: això? Com veu començar?
5: Que serien 9, que sempre diem. Serien 9 per la pandèmia. És aquesta frase. Home, ho veiem bé.
6: Molt bé.
5: Contentes. Sí. I no plourà. Normalment plou el dia abans. Sempre plou el dia abans del Ganxo, sí, i després fa un sol que no te l'acabes.
2: En aquest cas sembla que no.
5: En aquest cas no.
2: Sembla que...

0: jo diria que més aviat ens fondrem del
1: ens
0: foc.
1: Ens fondrem.
0: Escolta'm, recordem una mica per la gent que ens escolta com va néixer aquest Festival del Ganxo.
1: El festival va néixer, doncs, això, fa 8 anys, amb una, hi havia el Pere, Pla de Vall, i ell tenia ganes de fer un festival, i vam dir, doncs, ja te'l fem nosaltres, el festival. I arran d'això, doncs, la Judit i jo vam muntar aquest festival amb l'ajuda de l'Ajuntament.
0: Venia a cobrir alguna cosa que havia quedat orfa? O simplement
1: no,
0: era una cosa que havia
1: era
0: de...
1: Era com que faltava teatre, més teatre, perquè n'hi ha molt teatre aquí. Però potser una altra... Veure diferents coses.
0: Com ha evolucionat aquest festival? Perquè m'imagino que fer venir companyies de... No sé d'on venen, perquè si vas repassant les diferents edicions, ha vingut gent de molt lluny. Com ha evolucionat? Ara és més fàcil que vinguin les companyies? Ja s'ha fet un lloc?
1: Va, Judit.
2: Sí, s'ha fet un lloc dins del mercat, així de festivals d'arts escèniques de carrer, així desvinculat d'aquesta centralització de la cultura que té a Barcelona. Cada vegada hi ha més festivals fora de la ciutat, i el Ganxo té una posició ja molt clara. De fet, les companyies ens truquen i poques companyies anem a buscar nosaltres, bàsicament ja comencen a tot.
1: Sí.
0: Això és important.
1: Això és important.
0: Això és important, perquè normalment quan comences has de picar molta pedra.
2: Sí.
1: Buscant.
0: Sant Feliu de què?
1: Sí, sí.
0: No és això.
2: No.
0: És difícil.
1: No, i ens movem per festivals, jo per la meva feina o la Judit, i el Ganxo. O sigui que el Ganxo està ahí, eh?
0: Si haguéssiu de posar un tret diferencial del Ganxo en contra o a favor d'altres festivals, quin seria? Quina diferència hi ha amb el Ganxo a altres festivals que es fan arreu del territori?
1: Per tu, sí.
2: El tamany i la dinàmica que genera és com molt familiar. Nosaltres, tant des de l'organització com amb els voluntaris que venen a ajudar-nos, hi ha com sempre molt l'atenció en posar cura amb les companyies i amb el públic que ve, acollir molt. I crec que ho agraeixen bastant. És com que se senten còmodes i molt a casa.
1: Sí, és molt, molt familiar. Com... I sí que cada cop hi ha més públic, perquè aquests dos últims anys, ja apareix gent que no sabem, no sabem qui és.
0: Però això, clar, que va som més, eh?
1: Cada...
0: Això passa, ja. Sense que hi hagi festival.
1: Som d'aquí, no?
0: Vas per Sant Feliu i dius...
1: Ja, no
0: cada conec menys gent, clar. Perquè clar, cada vegada hi ha més gent que ve a viure aquí a Sant Feliu, gràcies a Déu. I sí que és veritat que clar, anem sumant cada vegada. El festival aposta per espectacles gratuïts i de petit format. Per què és tan important mantenir aquest model?
1: Bueno, petit format, també.
2: Petit format, la cosa es va desvirtuant i ja no està en petit format.
0: Ja anem al gran, ja?
2: Ja comencem a anar una mica al gran aquest any.
0: Això vol dir que de cara a la 10a edició, que són d'aquí 2 anys, la cosa serà molt gran.
2: Home, sí, la farem grossa. Sí.
1: La farem grossa. Sí. No, ens adaptem també doncs, amb això, amb el pressupost que tenim i amb el que doncs, busquem. També Sant Feliu, que sempre ho diem, no té terres plans i durs, que moltes companyies que podríem portar no tenim on posar-les. Llavors això és una història. Llavors hem d'anar buscant doncs, i ens agrada portar coses diferents. Dansa, pallassos, circ, que la gent pugui veure diversitat. No?
0: Això és, o sigui, intenteu fer una criba d'espectacles perquè hi hagi una mica de tot?
2: Es fa la criba d'una manera bastant natural, en el fons, perquè el que intentem és paritat o majoria de dones artistes, perquè n'hi ha poques i intentem promoure-ho. També ens condiciona aquest tema que explicava l'Emma dels espais que té Sant Feliu, per tant això de seguida ens genera una criba amb els espectacles que ens arriben. I... Bueno, és difícil triar perquè cada vegada hi ha més propostes i cada vegada són més boniques totes,
1: però sí.
2: Tot això ens va condicionant i pressupost, evidentment, també ens condiciona a un determinat nombre d'espectacles amb un preu concret.
1: Clar.
0: Quan llogues un espectacle d'aquests, llogues el que és l'espectacle o també els has de pagar el que és l'estança, el dinar? Com,
1: van per catxets, les companyies. La companyia
0: i allà
1: ja
0: ve tot inclòs.
1: Sí. O algú et pot dir, és el meu catxet, és aquest, més el desplaçament. Sí, però en general ja no n'hi ha.
2: No.
1: Tothom ho fica en un paquet, en un preu. Llavors està el tema tècnic, pot ser que et portin l'equip o pot ser que tu l'equip l'hagis de llogar a part.
0: Aquest any, repassant una mica tot el que hi ha espectacles en espais molt diversos del poble. Què porta convertir Sant Feliu de Codines en un gran escenari?
1: A mi m'encanta. Sí. I jo m'aniria més lluny.
0: Més?
1: Sí, sí. Jo m'aniria a racons del poble que no...
2: De fet, una de les propostes...
1: Però no puc.
2: Que, una de les propostes que tenim així a la butxaca és com traslladem-lo al Parc Cusart.
1: Sí.
2: A... Però, bueno... És una mica difícil,
1: és difícil
2: arrossar la gent, tenim sempre la por de si la gent acabarà venint o no.
0: Intentem... Jo crec que sí, eh? La gent sí? Ve. La gent... Sí.
1: Va, no sé, doncs,
3: jo... No sé, sí, crec que
1: jo m'aniria de la plaça,
3: risc,
1: eh?
3: Però crec que és un risc assumible.
1: Sí?
3: Jo crec que és un risc assumible, la gent hi va.
1: Jo descentralitzaria, també, el Xifreda.
3: Sí, també es podria anar a la plaça allà del Santo Domingo, però, per exemple, que hi ha una plaça allà dalt.
1: Però el problema són els espais la, i els terres,
3: sí, sí, sí, sí.
1: I allà, això ens limita...
3: Allà, aquell, sí, aquell és pla, és pla i dur. Aquell és pla
1: Sant
3: dur,
1: Feliu és...
3: Sí, no, bueno, per anar-hi s'has de pujar, això sí.
1: No, per les companyies,
3: sí, sí,
1: per
3: que
1: tenir...
3: Que ser pla, ja entenc, ja.
1: Això ens està limitant.
2: I perquè ens permeti fer aquesta cosa, que pensem que també és una de les coses bones que té el festival, que la gent va com itinerant d'un espectacle a l'altre. S'acaba aquí, i en un quart d'hora, 20 minuts, en plan...
3: Sí,
2: tornat,
3: hem d'anar allà...
1: Sí.
3: I
1: ara on anem, ara on
3: anem.
1: Sí.
2: I la mobilitat que sigui una mica accessible per tothom també és difícil, llavors...
1: Clar.
0: Hi ha algun espectacle de la promoció d'aquest any que creieu que sorprendrà especialment al públic? La Emma riu, i quan la Emma riu...
1: No, perquè...
0: Sí, diu.
1: No, no ens agrada, tots ens agraden.
2: Tots estan bé.
1: Tots ens agraden, però podem dir que la Còrcoles, la Cia la Còrcoles, que fa...
2: Funambulisme.
1: És una cosa que potser no hem vist, no és tan sovint de veure, no? Com es diu això? No,
2: no és tan freqüent i no, bueno, no hem portat mai un espectacle que demani unes condicions tècniques com els de la Còrcoles, i llavors, bueno, creiem que sorprendrà. Perquè serà una mica impactant.
1: Home, vindran dos tractors?
2: Sí.
1: Aguantar tota l'estructura.
0: Anem a fer una repassada del programa?
1: Va, sí, sí.
2: Fem-la.
0: Per on comencem, va? Per l'inici. Què ens trobarem? El sabeu de memòria? Perquè també...
1: Vénen, jo crec que ja sí, eh?
0: Vénen sense tablet, sense carpeta, sense paper, sense llibret,
3: perdona,
0: res.
3: Jo crec que hi porten uns quants dies treballant.
0: No, ja, ja, però...
2: Si no ens el sabem,
1: malament,
2: segur,
1: eh?
0: Jo,
1: uns quants mesos, eh?
3: Dies per dir-ho per parlar de temps.
0: Fa 16 anys que fem el programa, eh? Però jo vaig sempre amb el meu guió, eh?
1: Perquè... Home, perquè tu vas canviant de
0: sí,
1: temes.
0: Sí, ui, canvien molt les coses, i es ràpidament.
1: Canvien de temes.
3: I a vegades dins el programa.
0: Sí. Si fem una ràpida programació,
1: va,
0: per on començaríem?
1: Comencem on hi haurà el mercat. Al matí sempre ens agrada començar amb algun espectacle que ens desperti. Op, op, op. Vindran les cacofòniques i faran una mica d'animació com a inauguració del festival i es mouran, faran un itinerant d'on hi hagi el mercat, però no sabem on estarà el mercat, no? Què passarà?
2: Bueno, no, estarà a la plaça.
3: Sí, estarà a la plaça.
2: Sí, sí.
1: I ens anirem cap al Xifreda.
2: I al Xifreda ens trobarem a l'Abraham Arzate amb un espectacle que es diu El Romper Records. És un clown.
1: L'Abraham ha estat ara a Mèxic, porta fent gira a Mèxic.
2: De fet, ell és mexicà.
1: Sí, es mou molt. I és pallasso, no?
2: Gurugú.
0: Ah, això ens agrada. Pujar sempre ens agrada.
1: Gurugú, que ens han dit que les escales no són accessibles i que haurem de donar la volta.
3: Sí, va passar
1: dic
3: per
1: si algú està...
3: L'altra banda és pla.
0: Unes vistes increïbles, per tant, és una magnífica volta turística.
2: Meravellós, una plaça meravellosa.
1: Per conèixer Sant Feliu.
0: Sí, sí.
2: I al Gurugú ens trobem al Hegmo, que és un espectacle de circ clown.
1: Sí, aquest potser podríem dir que és potser per més petits, que tots són per tothom, eh? Però aquest potser sí que està més dedicat a petita infància.
2: Sí, al matí intentem que sigui
1: tranquil·let, sí. I aquest, doncs, després del Gurugú... Ah, tenim barrets, ho dic perquè farà molta calor. És que ara m'he vist el Gurugú.
2: Gurugú fa molta calor.
0: No, no, digues la veritat, has vist l'Isaac Cobos que...
1: No, no, he vist el Gurugú.
0: Brilla pel seu falta de pèl.
1: Quina calor.
2: Li anirà bé.
1: Un barret del ganxo.
3: Hi ha arbres també per això.
1: Ho sé, però
2: no són suficients.
4: Perquè el Dani el barret no li val?
1: També.
2: Li val.
1: Barrets per tots.
0: Val més.
1: Bueno, el Gurugú, un barret, i baixarem.
2: I baixarem al Xifreda.
1: El Xifreda.
2: Que ens trobarem...
1: La Cia Moveo.
2: Exacte. El ballar sol és un pal.
1: És un espectacle participatiu?
2: Sí, és un espectacle de ballar, grans i petits, tots junts, amb una companyia de dansa molt reconeguda en el món de la dansa des de fa molts anys. Fa molt bona pinta, amb l'Estefan Levy.
1: I allà al Xifreda hi ha la part de... Aquí pararem al matí, i allà ja vindrà una food truck, que ja fa anys que ve, la Inquieta. I aquest any vindrà una de gelats.
0: Home, aquesta triomfa segur, eh?
1: Aquesta triomfa.
2: Sí, gelats, smoothies.
1: I allà tindrem el, per dinar, per menjar, qui es vulgui quedar. És veritat que la gent de Sant Feliu se'n va a casa, eh?
2: Sí, us animem a quedar-vos.
1: Us animem a quedar-vos.
2: És,
1: normal, eh? El calor i tal, dius, vaig a casa.
2: Sí, però xifreda, fa ombreta.
1: Sí, però bueno.
2: Bueno.
1: A tarda ens anem al...
2: Escape.
1: Escape. Skate. Ui, que no sé què dir.
2: A veure Fisgoneo, de la companyia de Tal Palo. És un espectacle de circ amb bàscula, que tampoc no n'hem portat mai, així que interessant.
1: I l'escate és ideal, perquè terra pla... És... Estic obsessionada amb els terres.
0: Això és al costat, al costat del centre cívic, m'imagino.
1: Darrere.
4: Darrere.
1: Sí.
4: Darrere. Mm.
2: Sí.
0: Allà on hi havia...
4: On hi havia
1: l'escate. Sí. Oh, es diu l'escate? No, ens ho hem inventat.
4: Sí, sí, sí.
1: Sí,
4: sí,
1: no? Park, es diu l'escate, sí. No?
0: Sí. Però no, és, no hi ha parc ni escate, no?
2: No.
4: No, no, no, no hi ha res.
2: Hi ha Fisgoneo.
0: Hi ha Fisgoneo.
3: Ja està.
1: Fisgoneo, de Fisgoneo, ens en tornem a Xifreda... I allà veurem dos espectacles. Una companyia, Labú Teatre, que ens porta un espectacle que està en creació. I ells els hi va bé provar en públic i a nosaltres ens va bé doncs, tenir un espectacle també que provi. I aquest es diu Excusi, que és d'un noi i un vàter.
0: Un noi i un vàter?
1: No sabem res més.
0: Quan no pot acabar això?
4: Pot donar joc, eh?
3: La imaginació...
1: No sabem...
2: Crec que tot el que ens fue imaginar pot passar en aquest vàter.
1: A veure què passa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquest durarà poquet, no?
2: Sí, 35 minuts.
4: Mm. Oh, home, que... 35 minuts en un vàter sentat, déu-n'hi-do, eh?
1: A veure què passa.
0: Hi ha gent que s'hi passa molta estona, al vàter.
1: Exacte.
3: Sí, sí, amb els mòbils encara més. Sí.
1: Igual abans, ens donarà idees.
3: Abans la gent tenia revistes i ara...
0: Ara el mòbil.
2: Sí.
1: I d'aquí, en aquest mateix espai, sense moure't...
2: Breaking Broken Dreams, de l'Amelia Cat Balader.
1: D'anglesa. Ella fa...
2: Amb Arús.
1: Arús. Estic a la ràdio aquí,
0: sí, sí,
1: no, com si estigués a la tele, eh?
0: Sí, sí, sí. Hi ha càmeres, eh? Hi ha càmeres,
1: silenci.
0: No, bueno.
2: Arús.
0: Arús.
1: Fa Arús.
2: Sí.
1: I és molt divertida, és catxonda, la
2: Amelia. Sí, un espectacle molt d'humor.
0: Mm. Què més?
1: Ens n'anem a veure la Còrcoles, davant del centre cívic. Allà darrere tindrà la fàbrica.
2: Uh-huh.
1: I després de la Còrcoles ja ens n'anem a l'últim espectacle.
3: La Còrcoles és el que té els dos tractors, no?
1: Exacte.
0: Que li agrada al meu fill, perquè el meu fill li agafarà els tractors i marxarà amb el tractor. Perquè...
1: Voldrà veure els tractors, no?
0: Sí, sí,
2: no sé. No sé,
0: ja ho veuràs.
1: Estaran enganxats, eh? Sí, és, la Còrcoles és flipant. I tornem a Xifreda i veiem l'últim espectacle, que és el Dudu Arnolot, que també és un clown, pallasso, per tota la família.
0: Per tant, acabarem a quina hora, més o menys?
1: Comença a les 9.
2: Sí, 9, quarts de 10.
1: Bueno, comença a les 9, acabarem.
2: Sí, sí. Acabarem a quarts de 10.
1: 10, menys el...
2: Podrem sopar a les food trucks, perquè si queden fins a les 10...
1: Sí, si fas tot el recorregut, déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: Eh? És un bon tute, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do.
3: Tot el dia ocupat, tot el dia. Tot el dia, dinant.
1: Tot el dia.
3: Si vols sopar.
0: Sempre m'agrada preguntar per la feina que hi ha darrere, aquesta feina invisible. Quan comença a projectar-se el Festival del Ganxo?
1: El desembre, eh?
2: Sí.
0: Desembre. I el pressupost que hi ha per fer tot això?
1: Aquesta...
0: Més o menys, no cal que...
2: Ens mantenim sempre amb
1: sempre
2: el mateix pressupost.
1: Sempre és el mateix, eh?
2: 12.000 més IVA.
1: 12.000 més IVA. I crec que fem bastantes meravelles, eh? Per tenir 12.000.
2: Les funambulistes del tema són nosaltres, sí.
1: Sí.
0: No, no, és per posar un valor, eh? Recordem que tota la gent que ho podrà gaudir és gratuït. Per tant, ostres, no ens quedem a casa i sortim i gaudim d'aquests espectacles que...
2: S'ha de dir que hi ha una feina que sembla invisible i que no ho és, que és la feina dels voluntaris que venen a ajudar-nos.
1: I l'Ajuntament.
2: La feina de l'Ajuntament que està fent suport i...
1: Totes
2: i...
1: les caïdes, tota la...
2: La brigada.
1: Clar, tot això és superimportant.
2: I fins i tot els veïns, no?
1: Sí, perquè ens deixen
2: connectar,
1: enxufar.
3: Les coses, i la feina vostra, organitzar-ho.
2: I la feina nostra.
3: Que també nosaltres... hi és, eh? Que no la digueu, també hi és, eh?
2: També hi és, també hi és.
3: Esteu aquí com a representants, són els que heu portat la major part d'aquesta
1: feina. Des que busquem les companyies, decidim els espais, tot, estem novembre, llavors ens ho presentem, llavors hi ha el programa .cat, hi ha totes aquestes ajudes també de la Diputació, que s'han de presentar a memòria, o sigui, hi ha tot un...
3: Sí, sí, tot això, ja, els que estem ficats en entitats ja ho sabem, que hi ha molta feina, tot això, oi?
0: Massa. La paperassa ens acabarà destruint a tots, i si no, ja ho veureu.
1: Però després som felices, eh?
0: Sí.
1: Demà dissabte serem feliços.
3: Sí, no, home, acabem rebentades. Fa cosa, acabem rebentades, però,
2: rebentades
3: però
2: esperant,
3: sortirà tot de meravella, aleshores doncs, hi ha una felicitat extrema.
1: Sí,
0: que s'omple.
2: Sí. La imatge de nosaltres dues assegudes al Xifreda esperant que acabi de netejar la food truck.
1: Que vingui la policia a tancar.
2: Fins a la una de la matinada és bastant...
3: Sentades o tirades, depèn.
2: Una mica com podem.
1: Sí, esteu una mica...
2: Però contentes, molt contentes.
0: Per últim, quin missatge li diríeu o li faríeu a algú que encara no ha viscut mai un festival del Ganxo?
1: Bueno, que vingui, no? Que vingui.
2: Si no es veu, no...
1: Perquè descobrirà Sant Feliu, que té racons bonics, molt bonics. I...
2: Que és un dia de festa, un dia de cultura brutal.
1: Que pot veure cultura gratuïta. I diferents arts, i que les arts superimportants. Tot el tipus d'arts, i que s'anirà ple.
2: És un dia molt nutritiu, en tots sentits.
1: Sí.
0: Per què no hem vist mai en el Festival del Ganxo una actuació amb l'Emma, per exemple?
1: No puc.
0: No t'hi he vist mai.
1: No puc. És massa. El Ganxo és massa.
0: Pel deu aniversari jo crec que aquí podríem veure. T'ho demanem aquí en directe.
1: Uà, puc fer-ho, eh?
0: Una cosa petita. Però...
3: Si no, ja se la veu. També vaig estar al Cívic veient-la. Vull dir.
1: Clar, sí, però, vas venir, a gossis.
0: Però en el festival, allà el Ganxo, una part, un apunt d'ella.
1: Passa no? Que esta, clar, estic com a l'altra banda. I llavors... Podria desdoblar-me i fer-ho, eh? Però acabaria tan patada...
2: Són exigents totes dues bandes, en el fons, perquè la producció és exigent, però després està acabat el públic, ho és molt.
1: I m'estic fent gran i em canso.
0: Tu només?
1: No? Vull dir que amb una... Ara producció o això... Podria fer-ho, eh?
0: I tant.
2: La programarem.
1: Em programaré. Autoprogramar-se no mola. Contratava.
0: Aquí, no. Jo ho he llançat. A partir d'aquí, el que faci falta. Gràcies, Emma. Gràcies, Judit. Molta sort en aquesta vuitena edició. Gràcies. I fins l'any que ve.
2: I tant.
0: Fins l'any que ve i per molts anys. Perquè
1: per molts anys.
0: Estic segur que serà un èxit i que això cada any va creixent.
1: Molt bé.
0: Fins una altra, a reveure.
1: Adéu, gràcies.
0: Després de parlar amb l'Emma i la Judit, canviem de secció i anem a fer l'editorial de Dani Foroll i encarem ja la recta final del programa amb la secció de Plenari.
5: El contrapunt. Amb Dani Foroll.

0: Tot apunta que Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns acabaran donant llum verda als pressupostos de la Generalitat. Un acord que a hores d'ara està pactat i que permet al govern guanyar estabilitat parlamentària en un moment especialment delicat. Si no, veieu les notícies directament. Però més enllà de la fotografia política i dels titulars sobre la capacitat d'entesa, la pregunta important és una altra. Aquest acord servirà realment per afrontar els grans problemes del país? Per al govern, l'aprovació dels pressupostos és gairebé una necessitat vital. Sense comptes nous, la legislatura quedava pràcticament bloquejada i amb una imatge de debilitat creixent. Amb el suport d'Esquerra Republicana i els comuns, l'executiu aconsegueix oxigen polític i evita una situació d'inestabilitat que hauria complicat encara més el dia a dia institucional. Ara bé, aquest acord també tindrà conseqüències polítiques importants. Esquerra Republicana i els comuns assumiran part del desgast d'un govern que continua acumulant conflictes oberts en sectors claus, perquè els problemes que afecten Catalunya no desapareixeran automàticament amb l'aprovació dels pressupostos. L'educació continua sent un dels àmbits amb la tensió, més tensió acumulada. Les protestes d'aquests últims cursos han evidenciat el malestar de molts docents davant la manca de recursos, els canvis constants i la sensació d'improvisació. Les escoles i instituts reclamen estabilitat, més personal i menys burocràcia. I és aquí on el nou pressupost haurà de demostrar si realment aposta per reforçar el sistema educatiu o si tot quedarà en grans anuncis. La sanitat és un altre dels grans fronts oberts. Les llistes d'espera continuen preocupant milers de ciutadans i els professionals fa temps que denuncien saturació i falta de personal. El sistema sanitari necessita inversions, sí, però també una estratègia clara per retenir professionals i garantir una atenció pública de qualitat. Si els nous comptes no aconsegueixen millores visibles en aquest àmbit, el descontentament social continuarà creixent. I mentrestant, la mobilitat segueix simbolitzant moltes de les mancances estructurals del país. Les incidències constants a Rodalies, els retards i les dificultats de connexió formen part de la rutina de milers de persones. És un problema que va més enllà de la gestió puntual. Afecta directament la qualitat de vida i alimenta la sensació de que les administracions no arriben a resoldre els problemes quotidians. I ara, a més, hi afegim 5.000 milions més per una línia orbital quimèrica. Arreglem primer el que tenim i fem que funcioni després. Per això, l'acord pressupostari pot ser una victòria parlamentària, però encara lluny està de convertir-se en una victòria política real. El govern guanya temps i estabilitat, però també augmenten les expectatives. A partir d'ara ja no podrà escudar-se en la falta de pressupost parlamentari. Esquerra Republicana i els comuns, per la seva banda, també juguen part de la seva credibilitat. Donar suport als pressupostos significa apostar per la governabilitat, però també assumir el risc de quedar vinculats al resultat d'aquesta legislatura. En definitiva, Catalunya probablement tindrà pressupostos, i això en l'actual context polític ja és una notícia rellevant. Però els ciutadans no jutjaran l'acord pels vots al Parlament, sinó pels resultats al carrer. La qüestió és si aquests pressupostos serviran per començar a resoldre els problemes estructurals del país o si només acabaran ajornant-los una vegada més.
1: Jo crec que sí. Jo crec que això ho allargarem una miqueta més i anar fent i... No, ja està.
0: Fixa't que els tres temes que he posat jo són els que quan van venir les companyes de Sanitat l'altre dia van ser els tres temes que van mencionar conforme estaven allò. I jo vaig pensar, perquè clar, porto dues setmanes sense fer l'editorial i evidentment l'editorial l'he anat modificant, però és la mateixa.
2: Ha anat creixent.
0: Sort que era una mica editorial atemporal entre que es posaven d'acord i això. Simplement he tingut que canviar les petites coses. Però realment hi vaig pensar quan ho van dir. Dic, mira, és que són els tres temes, educació, sanitat i mobilitat. Són els tres grans temes que hi ha sobre de tot això. Són els tres grans temes que fan que els ciutadans estiguin més contents, bàsicament.
1: Sí. Però crec que... O sigui, jo estic totalment d'acord amb que els professors, en aquest cas, no, parlant la setmana passada amb Jaume Balmes, doncs que tenen uns dèficits a les aules, evidentment, tenen un dèficit econòmic, evidentment, i que està molt bé, doncs, parar el país, bloquejar la P7 durant 8 hores, tenen tot el dret a vaga, perquè és un dret.
0: És un dret,
1: tenim,
0: la vaga,
1: no?
0: És un dret. Que per això els hi descompten.
1: Però bé, clar, després tocant de peus a terra, vull dir, ara es queixa el professorat, fa 4 dies es queixaven els Mossos d'Esquadra, que també se'ls va pujar el conveni.
0: Els sanitaris ara també s'estan queixant, sí, contínuament, això, encara tenen vagues pendents.
1: I això serà una cadena que, clar, vull dir, tothom voldrà cobrar, clar, més, i tot això com ho paguem?
2: Clar, però és que l'ideal és que es podria pagar, n'estic seguríssima, sí? Però fora, jo crec que sí.
1: A veure, cada vegada tenim més gent que no està treballant, que s'està jubilant, evidentment, i té el seu dret.
2: Sí, sí, sí. Val? Jo llavors, no dic que nosaltres ho paguem, sinó que sistema... el que ja es paga...
1: Sí.
2: S'hauria d'haver... Jo no en tinc ni idea d'economia, això, sí, per començar, però no estic a veure com es distribueix.
0: El tema està en això, com es distribueix. Ah, Com hi ha tot... És que el problema és que els que estan manant a gran escala, no t'estic parlant d'un ajuntament com a Sant Feliu, perquè, d'acord, s'han pujat els sous, però no cobren una milionada, ni cobren diners que siguin significatius pel poble, és un percentatge ínfim, d'acord? ¿Vale? Però tota aquesta gent que està... de diputats, de senadors, de no sé què. Saps els mils de milions que se'n van cap aquí en totes les seves, en totes les seves prebendes que tenen, en tots els seus privilegis, en tot això que se'n va cap allà, és que a mi em sembla de jutjat de guàrdia. Això redistribuït d'una manera... Però, clar, és que això al final és un negoci. Si no, ja ho estem veient. Si no, ho estem veient amb el que està passant cada dia.
1: No, no.
0: Que ho estem veient, que jo no dic... Que la justícia sigui justa o no ho sigui. Jo no dic que una cosa que està en sumari tingui que sortir a tots els diaris, perquè s'està investigant. I aquí el que passa és que es prejutja. I fa uns anys hi va haver un col·laborador de Convergència Democràtica que el van assenyalar amb el dit per una determinada cosa i al cap de 10 o 12 anys el diari va haver que rectificar perquè resulta va sortir innocent. Però aquest senyor li havia fotut la vida en l'aire.
1: Sí, sí.
0: I li totalment.
1: No, no, i el que deies tu, tots veiem moltes coses... Però ningú diu res, ni ningú fa res, ni ningú surt al carrer per aquestes coses.
0: La gent, a veure, ens hem acomodat.
1: Doncs ja està.
0: El tema és que ens hem acomodat i ningú vol sortir al carrer per res. I si no, ho veus en qualsevol àmbit, sigui gran o sigui petit. Els mestres sí surten, ara mateix estan tallant carretera i tal, però si miréssim la quantitat de mestres que surten a tallar una carretera o un carrer comparat amb, el que, amb la plantilla real, global dels mestres, totalment. Serà un 0,2%.
1: Totalment d'acord.
0: O un 2 per mil, és igual, digue-li el que vulguis, el percentatge que surten al carrer és ínfim. És ínfim. I als metges passa exactament el mateix. Es veuen perquè estan tots junts i són 500. Vale, tu pensa que hi ha hagut 11 de setembre que hem parlat d'un 1.200.000 o 1.500.000 persones.
1: Ah, perquè
0: això surti al carrer.
1: Sí, sí.
0: Això surti al carrer.
1: I també ens ho van...
0: I també s'ha refet i s'ha deat enrere, vull dir que...
1: En fi, fet l'editorial de Dani Fonoll, aquesta setmana sí que li han donat el temps. Anem a fer l'última part del programa, anem a fer la secció de Planàrium, de mans d'Isaac Cobo.
3: A la vila de Sant Feliu de Codines es reuneixen a la sala de sessions de l'Ajuntament els membres de l'Ajuntament en ple.
4: Em puc saltar els articles directament. Això serà un lío, eh? Bueno, farem el que podrem, oi?
5: Benvinguts a Planàrium.
1: Plenàrium d'Isaac Cobos, que aquesta setmana doncs, ha vingut d'un ple extraordinari que hi va haver la setmana passada. Recordem que avui s'ha celebrat el ple ordinari, diguéssim. Deixeu-me dir que d'aquesta secció s'ha originat un, jo diria, rebombori important per les xarxes socials, bàsicament per Instagram i per Facebook, degut a una publicació que hem fet. Vull dir-ho jo com a director del programa, crec jo, després d'haver-me mirat bastant sovint aquesta publicació desafortunada. Crec que n'hem fetes moltes, perquè hi ha una feina molt gran que des d'aquí també vull agrair als meus companys que hi ha una feina molt gran de producció que es fa i que des d'aquí doncs, vull donar les gràcies personalment, però que a vegades també ens equivoquem. I crec que si li vas buscant el to que li vulguis buscar, si li vas mirant, doncs... crec que l'haguéssim pogut fer millor o li haguéssim pogut donar un altre caire que, evidentment, doncs, no li hem donat. Ens hem equivocat i ja està, jo ho dic, el reconec, i com a cap del programa doncs, crec que és la meva feina fer-ho i ja està. A partir d'aquí, doncs, fet aquest aclariment, fem la secció normal i corrent com la teníem programada. Isaac Cobos.
6: Doncs, fet aquest aclariment, comencem. Ple extraordinari. No ordinari. No ordinari ha sigut avui.
1: I curtet, m'han dit.
6: Dues hores, 36 minuts.
0: El d'avui hora i escaig.
6: No l'he vist.
0: Hora i escaig.
6: No l'he vist.
1: He pensat, coi, rapidet el d'avui.
6: Dues hores, 36 del ple extraordinari de la setmana passada. Un únic punt. Dictamen per l'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització de la plaça Josep Umbert. Vam poder escoltar un breu resum de les 16 al·legacions rebudes, les quals totes van ser rebutjades. En principi, les 16 van ser rebutjades per tractar-se d'opinions o per no desenvolupar argumentari suficient per rebatre la part tècnica. Però n'hi va haver-hi una que va cridar especialment l'atenció, la de l'arbrat. Escoltem l'argumentari, que crec que un argumentari amb força base d'informació contrastada que va explicar Àlex de la Fuente de Junts per Sant Feliu de Codines.
7: Sobre les espècies d'arbres que l'Ajuntament o el Govern Municipal vol plantar. Considerem que les explicacions que es fan a les respostes contradiuen molt el que hem pogut contrastar. Hi ha, de les tres espècies proposades, dues són al·lòctones, que contradiu el relat del respecte per la flora i la fauna locals. De la que és autòctona, l'alzina creix lent, triga 10-15 anys per donar ombra i no genera un dosser ampli. La càssia del Japó és al·lòctona, prové de Xina i Japó. Els fruits són catalogats relliscosos, que provoquen riscos en paviments durs. Hem parlat abans que el paviment serà dur. Té arrels agressives, poden i tenen la capacitat d'aixecar paviment i pot perdre la fulla en onades de calor. No és recomanable a persones de pas intens. I la tercera, que és la més conflictiva, l'amèlia, és una espècie també al·lòctona. Els fruits són tòxics per nens i animals i a més són rodons. Està considerada com de les pitjors persones de pas de nens i pas intensiu. Les consultes que hem fet les avalen entitats tan dubtoses, tan poc serioses, com la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Acció Climàtica, la Diputació de Barcelona, el Catàleg d'Arbrat Viari, que indiquen de l'amèlia els fruits són tòxics per a persones i animals i no recomanable en zones de lloc infantil. La Diputació diu literalment els fruits són tòxics, no indicada per a zones de pas intens o espais infantils. I els fruits rodons poden provocar relliscades, cosa que es desaconsella a la seva aplicació. L'Ajuntament de Barcelona, a la fitxa de gestió d'arbrat, classifica la mela com a espècie no recomanada en zones d'ús intensiu. Els fruits són persistents i potencialment tòxics. Poden provocar problemes de seguretat en paviments durs. La Universitat de Granada, el Departament de Botànica, al seu estudi sobre plantes tòxiques urbanes, afirma que la mela, els fruits contenen melatoxines. La ingestió és potencialment perillosa en infants. La Universitat de Sevilla, al catàleg d'espècies urbanes, desaconsella la seva aplicació. Frutos tóxicos no recomendaron zones de juego o tránsito intenso. La Junta d'Andalusia, a l'inventari de flora ornamental, espècie al·lòctona, frutos tóxicos per humanos i animals. Respecte a l'alzina, també el CREAF de la Generalitat de Catalunya ho explica bastament, és un arbre de creixement lent, especialment en ambients urbans. El Jardí Botànic de Barcelona diu exactament el mateix, la Diputació de Barcelona diu exactament el mateix, el Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern d'Espanya, a les seves fitxes, també desaconsella les tres espècies.
1: Vull escoltar. Espera. Tot això de la Fuente m'ha vingut por, eh?
6: Espera, escolta'm.
1: Home, clar.
6: Aquesta explicació, ja t'he dit, una base forta de l'argumentari d'aquesta al·legació. No sé si aquesta argumentació incorporava l'al·legació, això no ho sé, eh? Perquè això ho diu ell en el ple. Això ho enllacem amb una pregunta del públic del final, però que ve relacionada amb aquest tema. Escoltem.
8: No entenc per què persistentment no acceptem les espècies autòctones, que seria també un símbol d'identitat de poble, mantenir i salvar les espècies autòctones. Ens refugiem en espècies exòtiques, que a més a més són contràries a la nostra naturalesa, i porten una sèrie de problemes a la viabilitat. No, no entenc per què ens assenyim en copiar projectes d'altres llocs, quan hi ha moltes crítiques a Barcelona sobre els arbrats, s'estan tallant arbres, s'estan replantant, i aquí no respectem l'autòcton.
9: Respecte a l'arbrat, al final, nosaltres, per fer-ho, no només va avaluar quina era la millor opció, segons també les necessitats, l'equip tècnic que ha fet el projecte, sinó també vam fer una reunió amb jardiners, on vam convidar jardiners i especialistes en arbrat del municipi, on també van aportar. Jo entenc i comparteixo que si espècies autòctones, doncs potser em semblarien millor. Però si hi hagués una espècie autòctona que satisfés totes les necessitats que tenim, segurament hi haguéssim proposat aquestes. Jo no m'atreveixo. De fet, nosaltres, això hi ha un moment que també ho qüestionem a l'equip tècnic. Diem, segur que aquest arbrat... I ens diu, bueno, per nosaltres, amb el nostre criteri, en podem discutir i Ramon, podem convidar a tenir una conversa amb elles, eh? Diu, per nosaltres segueix sent la millor opció tècnica.
6: Què opineu? Tothom discrepa sobre el tipus d'arbrat. Inclús el mateix govern reconeix un cert dubte sobre el tema. Però tirem endavant amb les exòtiques. Personalment, crec que davant el dubte s'hauria d'haver seguit cedit en aquesta al·legació.
1: I si més no escoltar Ramon Serra, quan va venir aquí al programa, quan vam parlar amb els veïns que no estaven a favor de la reforma de la plaça, crec que el Ramon Serra va parlar.
0: I sap de què parla.
1: Com a coneixedor que s'hi ha guanyat tota la vida amb la terra i amb els arbres, ostres, escoltem-lo.
6: Jo crec que aquí s'hauria d'haver cedit.
1: Perquè si escoltes l'Ares de la Fuente, tot el cartipàs dels pros d'aquest arbrat, home, fem-nos-ho mirar, eh?
6: Els pros no, els contras.
1: Ai, perdó, els contras. Perdó.
0: Sí.
1: M'he equivocat.
6: Aquest dictamen va ser aprovat amb 7 vots a favor de Primàries i Junts per Catalunya, 5 vots en contra de Junts per Sant Feliu i una abstenció del PSC. Un cop finalitzada la part formal, va iniciar-se el torn del públic, que no va estar exempt de polèmica. Es va iniciar un debat de codinencs versus nouvinguts. Com hauria d'haver estat aquest debat? Com hauria d'haver estat? Escoltem.
2: La plaça de Sorra no és només un espai al mig del poble. És el seu cor, el lloc on encara avui el poble es troba, es reconeix i es mira a si mateix. La sorra continua guardant les petjades de generacions senceres. Els nens encara hi corren aixecant pols sota els peus. La gent gran encara s'hi asseu a mirar passar la tarda. I les converses continuen omplint l'aire quan el sol comença a caure. La plaça és memòria viva. És l'escenari on el poble celebra allò que és. Allí encara ressona el ball de Sant Antoni, amb la música i les parelles girant sobre la sorra com ho han fet sempre. Les llums, les rialles i l'olor de festa continuen convertint aquell espai en un punt de trobada on el temps sembla aturar-se. La Fira del Rellotge transforma la plaça cada any en un lloc ple de vida. Els rellocs exposats, la gent passejant, les converses entre veïns i visitants. Tot dona sentit a una tradició que va molt més enllà dels objectes. És el poble mostrant-se al món sense deixar de ser ell mateix. I quan arriba el dia de l'escudella, la plaça es converteix en alguna cosa encara més profunda. Una gran taula compartida. L'olor del brou calent omple l'ambient mentre la gent es reuneix, conversa i comparteix molt més que menjar. Comparteix pertinença, records i comunitat. També les sardanes continuen trobant el seu lloc al centre de la plaça. La rotllana es forma gairebé amb la mateixa naturalitat en què passen els anys. Mans unides, passos pausats i mirades que entenen que hi ha tradicions que no necessiten explicacions perquè formen part de l'ànima col·lectiva del poble. Però la plaça no viu només de les seves festes. Viu també dels petits moments quotidians. Del nen que hi juga per primera vegada, del padrí que observa en silenci des d'un banc, de les converses improvisades, del so de les campanes, de la calma de les tardes d'estiu quan sembla que tot respira més lentament. Per a molta gent, la plaça no és únicament un record del passat. És el fil que uneix tota una vida. És el lloc on encara poden veure, dins la seva memòria, les cares dels que ja no hi són, on cada racó desperta una història, una emoció o una absència. Per això les places de sorra tenen una força difícil d'explicar, perquè no estan construïdes només amb terra, estan construïdes amb la vida sencera d'un poble.
6: Això és el que hauria d'haver estat la defensa de la plaça. Això. Però, com va ser? No va ser així. Escoltem.
10: Tu no havies nascut encara. Que de fora vingui a mi de casa ens trauran. Que la gent que ens representa el poble sou de fora tots menys un. Sou més de fora que d'aquí. I tu vius aquí, Sant Feliu? Jo sóc filla del poble.
11: I està més temps a Sant Feliu que tu?
10: No heu viscut, nascut, perdó, a Sant Feliu.
12: Jo he nascut a Sant Feliu.
6: Voleu tornar a escoltar? Són 30 segons.
1: No, m'ha quedat... Ho vaig poder sentir, no?, en el ple. Però bé, clar, això són talls que s'han anat enganxant, no?
6: Sí, clar, evidentment, si no, això no té... Però, com tots els talls, com els talls que hem sentit, en tots els plenaris que està format a base de, no sé quan, 20 talls, eh?
1: Ve de diferents...
6: Sí, clar, evidentment.
1: Intervencions, i que cadascú intenta respondre...
6: Home, una intervenció d'una persona així no té cap tipus de sentit.
1: Què més?
2: Seguim, eh?
1: Seguim.
2: Per desgràcia, l'essència de la plaça probablement ja feia temps que començava a escardar-se, tot i que potser no n'érem conscients. El Cafè de Baix, l'Ateneu Feliuà, el Círculo de la Paz o el mateix Casino Sant Feliuenc. Ja havien anat desapareixent lentament de la vida quotidiana per convertir-se en memòria. I amb ells, la plaça també anava cedint una part de la seva ànima sense que gairebé ningú no s'hi aturés a pensar-hi. El punt més visible d'aquell canvi va arribar el dia que es va permetre enderrocar el Casino Sant Feliuenc, un edifici que durant anys havia format part del paisatge emocional del poble, allà on avui s'alça l'actual Ajuntament. Després va arribar l'any 2005, un conjunt nou, Ajuntament, biblioteca i habitatges. Més fred, més alié, el ritme visual que durant dècades havia definit la plaça. Una arquitectura que, per a molta gent, trencava aquella sensació que tot havia crescut dins d'una mateixa època, d'un mateix batec. I a més, i més endavant encara, es va permetre construir un habitatge modern allà on fins fa ben poc hi havia aquella botiga de plaques solars. Perquè l'essència d'una plaça no és només el terra que trepitgem, ni els arbres, ni el sorral. L'essència també és la mirada que l'envolta. És l'equilibri dels edificis, la memòria de les façanes, les ombres de sempre i tots aquells records invisibles que s'hi acumulen amb els anys sense que ningú no els vegi.
6: Però, quan un argumentari en defensa d'aquesta inclou una carta de presentació amb les seves arrels, intentant inconscientment dotar-les de més validesa que la dels nouvinguts, fa que aquesta essència es perdi vers una batalla sense sentit. Vam poder sentir en el ple expressions que es repeteixen massa sovint en el poble, en alguns debats i en massa converses públiques. Jo he nascut aquí, i darrere d'aquesta frase normalment n'arriben d'altres. La meva família és d'aquí de tota la vida. Vosaltres sou de fora. Els de fora no enteneu això. Això és culpa dels nouvinguts. Jo sóc fill de Sant Feliu. Tu has nascut aquí? I una es pregunta, des de quan el lloc de naixement s'ha convertit en un argument? Des de quan un cognom, una genealogia o un arrel familiar substitueix la raó, l'anàlisi o el sentit comú? Perquè convé dir-ho clarament, haver nascut en un lloc no atorga automàticament més intel·ligència, més criteri ni més veracitat. De la mateixa manera que venir de fora tampoc invalida una opinió. Les idees haurien de sostenir-se pel seu contingut, no per l'origen de qui les pronuncia. I és més, també cal entendre que portar més temps vivint en un lloc no implica necessàriament estimar-lo més, estar-hi més arrelat, fer més poble o contribuir-ho millor. El compromís amb la comunitat es demostra amb els fets, no amb l'antiguitat. Tanmateix, cada vegada és més freqüent escoltar discursos on la pertinença s'utilitza com una mena de carnet moral, una acreditació emocional que pretén situar uns per damunt dels altres. Jo sóc d'aquí. El jo sóc d'aquí es converteix així en una manera sutil de dir la meva veu val més que la teva. I és aquí on el debat públic comença a deteriorar-se. Perquè quan la identitat substitueix el raonament, la conversa deixa de buscar la veritat i comença a protegir territoris emocionals. Ja no importa què es diu, sinó qui ho diu. Ja no importa l'argument, sinó la sang, el cognom o l'antiguitat familiar al poble. Aquest mecanisme no és nou. És una forma de tribalisme social, una divisió entre els nostres i els altres. I encara que de vegades se'ls disfressi de tradició, d'arrelament o fins i tot d'amor per la terra, en el fons sovint amaga una por silenciosa, por al canvi, por a perdre influència, por a que noves mirades qüestionin estructures que fa massa temps que ningú s'atreveix a revisar. Perquè hi ha qui confon protegir la identitat amb conservar privilegis, i qui utilitza el sentiment de pertinença com una excusa per tancar portes en lloc d'obrir converses. Per estimar un lloc, no s'hauria de... Però estimar un lloc no hauria de significar convertir-lo en un espai immòbil, sinó tenir prou confiança en la seva força perquè pugui evolucionar sense por. Defensar un poble no consisteix en aixecar fronteres invisibles entre veïns, ni decidir qui és més d'aquí que els altres. Defensar un poble consisteix a fer-lo més viu, més intel·ligent, més just, més capaç d'escoltar idees, vinguin d'on vinguin. Consisteix a construir comunitat, a cobrir els vincles entre les persones, a fomentar una convivència basada en el respecte i no en la sospita. També vol dir pensar en el futur, apostar per la sostenibilitat, protegir el territori sense caure en el tancament, crear oportunitats perquè les noves generacions puguin quedar-se sense haver de renunciar a una mirada oberta al món. Un poble fort no és el que exclou, sinó el que sap créixer sense perdre l'ànima. Perquè la realitat és molt més simple i molt més humana. Ningú hereta la raó simplement pel fet d'haver nascut en un lloc. Les idees no tenen origen geogràfic i una comunitat madura no és la que més vegades repeteix «som d'aquí», sinó la que sap escoltar, discrepar i debatre sense convertir la identitat en una arma ni la diferència en una amenaça. La veritable maduresa col·lectiva apareix quan la pertinença deixa de ser barrera i es converteix en un punt de trobada. La terra pot donar arrels, però les arrels, per si soles, no donen arguments. Per finalitzar, escoltem al final del ple una persona del públic simplifica tota aquesta explicació.
12: Aquesta història de som i no som de Sant Feliu és patètica, de veritat. Cada vegada que algú desqualifica una altra persona perquè no és del poble, quan aquella persona està vivint al poble, està pagant els seus impostos i ha apostat per viure en aquest poble, què passa? Que mai, mai, mai, mai el considerarem de Sant Feliu? No ho sé. Vull dir, jo penso que aquest tema del som i no som ja l'hauríem de descartar. Vull dir, ningú té cap medalla per ser de Sant Feliu. Ningú.
6: I fins aquí el resum del ple.
1: Tan sobre minuts, eh?
6: 7 minuts.
1: 7 minuts, eh? Bueno,
0: que... Llavors, allò del carnet de Codinenc no val?
2: No, ja el pot guardar.
1: Després d'escoltar Isaac Cobos...
0: És per treure una mica de ferro, eh? Vull dir,
1: un text molt maco, t'agrada molt... Però la realitat no és aquesta.
6: Quina realitat no és aquesta?
1: La realitat del dia a dia... No de Sant Feliu. Com? La realitat de qualsevol poble està molt bé, eh? Però vull dir, la realitat és que hi ha molts interessos pel mig, que cadascú té els seus i cadascú té les seves... No,
6: però per
1: les seves batalletes i els seus interessos, sí. I els seus egos i la seva...
6: I els seus egos...
1: I arribar a un consens i treballar tots conjuntament, sí, i que tot és molt bonic. No,
0: que és com tindria que ser.
1: Que és com hauria de ser, no dic que no, però lamentablement la societat que vivim no és Sant Feliu. Exacte. A tot arreu no és així.
6: Això no t'ha de permetre... Basar un argumentari menyspreant possiblement el 50% de la població de Sant Feliu.
1: O més.
2: Jo, perquè després hauríem de mirar indicadors, allò, anar a arrissar més al tot.
6: Perquè fixa-t'hi, la Caral, ho hem separat, eh? La Caral ha fet una defensa de la plaça emocional, sentimental, perquè això és el que hauria d'haver sigut. Així es pot defensar la plaça. Així pot transmetre el que significa la plaça per la persona que ha tingut la sort de néixer aquí. No l'argument de dir jo he nascut i aprofitar-ho.
1: Llàstima, Caral, que no vas anar al ple i vas traslladar aquest escrit allà directament. Perquè és un dels llocs on jo crec que a vegades hi manca molta gent.
0: I tindríem que anar més.
1: Aquests textos jo crec que aniria molt bé. De fet, això va passar en un dels plens, quan es parlava de l'educació, i van anar-hi les escoles.
0: Sí, van anar, i cada una va donar la seva
1: escolta'm,
0: posició.
1: Escolta'm, vaig quedar bocabadat del que realment la gent pensa, i a vegades ens quedem a casa i que no diem el que pensem. Allà és un dels llocs, jo crec que, per fer públic les nostres opinions.
0: Justament. Tothom hi té paraula i amb educació.
1: Amb educació, sempre amb educació. Amb educació a tothom, els de fora i els d'aquí.
2: Jo, en general, no soc una persona que s'hagi callat les opinions. Vull dir, sempre he sigut molt activa al poble. Per tant, quan m'he involucrat en coses és perquè realment hi havia una defensa darrere. Fora d'això, ja, i per això fem la broma, acaba el programa, jo amb el tema de la plaça no era algú que m'hi volgués posar o no, perquè no tinc una posició clara. I tampoc anava per aquí el text, o sigui, sí que va envoltant de la plaça, l'important, i jo estic d'acord, i jo teòricament, perquè no sé quins són els criteris per tenir el carnet de Sant Feliu, sí que soc nascuda a Sant Feliu, però estic totalment d'acord amb tot aquest prou, ja som de Sant Feliu. Vull dir, perquè no crec que sigui només en un context a dins de l'Ajuntament que passin els plens, sinó que és el que deia l'Isaac, jo crec que passa en general.
6: Sí,
2: i que
6: sí,
2: podríem mirar cartilles de realment si em consideren a mi de Sant Feliu o no pel fet que el meu pare no va néixer aquí. Jo soc de Sant Feliu o no, llavors? Perquè el pares no ha vingut.
1: No, jo no respondré, perquè no tinc la potestat
2: exacte.
1: Jo soc de Sant Feliu simplement perquè estic empadronat aquí. Simplement, aquí. I pago els meus impostos aquí i estic donat dalt d'aquí. Per tant, qualsevol persona que estigui donada dalt i que pagui els seus impostos i que tingui la seva residència és codinenc com tots nosaltres.
2: Correcte, això és la teoria.
1: I la imatge, del fet que hàgim nascut o no.
6: I la imatge famosa, saps com surt? Volcant en intel·ligència artificial l'última hora del debat, volcant l'última hora del debat en intel·ligència artificial. Volcant-la íntegrament. Vale. Un segon. I que la intel·ligència artificial simplement li demanes. Representa'm gràficament el contingut d'aquesta hora, que és l'hora del públic. I automàticament et genera això, perquè és el que es desprèn. Que pot estar més encertada, que pot agradar més o menys, que pot ofendre sense amb mala intenció de voler ofendre ningú, però és el que el resum d'això. Dos vessants i que a sobre només una part va decidir posar-hi peu, posar-hi fre.
1: Mira, el papa de Roma va fer l'altre dia un debat, on deia que està en contra de la IA i que la IA va per mal camí. Per tant...
2: I amb això...
1: Amb això vull dir que la IA jo crec que és una eina, és una eina, i que ens l'hem d'agafar com una eina. Correcte. Més de les, totes les que tenim.
2: Correcte.
1: Però hi ha una part humana, hi ha una part nostra, hi ha un punt de vista nostre que hi ha de ser-hi. Sí. Hi ha d'haver un criteri, igual que en els escrits, els escrits que va llegir el president Trump, que li van enganxar, que era fet d'intenció. O sigui, aviam, un president no pot anar amb un escrit de... oi que no? Doncs...
6: Que va llegir un «¿Te parece bien como lo he escrito?» no?
1: Qualsevol publicació que nosaltres, com a mitjà públic que som, i públic i municipal que som, doncs també hem de vigilar com i de quina manera podem ferir certes sensibilitats, i ja està. Vull dir, és una cosa que ho hem parlat tots els membres de l'equip, no, i que ja he fet la meva exposició prèvia.
6: La intenció no és ferir a ningú. Faltaria, evidentment que no és ferir a ningú, no és l'objectiu.
1: Però ho hem aconseguit.
6: És evidenciar dos punts de vista. Dos punts de vista que han ofès a més del 50% del poble.
1: En fi, feta la repassada...
0: Com deia un president de la Generalitat, català és tot aquell que viu o treballa a Catalunya, doncs codinenc és tot aquell que viu o treballa a Sant Feliu.
1: Ara. Ho hem deixar-ho aquí. Ens acomiadem fins la setmana que ve. Últim programa d'aquest mes de maig. La setmana que ve ja encetem la recta final del mes de juny. Fins la setmana que ve. Bona nit, Salut i Ràdio.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença De tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb Clara Blancafort i Paola Padmín.
1: Bona tarda! Com esteu, gent? I tornem a ser... Aquestes dues setmanes de... se m'han fet molt ràpides.
2: És que dir, després de molt temps, però el que ens veiem normalment entre setmana i setmana, el que passa és que se m'ha fet etern.
1: No, a mi no, eh?
2: A mi se m'ha fet...
1: L'últim cop que vam estar aquí, que no hi havia, l'Isaac...
2: Bueno, han sigut dues setmanes horribles, hem tingut exàmens... Hey, que ja vam parlar d'això l'últim programa, per tant, no tornem a parlar. Però hem estat fent, no sé, a mi se m'han passat, bueno...
1: Bueno, a mi no.
2: Tantíssimes.
1: També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, que és cert que... Bueno. Vale, d'acord.
3: Un 5 avui... a mates no és mala nota.
1: He tret un 5 a mates, nois. 5 pelat.
4: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
1: Quina?
4: Un 2.
1: I per això et vas posar humanitats, no?
4: Exacte.
1: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
3: Visca!
1: Visca, la Pepa. I la Martíner, Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
2: Podríem fer un petit apunt de que ja que som quatre, ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
1: No, és que tot això és perfecte.
4: Vale. Però jo vull el per què.
3: Pot patir.
2: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
4: Sí.
2: Per tant, l'indiscutible... És la Martina és el Marc Andreu.
1: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant,
4: ai, però...
1: perquè és imprescindible.
3: Parla salat. Has de parlar de ses illes.
2: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
3: No, n'hi ha un que parla, n'hi ha un que parla de salat.
4: No, però no és el mateix aquest.
3: No.
4: Aquest no és calvo.
2: No. El Marc Andreu és el calvo, que és gay, que és super...
3: Sí. Ah, no, vale, és veritat. És cert, és
2: cert. Hi ha molts gais.
1: A més, la Martina és molt Marc Andreu, perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina.
4: Yeah.
1: És així, eh?
2: I ja està.
1: És així, sí,
2: la Martina
1: sí.
2: És el nostre Marc Andreu.
4: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
1: Cert, és l'única diferència.
4: Anava a dir, i no soc gay.
3: Però això no és verdad.
2: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
1: és trans!
3: Hola, trans.
4: Clara aplaudeix. Ets transfuga. Ah, val.
2: D'acord.
1: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
2: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell. Perdó, m'ha agafat un...
1: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
3: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt de...
1: Amb la Marta menys, eh?
2: Amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
3: Però és que la Marta és una formigueta treballadora. Jo no sóc una
1: formigueta treballadora.
2: Però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
4: La Clara tampoc.
1: No és cert.
3: No hi ha cap formigueta
4: treballadora. És que tu series la més Marta.
1: Però no. Jo sóc la Juliana.
2: Ja,
1: tio,
2: perquè és la que s'escandalitza. D'aquí qui es posaria a cridar? Ah, el Ter Stegen li ha posat el destre salt.
1: De fet, quan hem arribat... Quan hem arribat, arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és que vaya puta locura, tío! Vaya locura! Ja d'aquí, Lotus, tío, és que... Vaya puta locura! I llavors la Clara m'ha dit, en plan, que lol, són les galetes. I jo, però, no, realment pensant...
2: Com si haguessin deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de Lotus a mitja cama.
4: Oye, però... Ja ni vell, eh? Unes Lotus.
1: Veus? És que està en Marc Andreu. Sí.
3: Parem-ho tot, que hi ha Lotus.
4: Sí, mira, jo t'entenc. A mi no m'agraden les Lotus, perquè són les de cafè, no?
3: Què ha dit?
2: No.
4: No són les que venen amb el cafè,
1: sí,
4: a vegades.
1: O sigui, que elles... Sí.
2: Estan superbones.
1: Estan molt bones.
2: Això. Vale, jo accepto que Paola Padmí és...
3: A.K.A. Muslim Girl.
2: És... Juliana Canet.
1: Cert.
2: Però jo em considero... Més Roger Carandell.
4: Per què? Justifica la teva resposta aquí.
2: D'acord. Perquè...
4: És que el Roger...
2: Jo crec que sóc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que és per riure obertament. Tothom riu, tothom riu del Roger. És que és el millor.
4: És cert, és el millor.
2: Però a la vegada és el seny del grup.
3: És una mica patata, el Roger. A mi...
1: Roger... Ai, no, amb el Roger menys.
2: Amb el Roger
3: menys. Jo sé que esteu superengoriladas amb aquest programa, però a mi... m'agradava molt i me'l veia, me'ls veia tots, tots, tots,
4: jo
3: tots.
4: Jo les catifes
3: tots.
4: Vermelles, totes.
2: La detectiva
3: no
2: del cor.
3: Sé, no sé.
4: Totes.
1: A mi m'encanta.
4: Però el Roger sempre porta com, en plan, la direcció del programa i diu, ara farem no sé què, ara farem no sé quantos. I tu?
2: Jo no acordo res. Però és que l'Isaac tampoc, l'Isaac

0: vingut a Sabuí.
1: Esveí.
2: No, no. Oh, d'acord.
3: De què anàvem a parlar?
0: No, anàvem a parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però... Però és que sóc pobra, però d'aquí... En plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
3: Oh. Lo típic, no?
1: Oh.
2: Sí. No treballes un montó, tu.
0: Sí, però també gasto un montó, per tant...
1: És que home, plaça... un montó.
2: Jo gasto més, crec. Podem,
3: no.
2: Mira,
3: però
2: podem
3: tu,
2: obrir
3: tu ets milionària,
2: ara mateix,
3: no ens
2: has podem obrir ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes.
0: Vale, el passat. Vale.
1: Hòstia, jo me n'he gastat molts, aquest
0: mes, també.
1: Però molts.
3: No, jo no, eh.
0: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però
3: jo tinc
0: molts pendents
3: de
0: per
3: encara,
0: gastar.
3: Eh?
0: Tinc molts pendents per gastar. Llavors,
1: jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no no se queda a Suïssa, que si no se queda...
2: Entre cafè del 365, entre...
0: El 365 no.
2: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
0: és igual,
2: la cafeteria de la uni val molt car.
1: Em faria vergonya.
0: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
1: Jo no ho sé pas.
0: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes, saps?
3: A mi se m'està carregant.
2: Però teniu imagine?
1: No.
0: No.
3: Sí.
2: És que
3: però
2: a mi
3: no
2: només em
3: surt
2: febrer. Caca.
0: És que a mi em surt tot, en plan...
2: Bueno, jo el febrer...
0: És
3: estem
0: super
3: a 4 de febrer.
1: 4
2: estem
1: de febrer.
2: Estem a 4, eh?
0: Ah, vale. Vale,
3: 3,
0: pensa que era un mes sencer i dic...
3: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
1: Mireu.
2: Però com ho mires, això?
1: Entra... O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
2: Jo és el que em gasto, eh?
0: Vale, aviam. 25 més 15.
3: Hòstia.
1: T'ho ha de dir, more, què tens?
0: No, home, no m'ho digueu. O sigui,
1: tens
0: em diu tot el...
1: Sí,
0: o sigui...
1: sí, sí que surt.
3: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
1: Mira, despeses.
3: Tu ve, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar yeah. el d'esto. Bueno, de mentre...
1: El 3 de febrer has gastat, de moment... 59,
3: en què creieu 69. Que és com...
0: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
3: En què creieu,
0: en 4 dies
3: que, creieu que és com legítim gastar-se tants diners? Creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
0: Mira. Hola. Vale, de l'1 de gener, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
2: Jo 390 despeses i ingressos. 200 euros.
0: Ja, jo ingressos molt menys.
3: Números o sigui, negatius.
1: No, clar, jo ingressos que... sí, perquè ara curro, però...
2: Ja, jo també.
3: Però... Jo vaig ingressar tots els diners de Nadal i del cumple.
2: A l'escola, què et paguen?
1: 359.
0: Ja!
2: Està molt... Bueno, és que fas cada
0: com
2: dia.
0: Com és la treballa d'un menjador?
1: No sé, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada, perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
0: Clar.
1: Però bueno. És el que hi ha.
0: Ja.
2: Heu que hi ha.
1: Mm?
2: Heu callat.
1: Total.
0: Vale, l'altra cosa...
1: Però
0: és
1: jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
3: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el Zara i comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
1: Mm. Per mi sortir a festa és lo peor. En
2: però
1: plan,
2: sí,
1: el,
2: jo
1: que
2: no
1: és, el que són cubates a la disco... Per mi és criminal.
0: En plan, o sigui, criminal que... en plan que et gastes molts diners...
1: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
2: és que en quin moment?
1: Com pots fer-ho, això? En plan...
0: Jo sé com. O sigui...
1: Bueno, perquè no, vas allà i...
3: Però perquè divendres vaig sortir a festa i crec que em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
2: 50 euros et vas gastar?
3: Sí, que no és tant.
0: Jo,
3: però,
0: aquesta
3: dius...
0: última, no, perquè ja anava conscient de dir... Soc pobra, nois...
2: I no vas veure.
0: Però ja, sí. Ah. Però en plan, em vaig portar la beguda de casa i llavors allà, tipo, jo sempre torno boja i vinga, va, jo us convido. I no vaig convidar.
2: Molt bé.
0: Em va convidar l'Anna.
1: De res.
3: No, jo provaria, abans d'entrar a la discoteca, vam anar a un bar de còctels. Llavors,
0: és que
3: clar,
2: però això per què? Això per què?
0: No, és que això...
3: Perquè vam sortir a festa a, on era, era la Diagonal.
1: Ah, però a bar,
3: no?
0: No, jo no.
3: Jo vaig anar a festa al Cesc.
1: Ah, sí, aquella, vale.
2: Ai, és que
3: i era
2: jo,
3: i vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, però valia 15 euros. No
1: per
3: sé
1: cert,
3: què.
1: Perdó.
3: Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
2: 50 al final.
1: Després parlem de divendres que ve.

0: Vale.
1: Perquè ha sortit plan, eh?
0: Mm, vale. Doncs... jo, o sigui, jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
1: Molt boig.
2: De festa.
0: I de festa i entre anar i tornar, perquè clar, a part, si a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic no, que som però, tontes.
1: No.
0: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
1: El tren arriba
0: no
1: fins a Lloret.
0: Res.
2: Yeah.
1: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors si vols anar cap a la costa és complicat.
0: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
3: Oh. Nosaltres, bueno, nosaltres ho vam fer de manera rata. Quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren...
1: I després agafes un bus públic d'aquests i...
3: Que valia 7 euros.
0: Que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, i eren 40 euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
2: Públic.
0: O no, no, privat.
3: En bus.
0: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
1: En plan,
0: per
1: tots
0: els pobles
1: en plan,
0: de la
1: Barna,
0: costa.
1: Barna...
3: en plan alça.
1: Però és un timo, clar.
0: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
1: Quan hi vam anar valia 12 euros, també, eh?
3: És cert que anàvem tan borratxos a fora que ningú es va comprar.
0: Ja, és veritat, és veritat.
1: Jo crec que no vaig gastar... Sí, sí que vaig gastar.
0: Nois, no veveu. Estem aquí dient...
3: Jo vaig, no, jo vaig gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
1: Ai, m'ho
3: has passat
1: tan bé.
3: Tan a fora, teníem tan botellón a fora que a l'entrar, en plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
1: Wow. Però, de fet, portava la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig intentar agafar-ho i no... No.
0: És veritat.
3: Tu portaves la consumició de menor,
1: tenia. No, no.
2: Que ja va, ens ho va intentar... Tu ja no ets menor.
3: No.
2: I tu ja no ho seràs.
0: Ja.
2: Com ho sentiu?
0: Jo, de moment, no sé...
1: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18.
2: Va ser jo també. En sèrio? Jo sempre, però... Juro,
1: no sé. Però em va agafar una cosa, en plan, supertonta, eh? De dir... No sé. Algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res. No,
3: jo, a mi, jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara. I fa un mes.
0: Ja, carinyo, però és que si fa anys que comprem tot el que volem i no ens demanen el DNI...
1: Pues ara que tens 18.
2: Quin dia vam anar amb tu a comprar alcohol un dia al Condis?
3: Sí.
2: Va ser amb tu?
3: Sí. Que era menor. Bueno, també hi eres tu, però ningú ens va demanar el DNI.
2: Per què era que hi ha alcohol?
3: Per la castanyada.
1: A Suïssa amb 16 anys pots comprar alcohol.
0: Al país, i en per país em refereixo a Catalunya lliure.
1: Digo!
0: Nació, estat i país. Estava fatal.
2: Que ens vam passar que flipes.
3: Que ens vam passar que flipes amb diners i amb alcohol.
1: Ah, a la castanyada. A la castanyada.
0: Sí. Doncs, vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
2: Perquè és un home.
1: Concepte en...
0: Perquè és un home.
1: Concepte nou a la meva vida.
0: És cert. Però no ho has sentit mai?
1: No, mai.
3: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tot la resta t'han de fer bizum de la seva part...
2: És gratis.
3: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bizums.
0: Perquè, clar, tu et gastes els diners i llavors arribes a casa i t'arriben bizums. Pam, pam, pam.
1: No se m'havia
0: podit. I penses...
3: Clar, llavors, tu estàs...
2: Sóc rica.
0: Sóc rica, tio. Tothom m'està pagant 10 euros.
3: Si jo pago un concert... Pel mes de juliol, el mes de juliol jo ja aniré gratis.
2: Ja, jo tinc molta calderia a casa, en plan rotllo. Tinc un
3: clar,
2: pot a casa.
3: Clar, els diners en efectiu no existeixen.
0: Els diners en efectiu ja, són inexistents.
1: Ja,
0: això
1: és cert, això és cert.
0: Sí.
1: A mi això em passa amb
0: no
1: els francs, amb els francs suïssos. Per mi no valen res.
3: Que valen com el triple.
0: Jo que sóc tan internacional.
1: No, però t'ho juro, vaig allà i és com tarjetazo,
3: no, els pesos cubanos no valen res, vale, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble.
1: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res. Llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets i és com,
0: ja, és com, vale, els...
2: És Monopoli.
3: A mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És a dir, ara no sé si van ser molts... En plan, no sé, potser que tothom s'hagués deixat això. Però crec que em vaig gastar 900 dòlars, una cosa així, en roba i en merda.
2: Màxim són 1.000 euros, però...
1: Però és que 1.000 paus és una barba.
3: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar 900 dòlars en efectiu.
1: Clar.
0: A veure, espera't.
3: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els 900 dòlars. 3 setmanes
1: però
3: que...
1: Però amb què polles et gastes 900 paus?
3: Plan, jo tenia
1: en
3: tot pagat.
1: En 3 setmanes.
3: No havia de pagar ni l'hotel, ni el menjar, només quan sortíem a sopar. En plan, no ho sé, no ho sé amb qui em vaig gastar 900 dòlars. En roba, en el Chick-fil-A i en... No ho sé.
0: A mi em va passar això, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant, me'ls haig de gastar tots perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport em quedaven com 50 pavos i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
1: El duty free.
0: A l'aeroport. Bona inversió, eh? Perquè aquí no me l'hagués comprat, però bueno.
2: Jo per mi els cafès són gratis.
0: Buah. Per mi també.
3: A mi em fan mal els cafès.
0: A mi no.
2: Jo és que
3: a mi econòmicament em fa mal. Ja. Buah, és que la Bell Pay és...
1: A la Bell Pay és criminal.
0: La Bell Pay ha fet del consumisme una cosa extrema, total.
3: Que no és ni de treure la targeta. Ja la targeta ja treu molt com de la física dels diners, però... Amb el mòbil, que fas dos clics que ni ho notes.
2: Jo és que ara que ho estic pensant, o sigui, és que no estic treballant, ara. I estic gastant molts diners.
1: Bueno, nena...
0: I comprar... Buscant. I compreu moltes coses online? No. M'imagino que li taxi.
3: Bueno, buah, jo jaqueta, em passo les classes al Zalando.
2: Però el Zalando és molt car, eh?
3: What buah, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
0: Jo sabeu que... Jo sóc addicte a Shein.
3: I en tres coses.
0: Oh.
3: A Shein. És que...
0: I a més, com que tot és superbarat, però alhora no ho és. En plan, és com, jo tinc mogollon de coses d'un euro i de dos euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius, com pot ser això? En plan,
1: a mi també em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
2: Ja veuràs la jaqueta.
1: Em vull comprar unes UGG que valen 130 pavos per 30 euros, saps?
3: Ja, una cosa, què opineu sobre això? Tu m'has dit on et vas comprar l'Stanley falsa.
1: Mhm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo, ja quan arribi.
2: Què opineu sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues de la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment, en plan, és real.
1: Idèntica.
2: El que passa és que és de Xina.
3: Del Haco.
1: Sí, jo sé.
2: I total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
0: Està a tope de bé, jo
1: opino. Jo, si és bona, me la compraré.
3: La Thaís en té una, que és superbona, sí. I és del Haco. Però és, en plan...
0: Però és North Face.
3: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
2: pues una amiga meva ha començat. Que no siguem, sembla fatal. Los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
0: Els petits nens
3: també estan fent la de North Face real.
1: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
2: Diu, bueno, es mejor que la hagan en un polígono que en un sótano.
3: Les dues les faran un sótano.
1: Classisme a nivell...
2: Les dues les
0: faran un nen. Evidentment, que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquestes jaquetes estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.
1: No, jo també estic bastant en el carro de la Xina, eh? Yeah. Jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
2: Jo no
3: sóc una víctima del capitalisme i del consumisme.
2: És que online sempre m'equivoco. En plan...
3: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'anar a provar, no ho has d'agafar...
1: No, jo roba mai, online, no.
2: Jo no sé demanar ni un Uber Eats. O sigui, vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau que estàvem a... On estàvem?
1: Explica, és molt bona aquesta història.
2: És increïble.
1: Vam anar com a Roda de... No,
2: a la Roca, a la Roca Village. No, a l'escola. Ah, vale. Ai, escola.
0: Què? Què dius, Martina?
1: Mare de Déu.
0: D'acord.
2: Vaig anar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havíem de demanar sopar amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats i vam demanar xino tal, super... demanem
0: sushi.
1: Que patateo.
2: Pizza.
0: Pizza.
1: Va, nena, explica la puta història.
2: I que és el mercandrieu total.
1: Que reditxa, Anna Frank.
2: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan... Hem de demanar sushi, no sé què. Som uns pringats amb el tàper.
1: Que l'explica ja, coño.
2: I, total, es fa esperar, no sé què, i em diu, estoy aquí, tal. Baixo, jo sola. No hi havia ningú perquè...
1: El del globo, eh? En plan, la persona.
0: La persona que està allà al repartidor.
3: Se t'ha escapat, eh?
1: No,
2: el fullet tortuga.
3: Què dius?
2: Perquè tenen una motxilla enorme.
3: És la primera persona en dir el biciclista del globo.
0: Biciclista. No, és que això és un tema, eh? Fullet, biciclista. Tortuga.
1: El ciclista del globo o el patinet
3: el
1: elèctric.
3: El que va en patinet elèctric.
2: Bueno,
3: què va passar amb el sushi?
2: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a la Roca del Vallès no hi viu ningú. Però, bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
1: Però per què és tan reditxa? Pues explica'l-lo
2: ja. Em sequestraran avui. No sé què. I...
0: Tia, o sigui, ja.
1: Ho explicaré jo, al final.
2: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
0: Estem fent la polla. Serà tremenda merda.
2: Que no, és divertit.
3: I es van deixar la salsa.
2: No em van portar soja. No. Que no és això.
1: Mira, ho explicaré jo real.
2: No, vale, i jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
0: De la iglesia.
1: Iglesia.
2: I em diu, ay, creo que te veo al final de la calle, ¿vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia la ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens va demanar juntes al sopar, i va dir, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella. Vaig parar. Vaig anar cap a la plaça aquella i no estava. I dalt em torna a trucar i em diu, ¿dónde estás? I jo, en la Roca del Vallès.
0: Quina por, m'està fent por ara
2: mateix. I em diu, jo estoy en Badalona.
0: És real.
1: La cachotonta va demanar el puto sushi de Badalona.
0: És real.
2: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats, no sé què, devolver-me el diner, no sé
0: quantos. Ah, o sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
2: No vaig menjar sushi.
3: I no sé si vas menjar el fullet tortú.
1: Total.
2: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
1: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
0: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
2: Oi, és una que
1: no però si les math girls, ara entenc el concepte.
0: Entens, oi?
1: No entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
0: Sabeu el que odio jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
1: Hòstia, us explicaré un story time, ara.
0: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs, vale. Però pagar per anar? O sigui, com?
3: També fa molta ràbia.
1: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
0: Ah, nana on sigués.
1: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
3: I no pots fer...
1: Fas 10, són 2 francs.
2: I a revisió.
1: Cada cop que pugis. En principi, hi ha revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas... Ens vam colar, perquè normalment no n'hi ha, i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
0: I la teva cosina com ho fa?
1: Té el SwissPass, que és com...
0: Ah, vale, com la teva mobilitat.
1: Exacte. Que però és molt més cara
2: però
1: allà.
2: Però Suïssa no és però com en plan, hagut... el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent...
3: No, Suïssa és molt car, però va molt bé.
1: Exacte. Yeah. Però a més Suïssa... O sigui,
0: perquè, de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
1: Bueno, aviam, o sigui...
0: No?
1: O sigui, és car... Com... Per nosaltres és hipercar, per ells és car,
2: que
1: però és equivalent. No ho sé.
0: Aviam, realment...
1: 30 euros 3 mesos, no.
0: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
1: Ja.
0: Que, man, és molt.
2: Jo he pagat 4 euros per anar a Barna.
1: No, però és que el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut anar a agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
0: En sèrio?
1: T'ho juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, tal, ho penjaré tot a Insta. No he pensat res. Llavors, el primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi com tot un lío.
0: Sí.
1: Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'has gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
0: Ja.
1: Total. Que, bueno, vam decidir acolar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor, què fem? I jo vaig dir, pues apago el mòbil i dic que tinc el SwissPass aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
0: Però és encara pitjor real.
1: Total. En plan, pugem, ens assentem, el tren comença com... arranca, diguéssim, se'm comença a anar, i entra just un revisor que ve com corrents.
2: Ah,
1: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clara, bueno, sí que hi ha càmera, ara ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així. En plan...
0: Com si s'estigués cagant, nois, pels qui no...
1: Però en plan...
3: Ah, que t'estan gravant.
1: Bueno, sí, ja hi ha la càmera que està...
0: Ara, era una broma.
1: Sí,
0: està... Ah, vale.
1: Bueno, en tot cas, va ser... Pilar de Gràcies, la meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt car.
0: Ja.
1: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
0: Total. Sí, ja ho fem aquí quan no hem de pagar res ni...
1: Sí.
2: Jo d'aquí 10 dies haig de pagar altra vegada.
1: La té mobilitat.
0: Buah, però està superbé. Jo no superbé. Sé quan.
1: O sigui, jo...
0: Està molt bé.
1: A mi no em, sap, no em fa
2: 43.
1: Mal.
2: 43. Per, jo per família desestructurada.
1: No. No, crec que no es diu així.
2: Què?
3: Jo per família numerosa també pago menys.
1: Jo també. Jo pago 30.
0: L'ha fet tot. Jo 30 no crec.
1: Sí, buah, 30.
3: Ai, que tonta. Està desesperada perquè el 6...
1: Ja...
3: segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
1: És veritat.
0: Hola, sí, no, el clar. 21 ja està, eh? El 21 s'ha tornat
3: si
0: a fer un paper.
3: Però si fa a la universitat o fa un cicle superior...
1: Ah,
3: no.
1: Sí? Ostres!
0: Perquè
1: pues
0: com
1: bé.
0: Que representa que li paguen els teus pares. O sigui...
3: Que, perquè clar. No suposa que ja viu per ell sol clar, i ja clar, no clar. Aconseguim els destos. I perdria
1: no, però...
3: els destos per la universitat sí? De la Maria i la meva.
1: Que és la meitat, eh?
3: Que és la meitat.
1: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
2: Jo estic pagant superpoc, també.
1: O sigui, 600 és completament... Està superbé.
3: 1.200.
0: Ja, que fort.
3: No està malament, 1.200.
1: No, jo
0: a l'any. No està
1: jo el cicle pagava això i no hi havia descompte a família nombrosa.
2: Home,
1: però ara l'únic pago la meitat.
2: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
0: I més, eh? O sigui, és
1: les
0: una
1: privades,
0: bogeria.
1: Buah,
3: les privades, 2.000,
1: 13.000. La de Nick i la de Kelly.
2: Home, sí. Vols anar, no vol anar a la Batoliva, no?
0: Eh?
2: Vol anar a la Batoliva.
0: No, la... crec que al final no, però...
1: No?
0: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
3: Miss de Nick. Que serà el triple.
0: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagin universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure la Batoliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs anem. I perquè ella s'ho estava com plantejant, no? Si anar allà o no. Que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan... És una cosa...
1: Bueno, però és un campus que flipes.
3: Què volia fer la Batoliva? Yeah,
0: és com Hogwarts. Relacions públiques, màrqueting... Real.
3: Però que allà entres amb un 5, no?
0: Sí, sí, clar.
1: És privada.
0: Jo també vaig entrar amb un 5.
3: Tot això i entrar.
0: Vas entrar bueno. Amb un 5, però perquè la teva carrera no volia anar a ningú, no?
3: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
0: Sí, no
2: sí,
0: passa res.
2: Diners, és privada, va ser
0: no passa res, Martina. Això vol dir que ets una alternativa.
1: Total.
2: No ho soc. Van dir que no ho soc.
1: Oh, qui t'ho ha dit això?
0: Per què? Qui t'ho ha dit?
2: Una persona. Va dir que no soc alternativa i que soc una pija.
0: Què opineu sobre això?
1: El teu jersei no em diu això.
2: El meu dit tampoc. No, però en sèrio.
0: La Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
2: No, però veieu
3: i sóc una pija.
2: És una NPC.
0: No.
2: Vale, perquè jo avui estic molt en plan... Ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
3: Qui t'ho ha dit?
0: Però si vesteixes bé.
2: No vesteixo bé. En plan, sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. O sigui, estic així pensant l'outfit.
1: No te'ls penses la nit abans.
0: Jo m'ho penso la nit abans.
2: No.
3: Jo m'ho penso la nit abans, així em puc aixecar.
0: O sigui, més o menys, penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
3: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
0: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades, eh?
3: Jo sempre m'ho deixo preparat.
2: Jo miro el que està net, que combini.
0: Per dos programes?
1: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
0: Llavors, ah, vale, d'acord.
1: I així podem seguir parlant d'això.
0: Vale, vale.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. de més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent de bé que ens acompanyeu un cop més en un dels nostres viatges flipants arreu del món amb les músiques tradicionals o les que se n'inspiren com a mitjà de transport econòmic i sostenible. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada fent aportacions vàries i d'un servidor davant del micròfon, gent de bé que portem el timó d'aquesta nau sonora anomenada De Més Enllà. Iniciarem avui el trajecte des d'Eslovàquia amb l'estrena d'un sensacional sextet polifònic femení. A continuació anirem a Rússia amb el folk contemporani creat pel projecte coral d'un cor polifònic i dos músics talentosos. En la secció més flexible, tres propostes ben singulars. Des del Benín de fa mig segle, una orquestra polirítmica. Des del Perú, i també anant mig segle enrere, una banda que fusionava sons llatins i diversos contemporanis de l'època. I des d'Indonèsia, la música de la seva gran orquestra folklòrica. Conclourem l'edició número 924 amb altres dues novetats discogràfiques en clau ancestral. Des d'Azerbaiyán, un tas de música sufí del país asiàtic, i des d'Egipte, un virtuós de lut que ens remet 8 segles enrere. Comencem, doncs, amb la presentació quasi completa d'Svetu, un disc deliciós del sestet Neha, que transmet exactament el que significa aquesta paraula, tendresa. Nascut l'any 2020 en plena pandèmia, el cor polifònic femení ha anat recollint des d'aleshores diverses tradicions vocals entre europees que fa només una setmana ha pres, per fi, format d'àlbum. Anem amb 5 joies sense pausa.

Esbeto, així s'anomena l'òpera prima del sextet polifònic femení Neja, del qual acabem d'escoltar cinc meravelles consecutives: Conopa, Bre Petrunco, Domachine, Midi Mandas i Oda Baxe Voodoo. L'àlbum conté 10 peces, la majoria força curtes, així que ens podrem regalar els sentits amb una audició quasi completa, en la qual només quedarà una cançó en el tinter. Belinda Resnerova, Denisa Parovekova, Maria Valentova, Cristina Kikon-Klubanek, Sara Halikova i Susana Branca-Ziakova van unir talents i entusiasme l'any 2020 per fundar Neja, sextet que al marge de les veus de les seves membres només conté alguna percussió esporàdica i poca cosa més, fet que dona a Esbeto un aire minimalista i protagonisme exclusiu per a la polifonia folk sorgida de tàbiques tradicions dels pobles eslaus centreeuropeus. L'àlbum inclou 10 cançons tradicionals de 6 països que reflecteixen el viatge artístic del grup. Les veus polifòniques es fusionen amb instruments convidats, creant una experiència d'escolta intensa, plena de bellesa melancoliosa, explosions apassionades i vitalitat rítmica. Tot plegat, com el nom del sextet indica, interpretat amb una gran tendresa i molt d'amor. Us deixem amb altres 4 perles d'Esbeto, el debut discogràfic de les eslovaques Neja: Idgrejala Mesecinka, Sosulenka, Dilmano Dilbero i Rumelai.

Ens traslladarem a continuació a la Federació Russa mantenint, al marge de l'origen eslau de la proposta, la polifonia folk com a eix central. Com a membres que som de la Russian World Music Chart, des de la seva fundació, gràcies a l'invitació per participar-hi de la nostra amiga i col·lega de Transglobal World Music Chart, Darien Antipova, són moltes i molt variades les músiques que ens arriben des del país més immens del planeta. En aquesta ocasió us presentem el disc From the Forest, una obra amb la qual The Common Ensemble celebren 10 anys d'aventures musicals partint des dels sons tradicionals de diverses contrades i barrejant-los amb mestria amb sons contemporanis, entre els quals hi destaca l'electrònica introduïda amb elegància i evitant tergiversar els fonaments folclòrics del projecte. A From the Forest, The Common Ensemble compten amb les impagables aportacions del compositor Pavel Pankovsky i del saxofonista improvisador Arkady Pikunov. Una de les característiques més destacables de Common Ensemble és la capacitat de trobar solucions musicals inesperades i treballar en equips interdisciplinaris. El conjunt col·labora regularment amb compositors contemporanis, dissenyadors de so, músics de jazz i electrònica, artistes visuals i directors de teatre. Us deixem amb tres peces fenomenals del From the Forest de la formació russa: Tut Odila, Golubochek i Dapo Bubai.

From the Forest, vet aquí el nou disc de la formació polifònica russa The Common Ensemble, en el qual han comptat amb les aportacions de Pavel Pankovsky i d'Arkady Pikunov. The Common Ensemble és un dels grups més distintius de la nova escena folklòrica russa, fundat l'any 2016 per músics professionals i investigadors de la cultura tradicional. Avui Common habita la intersecció del folklore, la música experimental, el teatre i la cultura artística contemporània, tot treballant amb cançons populars enregistrades per etnògrafs i portant amb valentia la tradició cap a l'avantguarda, la música electrònica, la improvisació i el multimèdia. Actualment, a The Common Ensemble trobem les vocalistes Mura Kolodovskaya, Maria Medvedchenkova, Maria Kanijina, Polina Dementieva, Justina Butrova i Ilya Sarov, la líder del conjunt. Músiques vergades en la investigació i rescat de melodies polifòniques de diferents contrades de la Federació Russa, que avui ens delecten amb les seves composicions innovadores, com les dues del disc From the Forest, amb què avui ens acomiadarem de Common Ensemble, Lodochka i Kochetok.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem amb la nostra secció més flexible. Avui amb tres presentacions discogràfiques, de les quals les dues primeres ens arriben des de l'agosarat segell Analog Africa i ens remeten més o menys mig segle enrere. Primer gaudirem amb el disc homònim d'Antoine Ducbé, l'orquestre Polirritmo de Cotonou, formació beninesa que a finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle passat van editar tres llargues durada amb sons africans que combinaven amb els contemporanis de l'època, arribats principalment des d'Occident. La història de la banda va ser més aviat efímera, però a Antoine Ducbé tothom el recorda no només com a músic, sinó també com, tal com ell mateix es feia dir, el primer ministre del diable, una definició amb la qual alimentava la seva popularitat com a poderós iniciat del vudú i intermediari amb els esperits, segons els principis d'aquesta religió d'origen africà. Esperits a banda, el cert és que la compilació homònima que tenim entre mans d'Antoine Ducbé en l'orquestre Polirritmo de
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Escoltes i cats.

0: Escolta, Zicat.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: amb els dits. Tec, tec. Vam pagar el sopar. Que tec. Ells volen dir bistec. Jo només vull...
1: Escolta, Zicat.